0: Tu demana. Nosaltres t'escoltem.
1: Hola, Flashback.
2: Hola!
1: Som la Sara i la Noa. I ens agradaria posar la cançó de Stupid Song de l'Olivia del Rigo.
3: Saco!
1: New York City's never not so blue. My friends are smoking guns in the bathroom.
0: Feedback, de dilluns a divendres a les 4 de la tarda amb Albert Planadevall i Cristina Càmera a Flashback.
4: Una ràdio, tots

0: Valentina, porta l'ukelele.
1: Flashback. La ràdio musical de Catalunya. El feedback. Tu demana. Nosaltres t'escoltem.
2: Hola, Flashback.
3: Hola!
2: Soc l'Arlet i estem anant cap a Euro Disney.
3: Vaya, lo has conseguido.
2: Tenim 10 hores de cotxe.
3: Falta mucho?
4: Un poco.
2: I m'agradaria molt que fiquéssiu la cançó de Papi posa el disc de Joan no sé què, no sé quantos. Adeu.
1: Feedback. De dilluns a divendres a les 4 de la tarda amb Albert Planadevall i Cristina Càmera. A Flashback.

Rogel té nou èxit a Flashback, amb David Guetta, Shine. El debut d'Adela, Flashback, ja és dins la llista. Hem entrat Ain't in Los Angeles.

0: I el número de flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.

0: És el so urbà d'Anna Mena, Lola Índigo, Patitoa. Són les 5 i 4 minuts. Matí de divendres, amb aquella alegria, faves tendres, 9 d'octubre de 2026. Què tal? Com esteu? Va, arrencant amb aquella alegria i amb aquelles ganes de menjar-te el món amb Cris de Sarandi.
1: Amb Andreu Preses.
0: Injecció d'energia positiva. Good old days. Molt bon dia.

El ritme de les reines de l'alt K-pop, Demon Hunters, Golden, sonen en el flashback. T'has perdut algun dels millors moments del matí, la mare que va parir, del feedback, de la llista, del vermut de Llucià Ferrer, de la sessió flashback. Ho pots recuperar tot a flashback.cat. I també pots votar a la llista per cançons tan bones com aquesta. Olivia Dean.

0: escoltat el Backstage, i no és cap broma.
1: Avui programa especial del Backstage de Flashback amb l'Andrea Romera desplaçada al concert d'Oques Grasses.
2: Et puc parlar una miqueta de safareig. Hi ha molts vips en aquest concert. Mira, Nil Moliner ho està gaudint moltíssim, aixecant el braç i cantant. Ell és el més fan d'Oques Grasses, aixecant la cervesa, el veig ara també.
1: Molt bé, està guai, està guai, no?
2: Ell no sap que l'estic observant d'aquesta manera i estic narrant tot el que
0: està fent. Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.

0: sembla que parlin d'una noia, però no, estan parlant de una de les illes, de les Canàries. La Graciosa, a partir de les 6, una nova edició del Matí, la mare que la va parir. Una abraçada d'Andreu Preses. Me'n vaig amb una cançó, obrint el nou disc de Bruno Mars, com ens agrada. Posem-nos dempeus.
1: Amb Andreu Preses.
0: Risquirol. Apa, bon divendres.

Des del cor del Passeig de Gràcia de Barcelona i per a tot el país, aquí comença El Matí i la mare que el va parir. El despertador de Catalunya. Amb Carles Pérez.

0: Aquí teniu l'escatxell, una mica de representació de tot arreu, Filipines, Argentina, Estats Units, en fi. Animal és la cançó, la seva darrera cançó, amb la qual engeguem avui una nova edició del Matí la mare que el va parir. Sí, hem arribat al cap de setmana.
1: Senyores i senyors, nens i nenes, Tipi, Zape, Mortadelo i Filemón, Goku i Vegeta, des d'ara i fins a les 11. Lleva't, dutxa't, esmorza, baixa el carrer, agafa el cotxe... El que sigui que hagis de fer, fes-ho amb Carles Pérez i para l'orella, perquè ara mateix comença el Matí i la mare que el va parir.
0: Bon dia, bona hora, què tal? Com esteu? Benvingudes, benvinguts. Nova edició del Matí i la mare que el va parir. A Ràdio Flashback, gràcies per escoltar-nos un dia més. I sí, ja són divendres. Benvinguts al divendres 9 d'octubre de 2026. Intentarem no parlar massa d'oques grasses, perquè ja sé que els mitjans de comunicació tenim aquesta cosa, que hi ha un tema i ens agafem aquest tema i no parem de parlar d'aquest tema tota l'estona, des de tots els angles, des de tots els punts de vista. Com que cada vegada hi ha més mitjans de comunicació no convencionals, doncs ja tot està bastant trinxat. Per tant, intentarem parlar d'oques grasses lo just. Simplement dir-vos que avui és el penúltim concert, demà serà l'últim concert que es retransmetrà per la televisió. Ho dic per la gent com jo, que no vagi als concerts, però que, home, doncs, escolta, ja agafen per la tele, si dissabte, que jo ara mateix ho ignoro perquè no ho recordo, no tinc res a fer, doncs, escolta, em plantaré davant de la televisió i crispetes i a mirar oques grasses, de manera que no hauré ni de patir ni per la pluja, ni pel fred, ni per res. Ja sabeu que el divendres, al matí, la mare que el va parir, a part de moltes altres coses, jo què sé, vindrà l'Andreu Preses amb el seu Megamix a donar la benvinguda del cap de setmana, la Clàudia Patller a oferir-vos plans que podeu fer aquest cap de setmana, sobretot els pares, per poder fer amb nens, cosa que està super, super bé, el temps a la carta, en fi, el mític ja joc de les paraules i tot plegat, la cançó resum de la setmana. Els divendres és dia de preguntar al matí la mare que el va parir, una pregunta que us obro ara mateix i que us llenço ara mateix, que fa referència, sí, al concert d'Oques Grasses, però que no té a veure directament. La pregunta és molt senzilla, perquè és un lloc on passen coses. És, què us ha passat en un concert? Què us ha passat anant de concert? Jo què sé. I si us heu enamorat en un concert? I si heu trobat l'amor de la vostra vida en un concert? I si veu arribar tard en un concert? Tan tard que no veu arribar al concert? Que us el veu perdre perquè estava una retenció? I si el cantant va caure de l'escenari? Jo què sé. I si se'n va anar la llum? I si es van enrampar? I mil coses. I si el cubata valia 17 euros? En fi, això no és tan estrany. Expliqueu-nos coses que us hagin passat en un concert. Anècdotes de concert. Avui serà el tema El matí la mare que el va parir. Aprofitarem, evidentment, per posar les cançons del concert aquest que el concert que sigui. Per tant, digueu-nos de quin concert va ser. Però sobretot això, què us va passar anant de concert? Que és la pregunta del dia del matí la mare que el va parir. El despertador de Catalunya. Va, vinga, despertem el país, mica en mica. Xino Xano, benvinguts a aquesta primera hora del nostre programa. Nosaltres ja som aquí, per tant, donem per arrencada i donem la benvinguda al cap de setmana, que vulguis que no l'esperàvem. I a més, és un cap de setmana llarg, perquè serà de 3 dies, així que, vinga, aprofitem que és divendres. Salutacions d'en Carles Pérez, això és Ràdio Flashback. Gràcies per enganxar-vos a la ràdio. Merci per escoltar-la tant d'hora.
1: Cada dia de 6 a 11, aixina el dia amb energia. El matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez.
0: Avui comencem amb Miley i Bass Persuades. Bon dia. Let's go.

Estàs escoltant El matí i la mare que el va parir de Flashback. Tan eficaç com la cafeïna, però sense l'efecte laxant. Amb Carles Pérez,

0: vaig tenir el plaer, l'honor de fer aquesta remescla de Tututuru, cançó del Sutherland, Big Charlie Remix. Són les 6 i 13 minuts.
1: Energia matinal essencial.
2: Al matí la mare que el va parir.
1: Només a Flashback, amb Carles Pérez.
0: Va, i ara cop d'ull el temps amb el Jan Ponsa. Hola, Jan Ponsa, bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Avui farà sol.
0: Bé, atenció, luxe de sintonia que feia, no sé, dècades que no sentíem. Avui farà sol.
3: Correcte. Torna l'estabilitat meteorològica a casa nostra. Avui al cap de setmana. De fet, fot molt... Bueno, no, molt fred no, però fot rasca. Ha baixat molt la temperatura. Ens ha arribat una entrada de nord que ens ha portat temperatures de plena tardor, per sota inclús dels valors habituals per l'època de l'any. I aquesta serà una miqueta la tònica del cap de setmana. Temperatures fresques i temps molt estable. Avui també al matí acompanyat amb sol a tot Catalunya, com a molt algun nuvolat a punts de les comarques interiors, i a la tarda alguna nuvolada a punts de Pirineu, però vaja, sense més conseqüències. Seguirà fent sol a la resta de Catalunya i el cap de setmana, com he dit, doncs també el temps pinta bastant igual. Per tant, per fi, una miqueta de calma meteorològica.
0: Molt bé, anem a repassar algunes temperatures. Fem una primera volta per Catalunya, a veure.
3: Mira, Barcelona 13 graus, no sé quants mesos feia que no teníem aquests valors. A Viella 2 graus. A Lleida 7 graus i acabem a Girona amb 8 graus i mig.
0: Per tant, abrigueu-vos avui quan sortiu de casa.
3: Sí.
0: Fins ara, Jan.
3: Que fins ara.
5: My name is Yes Sir.
6: And my name is Ozone.
7: And we are another. You're listening.

0: Aquí teniu Another i 54 Ultra des del matí, la mare que el va parir de ràdio Flashback.
1: El despertador de Catalunya. El matí i la mare que el va parir. Carles Pérez.
0: Va, anem a repassar un moment d'ahir, vinga.
1: El matí i la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
0: Havíem parlat de moltes coses. Perdoneu, ui, estic fatal. Deu ser aquesta baixada de les temperatures sobtades. Ahir vam parlar de moltes coses, entre d'altres, evidentment, un cop més. No sé quants anys fa, mira que fot anys que fem el programa, més de 20, però... I mira que aquest és un tema recurrent, potser el més recurrent. Però ahir vam haver de tornar a parlar de la Renfe. I hem de parlar al matí, la mare que el va parir, de la Renfe, perquè és, un cop més, és una de les principals afectades, les línies de la Renfe, pels aiguats últimament que han hagut de patir a Catalunya, que dius, bueno, és normal que el dia de l'aiguat no funcionin els trens, perquè és una cosa molt bèstia i tal, però, clar, dies després, jo encara estic amb la meva línia, que no tinc línia, que està tallada, la R2 i tot.
2: Dilluns va ser quan va ploure tant, doncs, sí. Bé, el que passa que Ferrocarrils de la Generalitat sí que funcionaven bé.
0: L'endemà funcionaven bé. Sempre hi ha la diferència.
2: Vull dir que plou igual a unes vies que les altres, però bueno, sí. Sempre hi ha aquest tipus de problemes, i ahir va haver-hi una plantada de maquinistes de Renfe perquè deien que no es complien les condicions mínimes de seguretat. Recordem ara fa menys d'un any aquell accident a Gelida on va morir un maquinista.
0: Sí.
2: I molts d'ells no van voler pujar als trens o no funcionaven. Rodalies o, en aquest cas, Adif també informava que sí, que es complien perfectament totes les mesures de seguretat, però hi ha una guerra, diguem, de diferents versions entre maquinistes, sindicats i Renfe.
0: Els maquinistes no volen anar per les vies perquè diuen que no són segures.
2: És que, i malauradament, cada cop és més habitual aquest tipus d'accidents.
0: D'accidents, que cauen arbres, dels talussos...
2: Fa menys d'un any també, és a alta velocitat, però també va passar un accident molt greu fa qüestió de mesos. Tenim també el tema de Gelida sobre la taula, però... Noi, no sé per què no s'hi fica fil a l'agulla.
0: Connectem amb un dels maquinistes, en aquest cas Carles Puigbagó, maquinista de la Renfe. Ara mateix, senyor Puigbagó, bon dia.
3: Carles Puigbagó, maquinista de Rodalies Renfe.
0: Què tal, com està?
3: No de DIF, que són els culpables de tot el que està passant.
2: Culpes de DIF.
3: Bueno, espera, que no tinc clar qui em paga a mi. Deixa'm mirar el meu... Deixa que miro la nòmina.
0: A veure, qui li paga vostè?
3: Renfe, sí, sóc Renfe. Doncs el problema és de DIF.
2: De DIF, vale.
3: Quines pluges, nois.
2: Sí.
3: Bueno, la gent ja no compra té casual, compra té basal. És una broma que fem aquí a DIF. Ah, no, Renfe, que sóc de Renfe. Jo no sé què sóc, ja és igual. Perdoneu un moment perquè m'enganxeu a mig trajecte.
2: Sí. Ah, està conduint ara.
0: Bueno, no, això no. És una bona notícia.
3: No, vaig agafar l'escombra. Espera un
2: moment. Vale.
3: Què està
2: fent?
3: Ja està. No, és que ara, com que fa tanta por, sí? Hem reconvertit el tren en el tren de la bruixa. Ara vaig espantar.
0: Està espantant a la gent?
3: Sí, a li els encanta.
0: Que bonic.
3: Els hi faig uns cops d'escombreta, la gent s'ho passa guai.
0: Molt bé.
3: Bueno, i quan vull acollonir de veritat, fem l'acolloniment de la megafonia. Agafo la megafonia, mira, els acolloniré ara. Mireu.
0: A veure.
3: Totes les línies circulen amb normalitat. Tots acollonits. Mira, la Renfe ha trobat la seva raó de ser.
0: Sí.
3: Res de transport i tal, perquè això està clar que no funciona. És com a túnel del terror, com a Hotel Kruger.
0: Bueno, això sí. Això sí que va bé.
2: Experiència.
3: Penseu que des de les pluges els números de R1, R2 i R3 ja no són números de línia, són el número d'accidents previstos per cada hora.
2: Ah, és previst això, eh?
3: Ah,
2: ja bé, molt bé.
3: Home, la Generalitat...
2: L'R11 divertida, eh?
3: La Generalitat té els plans d'actuació d'emergències, no l'INUNCAT, el NEUCAT, doncs pels trens tenim el tren TrenCAT.
0: TrenCAT.
3: És com estan els trens. És una altra broma.
0: El TrenCAT.
3: El TrenCAT està trencat.
0: Com a ell el dit li va aquesta broma.
3: Exacte. Jo encara, mira, porto l'R4, que és igual que conduir el tren de la mina del PortAventura.
2: Sí, molt bé, home.
3: Igual, però amb els rails rovellats, amb els cargols afluixats, sense volant, amb els frens hidràulics del final de l'atracció sense piles.
2: Molt bé,
3: està bé. Us va bé trucar al 112 ara, un moment?
0: Al 112, per què?
2: Què passa ara?
3: Estic veient enmig de la via que hi ha una pedra gegant, un tros de talús, un arbre, i que han robat 2 quilòmetres de coure, i que hi ha un tren en direcció contrària i estem en via única. Eps, no passa res, eh?
2: No passa res. Prima!
3: És el tren del terror, això. Però aneu trucant.
0: Senyor Carles Puigbagó, el maquinista de Renfe no era, al final?
3: O Adif, no sé.
0: O Adif, ja no se sap.
3: És que hem de fer el traspàs.
0: Una abraçada. Sí, ui, aquest és l'altre tema.
2: Calli, no t'acabes.
0: Una abraçada i que tingui sort amb el trajecte. Adéu, Carles Puigbagó, gràcies. Un aplaudiment, sisplau. Molts ànims.
3: Tot va amb normalitat.
1: Cada dia de 6 a 11, Despertant de cop. Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.

0: Mira, Agel, que torna a les nostres vides. I a més, ara al costat del recentment anomenat, o tornat a anomenar, millor discjòquei del món, David Guetta. Aquesta cançó es diu Shine.
1: Estàs escoltant El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez.
0: Bon dia a tothom i merci per escoltar El matí i la mare que el va parir. Recordeu, per cert, que avui us estem preguntant què us ha passat en un concert? Això la Neget aquí té, vamos. Hola, Neget, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Tens camp per córrer en aquesta pregunta, m'imagino, perquè crec que no hi ha persona al món que hagi anat a més concerts que
2: jo. Ai, però hi he de pensar,
0: No, no, ja. Bueno, tu pensa tu i després ja tens tot el programa per comentar alguna cosa que t'hagi passat en el concert. Anècdotes de concert. Què us ha passat en un concert? Què no us esperàveu que passés en aquell concert que veu anar de, jo què sé, Coldplay, no sé, saps? Coldplay, Estadi Olímpic, 2015, Chris Martin, no sé què. Jo vaig tocar Chris Martin, mira, el 2015, el vaig tocar.
2: Tocar?
0: Ah, sí? El vaig tocar, perquè Coldplay baixava de la part... Hi ha diversos escenaris, i baixava d'un escenari, passava d'un escenari a l'altre, i va passar pel meu costat.
2: I llavors,
0: sí, vaig tocar el braç.
2: Quin tacte té? Estava suat, no?
0: Crec que sí, bastant. Oi. Els músics és el que tenen. Que
2: sí, sempre van suats.
0: Sí, sovint, exactament. Doncs, bueno, expliqueu-nos-ho. Què us ha passat en un concert? Ah, i com cada divendres, que això no ho he dit abans, entre els que envieu whatsapps al 628-414-029, sortegem un lot de 24 brics de llet de la cooperativa lletera Campllong, d'acord? Així que val la pena participar els divendres aquí al matí, la mare que el va parir. Aneu a enviar missatges, què us ha passat en un concert? De moment, com sempre a aquesta hora, anem a l'horòscop del dia i comencem pels Àries.
2: Avui una trobada amb amics pot acabar amb una sorpresa divertida. Deixa't portar i gaudeix sense estar pendent del rellotge.
0: Taure.
2: Un problema que semblava difícil de resoldre començarà a desencallar-se. La solució pot ser molt més senzilla del que pensaves.
0: Bessons.
2: Avui et tocarà posar límits a una persona que s'està aprofitant de la teva confiança. Estigues clar i no et sentis culpable.
0: Cranc.
2: Una proposta professional et pot fer molta il·lusió. Valora-la bé perquè podria ser el començament d'una etapa molt interessant.
0: Lleó.
2: Avui una qüestió de diners requerirà la teva atenció. Revisa bé els comptes abans de comprometre't amb una despesa important.
0: Verge.
2: Una atracció inesperada pot posar una mica d'emoció al teu dia. No intentis trobar explicacions a tot el que sents.
0: Balança.
2: Algú de la teva família et demanarà ajuda amb un assumpte personal. La teva experiència pot ser-li molt útil.
0: Escorpí.
2: Pots tenir una petita victòria en un joc, en un concurs o en un repte. La sort t'acompanyarà, però també hauràs de posar-hi una mica d'enginy.
0: Sagitari.
2: El cap de setmana s'acosta i el teu cos necessita descansar. No omplis l'agenda de compromisos i reserva't temps per desconnectar.
0: Capricorn.
2: Una escapada o visita a un lloc desconegut pot convertir-se en un dels teus pròxims plans. Comença a buscar opcions que et motivin.
0: Aquari.
2: Avui descobriràs que tens una habilitat que havies explotat prou. Dóna-li una oportunitat i potser trobaràs una nova afició.
0: I peixos.
2: Un canvi a casa o en el teu entorn més proper et pot fer sentir i sortir de la rutina. Aprofita'l per començar una etapa amb energies renovades.
0: Molt bé. Ja sabeu com us anirà el dia. Arribem a l'informatiu de les 2:15 amb Katy Perry.

0: Mari Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al que va ser casa seva durant més de 70 anys. Ho han fet l'endemà de la mort de la dona a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van desnonar. Els manifestants han sortit a les 8 del vespre des de l'acampada de la Puerta del Sol i han arribat fins al seu portal al districte del Retiro. D'altra banda, el cap de llista d'Esquerra Republicana a les eleccions generals continua sent tota una incògnita, malgrat que diumenge a les 6 de la tarda s'acaba el termini del partit per postular-se. Després de dies d'especulacions, Gabriel Rufián ha pres la paraula aquest dijous per remarcar que vol representar Esquerra, però que ho vol fer amb unes mínimes condicions i acompanyat d'altres forces d'esquerres i antifeixistes. I els Estats Units afegeixen nous càrrecs al president de Venezuela, Nicolás Maduro, i la seva dona, Cilia Flores. Ara els acusen de dirigir una estructura per torturar oponents polítics i ciutadans amb l'objectiu de mantenir el poder al país. També s'acusa Flores de narcoterrorisme, càrrec que fins ara només pesava sobre el seu marit. Els esports. El Barça va anunciar ahir a la tarda la renovació fins al 2030 de Xavi Espart. El jove de 19 anys està fent un gran començament de temporada i el club es vol assegurar la seva continuïtat allargant 2 anys més al seu actual contracte. I els jugadors de l'Espanyol ja són a Màlaga, on avui juguen el primer partit de la 8a jornada de Lliga. Van arribar ahir a la tarda amb Javi Puado com a presència destacada, que torna després de superar una greu lesió al genoll.
1: Gràcies, Paula.
2: El matí i la mare que el va parir.
3: Tu éxito en el teatro. El teatro de Valladolid, Zorrilla.
4: Pero Zorrilla es el teatro.
3: Exacto.
4: Claro.
3: Teatro, Zorrilla.
5: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.

0: que estaràs, Ginestar i Nil Moliner, parell d'artistes Flashback units, unint forces per fer aquesta cançó genial i majestuosa. Us vam presentar tal dia com avui de fa un mes aquí a Ràdio Flashback. O potser una mica més. Hòstia, quin liu que tens, Cori, aquestes hores a casa, eh?
1: Sí, ja ho veus.
0: Mare de Déu. Bueno, per molts anys, Cori.
1: Moltes gràcies.
0: La primera trucada és per tot el dia i ho fem de part del Carles i la Laia, que et feliciten pels 33 anys que fas. Diuen que no canvis mai, que continuïs sent tan meravellosa com ets, ara i sempre. I els tens tots en dansa, no?
1: Sí, exacte. Sí, ja sí, aquí veient, estem ja a tope, a punt d'anar jo a treballar i ells cap a col·le.
0: Molt bé, perfecte. Escolta, doncs res, gaudeix molt del dia de la feina, del dia del cumple i d'aquest cap de setmana que serà llarg, suposo.
1: Sí, perfecte.
0: Una abraçada.
1: Moltes gràcies.
0: Cori, que vagi bé.
1: Adéu. Que vagi bé, adéu. Adéu.
0: Anem al WhatsApp nosaltres a través del 628-414-029. Avui la pregunta que us ha passat en un concert, en fi, ja que és el tema oques grasses, no? Avui penúltim concert, crec, i demà últim concert, doncs això. De seguida el Jan Pons ens explica com li va anar ahir el seu concert. Això serà de seguida. Abans, missatges, 628-414-029. Vinga.
2: Hola, sóc el Lluís d'Igualada.
0: Hola, Lluís.
2: Pues mira, seria l'any 80 i algo, Obús. Vaig anar a un concert d'Obús.
0: Obús.
2: Aquí a Santa Margarida de Montbui. I resulta que hi havia, bueno, la Guàrdia Civil encara. I no sé el per què, encara no sé el per què, se'm va donar per... se'm va quedar mirant la Guàrdia Civil i li vaig fer el gesto com si li disparés amb la mà amb la pistola.
0: Què dius?
2: La mare de Déu, què vaig fer?
0: Home, clar.
2: Què vaig fer? Que el tio em volia matar. Que el mato, que el mato, que el vull matar. I el company li deia, però no ves que és un crio? Déjalo, hombre, déjalo. Mare meva, la que vaig liar amb una tonteria d'aquesta, saps? I també era el temps on hi havia els altarres i tota aquesta penya.
0: Sí, clar.
2: Pues, telita. Menys mal, al final no va passar res. Bon dia.
0: Vinga, bon dia. Estàveu bastant bojos allà, eh? A Santa Margarida de Montbui, a la noia. Déu-n'hi-do.
3: Bon dia. A mi el que em va passar en un concert és que vaig anar a veure Loquillo y los Trogloditas ja fa uns anys d'això.
0: Sí.
3: I anava supercontent perquè era la primera vegada que els anava a veure i és un grup que m'agradava molt i la veritat que donava molta festa als concerts aquest tio. I resulta que ens vam col·locar, vam trigar el nostre per arribar al puesto i quan ja estàvem col·locats que va començar el concert van arribar uns quants rockabilis que eren més que persones d'armaris i va ser tot un concert de, que ens semblava uns búhos mirant amb el coll cap a un cantó, cap a un altre per intentar veure l'escenari. Va ser la cosa curiosa del concert. Després la
0: no hi veieu.
3: Va estar increïble. Gràcies. Tingueu bon dia.
0: Loquillo, eh? Que mític, per favor.
4: Bon dia. Doncs aquest setembre vam anar al concert de Nil Moliner amb el meu petit, que té 9 anys.
0: Hombre.
4: I estàvem parlant que, perquè li agrada molt la cançó de Ya no estoy triste, que cantava amb el Dollar Sell Money, i hi havia uns nois que tindrien uns 20 anys, més o menys, no arribaven, crec, que el van sentir i li van dir, escolta, quan surti a cantar aquesta cançó, et pugem a les espatlles perquè el puguis veure bé i cantar.
0: Hola.
4: Doncs dit i fet, va començar a cantar aquesta cançó, se'l van pujar a sobre i el meu fill estava, buah, al·lucinant. Crec que no oblidarà mai a la seva vida.
0: Molt bones persones a la vida, també, sí senyor. Dollar Seu Money, fent el featuring a Nil Moliner en aquesta cançó. Ya no estoy triste. Bona cançó, com no, de Nil Moliner. Ja no és notícia, això.
5: Bon dia, macos. Jo me recordo un concert que vam anar d'Estopa al maig del 2012, que coincidia amb la final de Copa del Rei que va jugar al Barça, i vam posar una pantalla a l'escenari, si no me'n recordo malament.
0: En sèrio? Hosti,
5: que vam veure el partit, i després va haver el concert. I va ser una nit èpica perquè entre cervell i cervesa la cosa va acabar molt animada, i ens va entrevistar La Sexta. Va ser una nit genial.
0: Veu acabar l'entrevista, eh? Que bons que són també Estopa, eh?

0: Hola, bon dia, Carles i companyia. Soc el Sergi del Vendrell.
1: Hola.
0: Doncs jo una cosa que m'ha passat en concert, i guai, bueno, guardo una anècdota que guardo amb molt de carinyo, molt d'estima, és que, bé, jo era molt petit, cap al 91, 92, i crec que vas a Sant Feliu de Llobregat, o Molins de Rei, Sant Joan d'Espí, per allà, perquè ja sona del Llobregat, vaig anar a mon pare a veure el Sant Grail, que ja poder tenir 7 anys, però ja em flipava, m'agradava moltíssim. Raro, en un nen de 7 anys. Però bé, em van veure el Sant Grail i em van convidar al seu camarader, al camarader, al, bueno, al camerino, diguem-ne,
1: sí,
0: no?
1: Guai.
0: I vaig flipar i em van signar... No portava, clar, jo no portava cap disc al concert perquè ja era evident que no podien signar discos perquè hi ha molta gent. Doncs em van regalar un vinil signat per tots ells i, bueno, encara ho mantenc allà el vinil. I això va ser una anècdota molt bonica.
1: Que xulo.
0: Molt bona gent. S'ha agraït. Vinga, vaig bé. Bon dia.
1: De les coses que t'emportes i ho recordes. Expliqueu-nos què us ha passat en un concert. 628-414-029.

0: escoltes el despertador més llegendari de Catalunya. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Flashback.
1: Bon dia, Anna.
2: Bon dia.
1: Escolta, què tal? Com estàs? Acaba de llevar, no? Suposo.
2: Totalment.
1: Una mica com tots. I, bueno, hi ha un missatge aquí per tu, de part d'unes quantes amigues.
2: Quina vergonya.
1: La Laia, la Mònica. T'estem trucant del matí la mare que el va parir de Flashback, però ho fem de part de la Laia, de la Mònica, de les Floretes, que et volen desitjar tota la sort del món en aquesta nova etapa que demà comences. Que et cases demà o què?
2: Demà em caso. Oh. Sí, sí, sí.
1: I amb la Dan, que us
2: caseu.
1: On us caseu?
2: Arbúcies.
1: Perfecte.
3: Farà sol.
1: Indret fantàstic. Sol, Arbúcies.
2: Sí, ja. Porto una setmana mirant-ho. No plourà.
3: Sí, sí, sí. Per fi ha arribat el miracle.
1: Suposo que estaves una mica collonida, no? Perquè amb la setmaneta que portem, deies, hòstia, a veure, mirem-nos
2: sí. Això. Sí, sí, que ja hi havia pla B per si plovia, però no era tan guai com el normal. Així que, bueno, espalmetes i a rodar.
1: Perfecte. Bueno, i diu que us estimen molt, que sou com una família i que aquesta nit us veieu al concert d'Oques Grasses.
4: Mira.
2: També, mira.
1: Vale.
3: Us encantarà.
2: Hem dit que hem de fer el dia abans, posar per el concert.
1: D'Oques Grasses, perfecte. Doncs Oques Grasses i a casar-te. Que tinguis un gran concert i un gran casament, Anna.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Adéu, merci. Maca. Gràcies. Adéu-siau. Bueno, ja em pensa que ve de ressaca del concert d'Oques Grasses.
3: Sí, sí, ressaca emocional, eh?
1: Què tal?
3: Jo li dono un 8. Jo estic molt d'acord amb la reflexió de la Najet. Mm-hmm. És un molt bon concert d'estadi. No és un molt bon concert de comiat, però a nivell musical, de show, visuals, llums, molt bo. A nivell de setlist, el mateix de sempre, per mi. Podria haver-se treballat una miqueta més per repassar la seva trajectòria, però vaja, m'ha agradat molt. O sigui, un 8 molt sòlid.
1: Vale, vale.
4: Sí, sí, sí.
3: I no va ploure, eh? Això també s'agraeix.
4: Això et va saber greu, no? Perquè ell volia un final de la gent que estimo.
1: Tu vas estar tot el matí dient que plouria i no va ploure.
3: No. Jo vaig dir que podria ploure.
1: Tu vas dir que plouria.
3: No, jo vaig dir que...
1: Tu vas dir començarà a ploure a les 8 del vespre, és que me'n recordo.
3: Pot començar a ploure a les 8 del vespre. Hi havia un 40% que plogués i a la tarda els amics del feedback m'ho van preguntar i li vaig donar un 30%. De fet, va ploure, ahir, a Barcelona, però a la meitat... a la meitat est.
1: Val.
3: A l'estadi olímpic hi havia una cúpula...
1: Una cúpula que van passar uns avions, van deixar anar uns sulfats de plata
3: diguis,
1: i...
3: No diguis massa, que hi ha molta gent que s'ho creu, això. Però no, vam tenir sort i va ser un concert molt, molt guai. Jo vaig patir pels músics perquè fotia una rasca que flipes i anaven amb màniga curta, però bueno, ja és la professió. Ah, exacte.
1: Sí, sí. Doncs escolta, molt bé, un 8, li poso el germà al concert d'Oques Grasses, molt bé. Anem al temps, si et sembla. Avui sol, mira, música d'Oques Grasses, ho farem això.
3: Vinga, va, sembla bé.
1: Avui sol.
3: Correcte, fans al sol, no? Una miqueta.
1: Exacte, sí.
3: Doncs mira, sí, torna la calma meteorològica del tot, no haurem de parlar de ruixats ni avui ni el cap de setmana, i de fet és que ha baixat també molt la temperatura, ara mateix tenim entre 5 i 10 graus per sota, o sigui, menys... Joder, m'estic explicant molt malament. Perdoneu, entre 5 i 10 graus respecte a ahir a la mateixa hora. Per tant, si sortiu ara mateix al carrer o esteu anant a treballar, segurament notareu que fa bastanta fresca, eh? I avui doncs haurem de parlar doncs precisament d'això, de sol, tant al matí com a la tarda, algun nuvolet decoratiu a punts del Pirineu, i al cap de setmana també temps molt estable, amb molt sol a tot Catalunya, alguns núvols a punts del Pirineu, però vaja, sense ruixats, s'han acabat les pluges, podreu gaudir perfectament del cap de setmana, però abrigueu-vos una mica perquè el temps de tardor ha arribat de ple i sembla que per quedar-se.
1: Per quedar-se, eh?
3: Sí.
1: No ho dic perquè és típic que ara dius, hòstia, quin fred, no sé què, tal, i la setmana que ve... Quina calor, saps? Sí,
3: sí. Aviam, pujar la temperatura, però no com a calor, temperatures ja més habituals per l'època. Ara estem per sota de la mitjana climàtica, és a dir, molt bé. Fresqueta.
1: Molt bé. Perfecte, anem a fer una volta per Catalunya, a veure.
3: Ara mateix a Barcelona tenim 13 graus, a l'Espluga de Francolí 9 graus, a Vila i la Vall d'Aran 1 grau i mig, fa fresca, i a la Seu d'Urgell 4 graus.
1: Molt bé, doncs que venim cap aquí el Marc Casanovas, abrigat, suposo, avui. Hola, Marc, què tal?
5: Doncs menys del que m'agradaria, eh? Perquè fa un fred, ara mateix m'he refugiat fa estona en un portal de Barcelona.
1: Sí,
5: perquè tinc molt fred. I tinc la sort que hi ha una reixeta d'aquestes del metro que treu com calor. Ah. I és com una estufa aquí al costat, perquè és que m'estic congelant. L'autobús ja venia amb l'aire condicionat a tope, que no he entès per què.
1: Home, clar.
5: I ara mateix sóc com el Pingu. O sigui, tinc molt fred.
1: Tio. O sigui, bueno, doncs escolta, fem-ho ràpid, això. Repassem l'actualitat del divendres. Què t'ha cridat l'atenció, Marc?
5: Mira, dues dades, una de molt ràpida, que ho he vist fa un moment, que al llarg de la nostra vida ens creuem pel carrer amb 14 assassins, que no sé si són molts o pocs.
1: Molts.
5: La dada és d'un compte que es diu Caja de Pizza, vull dir que ficau-lo...
1: Amb dubte.
5: Dins de la... Bueno, el que vulgueu. I llavors, no entenc la Paula, què està fent amb la seva vida, la Paula, la cap d'informatius d'aquesta santa casa,
1: sí.
5: Que hi han hagut eleccions molt importants, eleccions al Perú, sí. Eleccions a... del districte de l'alcaldia, d'acord? Allà, en comptes de fer els pobles, doncs són districtes d'alcaldies, d'acord?
1: Sí.
5: Concretament a Queropalca, d'acord? Sí. I us llegeixo el com han quedat les forces polítiques amb els noms dels guanyadors, d'acord? En cinquena posició, Lincoln García.
1: Sí.
5: La quarta, José Emiliano Robles. Tercera, Itala Giovanna.
1: Vale.
5: Segon, Gaspar Belinde.
1: Sí.
5: I qui és el nou alcalde de Queropalca? Es diu Hitler Mussolini, Simeón.
3: Sí, a tu. De traca absoluta.
5: Ha guanyat amb el 34% dels vots, d'acord?
4: Només pel nom.
5: No, sí, perquè em fa molta gràcia perquè el Hitler Mussolini és d'un partit d'esquerres, es veu?
4: Com pot ser això?
5: I la fotografia que ell té com a representant ciutadà surt amb una samarreta d'aquestes com si fos un àrbitre de futbol i amb una taca de suor molt grossa a sota ben bé el coll.
4: Déu meu.
5: Mare Hitler Mussolini, si
1: però què vol dir això? O sigui,
3: els seus pares o el que ha posat aquest nom?
4: És que això s'ha decidit.
3: Clar, clar.
4: No és que t'ha tocat.
5: No,
4: s'ha decidit i s'ha confirmat.
3: S'ha decidit.
5: Bueno, els pares els agradava aquest nom com sonava i, escolta, la història també... Bueno, va per una altra banda.
1: Sí,
5: és musical.
1: Hitler Mussolini és musical?
5: Bueno, Mussolini més, potser, no? Però...
1: Mare de Déu. Home, Hitler...
5: Hitler
4: no.
1: Mussolini sona més bé que
5: Mussolini,
1: Hitler.
5: Mussolini, Simeone, és guai.
1: Mussolini sembla un plat, Simeone. Una Mussolini.
4: Sí,
1: una Mussolini.
4: Ah,
5: està bé.
1: Hitler és Hitler. I dius, hòstia.
5: Hitler no està tan
3: bé. Així a gros.
1: No? Autoritat.
3: Autoritari, sí, com sí. Hansi Flick, no? Una mica en plan...
1: Hansi Flick, exacte.
4: Hansi.
1: Sí, sí, sí. Les acs que no són aspirades sonen fortes, sí, sí, totalment. Bueno, doncs res, li desitgem molta sort al Hitler Mussolini per governar aquesta regió del Perú que es diu...
5: Sí, Queropalca.
1: Queropalca. És molt gran?
3: És
1: o sigui,
3: Perú,
1: Hi ha molta gent aquí o és realment
5: no,
1: un lloc
5: no,
1: de les muntanyes?
5: És petit tal. Perquè ha guanyat amb 229 vots.
1: Ah, bueno, doncs...
4: No sé per què no ho ha dit la Paula.
5: No.
1: Ara li direm, se li va passat, però sí, ara li direm.
4: Que obri.
3: Sí, Última hora, no?
1: Sí.
5: Sí.
1: Doncs res, Marc, et deixem que acabis de venir cap a la ràdio i no passis gaire fred.
5: No sé si arribo, eh?
1: Bueno, intento-ho.
5: Vale.
1: Fred. Vinga, fins ara.
5: Apa, adéu.
1: Adéu.
0: Al matí. I la mare que el va parir. I la mare que el va parir. Amb Carles Pérez.

0: Physical. Dua Lipa.
1: Cada dia, quan es fa de dia, lleva't amb nosaltres. El matí i la mare que el va parir. El programa d'humor que desperta Catalunya. A Flashback.
0: Noa, bon dia.
2: Hola, programa bon dia.
0: El programa que desperta Catalunya, que desperta la Noa, en concret, que l'acabem de treure del llit perquè avui fa 15 anys. Moltes felicitats, Noa.
2: Moltes gràcies.
0: Mira, truquem de part dels teus pares, que són molt ben parits i que ens han encarregat aquesta trucada. Diuen que t'estimen moltíssim, que et desitgen que continuïs així de bona persona i que, en fi, que et fan un petó enorme, Noa.
2: Moltes gràcies.
0: Pues que bé. Si m'agrada, contenta, alegria, alegria de bon matí. Noa, que tinguis un gran dia.
2: Merci.
0: Adéu.
2: Adéu.
0: Adéu, adéu, maca, adéu. Ah, per cert, entre tots els que envieu missatges avui, sortegem, mira, us regalo 24 brics de llet de la cooperativa lletera Campllong. 24 brics de llet, eh? A més, podeu decidir si és desnatada, si és semi, si és sencera, el que vosaltres vulgueu. Expliqueu-nos què us ha passat mai en un concert. Espera, ara he de buscar Marc Anthony, eh? Perquè aquest... aquesta persona em comenta un concert de Marc Anthony. A veure si el trobo, que el tinc per aquí. Marc Anthony, sí, sí. Mira, la primera que em surt, que és Rain Over Me, que crec que és una cançó amb Pitbull, que vam posar Flashback al seu dia. Sí, sí, mira, mira. Dale, veterana, que tú... Diu, bon dia, diu, un concierto que no se nos olvidará tanto a mi mujer como a mí fue el de Marc Anthony. Empezó una hora más tarde y era su época que tenía adicción a según qué sustancias y os podéis imaginar cómo iba. Y para rematar, solo pudo actuar una hora de com estava el, de perjudicado el tio. Una hora només de concert, per favor, per l'amor de Déu, Marc Anthony. Bueno, serveixi aquest missatge per recordar aquesta cançó, que jo ja ni me'n recordava. Rain Over Me, que bona.
3: Bon dia, doncs mira, a mi no m'ha passat mai res.
0: Ah, no?
3: Perquè el que m'ha passat és que no he pogut anar mai de concert.
0: Què m'estàs dient?
3: I no sé el que és anar de concert.
0: Doncs, bueno, que algú familiar o algú regali una entrada, per favor.
4: Nosaltres vam anar a un concert dels Marlon. El primer concert que vam anar, encara no havíem tret el disc, mm-hmm, i ningú no se sabia les cançons, érem quatre gats, ah, a Sala Bikini. El segon concert... no recordo on era, estava tan atapeït al local que ni cabíem, ni vèiem, no se sentia bé, tot terrible. I el tercer concert, ja era la tercera oportunitat, ja vam dir, vinga, va, a veure si ara la tercera funciona, era a Sala Razzmatazz. El tio es va presentar sense veu, convidant a la gent a pujar a cantar amb ell, però era com... un after party, borratxos, etc. I va ser tot un quadre. Vam dir, bueno, doncs mai més amb aquesta gent. Que tinguin molta sort, però nosaltres no hi anirem més a cap concert.
0: Que bo. Amanecimos un poquito más fuertes. Más borratxos, Marlon. Un poquito más borratxos. Nos ganó el
5: corazón. La Flashback, el més extraordinari que m'ha passat en un concert és aconseguir entrades per al mateix dia, per un...
0: Ah, se't talla la nota de veu, quina ràbia, no hem pogut acabar de sentir l'anècdota, per favor!

0: notes de veu.
1: La Guàrdia Civil que m'hi he fet pensar precisament. Fa molt de temps, era 1990, ho sé pel cotxe que portava, que era un 127 de color durat, molt xulo, imagina't, del color. I era un concert que, el meu primer concert, que anava jo com a adult ja, tenia 18 anys recent fets, i va ser a Salou. Era un concert que organitzava l'Ajuntament gratuït, i com que no sabia on anava, perquè jo sóc d'un poble del costat, doncs vaig veure un cotxe de la Guàrdia Civil i vaig pensar, aquests hi van. I jo al darrere. I quan feia, jo què sé, 5 minuts que anava al darrere, de, potser tant no, no, 3 minuts que anava al darrere aquesta gent, ens separen, baixen tots dos amb les metralletes,
0: que
1: se me posen al costat,
0: no,
1: que a veure què feia. I me vaig cagar les calces.
0: Home.
1: I, bueno, els vaig explicar, dic, és que, bueno, doncs que no sé
0: estic on vaig. Estic anant a un concert i no sé on vaig. Jo m'hi trobo, meravell, em passa com tu, em cago igual. 7-0-0, bon dia.
2: Flashback. Flashback.
3: Bon dia, us parla aquí en Barcelona. La policia ha desarticulat aquesta setmana un punt de venda de drogues a Andorra la Vella en una operació que ha comportat la detenció de dos joves de 24 i 26 anys. Arrestos que es van efectuar dimecres al vespre en el marc d'una investigació que apunta que el principal sospitós utilitzava el seu domicili per distribuir substàncies estupefaents. Aquest investigat ja tenia diversos antecedents per delictes contra la salut pública. La policia considera que s'ha desmantellat un punt important de distribució i manté oberta la possibilitat de noves actuacions. Parlem del Departament d'Educació. Ha confirmat aquesta setmana 14 casos d'assetjament escolar durant el curs 25-26, després que els centres educatius detectessin 53 possibles situacions. Les dades s'han examinat aquest dijous durant la reunió de les comissions nacionals encarregades de combatre l'assetjament escolar i fer seguiment de l'absentisme. Parlant d'Andorra Telecom, ahir celebrava la jornada Empresa, va reunir 160 professionals a l'Art Hotel sota el lema Créixer fent créixer. La trobada es va centrar en la importància de les persones dins de les organitzacions per adaptar-se als canvis, afavorir el creixement empresarial i desenvolupar les estratègies de les companyies. I FEDA ha estrenat l'aplicació FEDA i tu, que permet als abonats consultar el consum elèctric per hores, comparar-lo amb d'altres usuaris i configurar alertes quan se superin, per exemple, els límits establerts. La nova eina amplia la informació que fins ara es facilitava principalment a través de les factures mensuals. Els clients poden així consultar les dades en quilowatts, en euros i emissions de CO2, així com obtenir una estimació del consum fins a final de mes si mantenen els mateixos hàbits. A nivell cultural, destacar que el professor Mario Santana ha estat reconegut amb el 35è Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i de la Diversitat Cultural. El jurat ha acordat per unanimitat distingir la trajectòria de l'acadèmic que ha desenvolupat la seva activitat durant 31 anys a la Universitat de Chicago i ha contribuït a impulsar els estudis catalans als Estats Units. El guardó anunciat pel govern, està dotat amb 6.000 euros. I la Unió Hotelera està preparant les jornades gastronòmiques Andorra Taula, celebraran la seva 20a edició amb una ampliació del calendari. Per primera vegada, l'esdeveniment tindrà una durada de 30 dies i se celebrarà del 1 al 30 de novembre.
4: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
5: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
2: Flashback.

0: és l'èxit de la setmana i l'entrada al top 10 a la llista Flashback. Ariana Grande i aquesta cançó majestuosa, Hate That I Made You Love Me. Sona per iniciar aquesta segona hora del matí, la mare que el va parir aquí a Ràdio Flashback avui, que és aniversari, amigues i amics. Avui hagués fet 86 anys John Lennon. Ens pots avançar alguna anècdota d'aquesta cançó Jealous Guy de John Lennon, Marc, sisplau?
1: No d'aquesta nota, que és preciosa. Però es puc avançar una curiositat divertida, i és que el seu assassí, el Mark Chapman,
0: sí.
1: Es diu així, està a la presó, encara tot plegat.
0: Encara és a la presó?
1: Sí, ell va demanant sortir, però de moment no el deixen sortir.
0: Ah. Vale. Sí. Això va ser l'any 80 que va morir.
1: El 80.
2: Aquesta gent que porta tant de temps, jo crec que hi arriba un punt que està millor a la presó que fora.
1: Jo crec que sí, tot i que ell ho va provant de sortir.
2: No sap el preu dels lloguers que hi ha fora? No té ni idea.
1: Total, que es va fer una pel·lícula explicant l'assassinat de John Lennon, perquè el Mark Chapman va anar una estona abans a conèixer, li va signar un disc, i al cap d'un rato doncs, se'l va trobar a la porta de casa seva i el va disparar allà, d'acord? Sí, sí.
0: Vale.
1: Doncs l'actor que fa de Mark Chapman es diu Mark Chapman.
0: Hosti.
1: I és una curiositat bastant divertida.
0: Que fort.
3: I el van pillar per això, potser?
1: No ho sé, potser sí, ja, per fer la broma.
0: Que fort.
3: Per fer la broma només.
1: Per fer la broma, ja és divertit.
3: Que fort.
0: Doncs avui John Lennon hagués fet 86 anys, déu-n'hi-do. A veure, més enllà d'això, Najet, què ens expliques?
3: Mira, l'origen de la paraula spam, que coneixem tots.
0: I tant.
3: Doncs mira, l'any 1937, una empresa nord-americana va llançar un producte que es deia spam. D'acord? Que es deia així. I era una conserva de carn que es va fer especialment populars durant la Segona Guerra Mundial, perquè era molt econòmica, molt fàcil de portar tot arreu, i es conservava molt de temps. I spam era l'abreviació de spiced ham, que era pernil especiat.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
3: Vale. Però, clar, aquí té a veure una llauna de carn amb els correus aquests pesats que ens arriben tota l'estona. Doncs la culpa és de Monty Python, perquè va fer un sketch on una parella entrava en un restaurant on tot portava spam, que era aquesta mena de conserva.
0: Fotis.
3: I a l'hora de demanar, quan el cambrer els hi va llegir el menú, doncs tot era enumerant tots els spam, aliments spam, que hi havia al menú, era spam. Mira, podem spam, escoltar.
0: Spam. Ah, podem escoltar el gag de Monty Python.
3: Gag, sí.
4: Egg, bacon and spam! Egg, bacon, sausage and spam! Spam, bacon, sausage and spam. Spam, egg, spam, spam, bacon and spam. Spam, spam, spam, egg and spam. Spam, spam, spam, spam, spam, spam, baked beans, spam, spam, spam and spam. Oh, lobster thermidor, crevettes with mayonnaise sauce, garnished with truffle pate brandy, and a pie on top and spam. Have you got anything without spam in it? Well, spam, egg, sausage and spam. There's not got much spam in it. I don't want any spam.
3: Molt de spam per tot arreu, i va començar a ser un caos en aquest...

0: aquell restaurant on tot era spam, spam, spam. Ah, i va començar a ser una saturació massiva i llavors, anys més tard, quan els primers usuaris d'internet van recuperar, bueno, van començar tots els correus i això, van recuperar aquesta broma per definir els missatges massius i repetitius que ens envien i que ens inunden a les bústies de missatges i això, doncs, com amb aquest gag de l'spam.
1: De Monty Python.
2: Sí. Increïble, eh?
1: Carai, tu.
0: Una llauna de carn.
2: Però és que més que Monty Python, o sigui, que s'ha recordat per mil coses, però que ha passat a la història, o sigui, no és que passi la història per això, però és que aquesta paraula ara quedarà gràcies a ell.
1: Sí, i tant sí. Que sí.
2: Per segles.
1: Sí, sí. Per algú que se li va
0: acudir... Per un acudir, guionista per... que va dir...
1: Exacte. Sí, sí. Exacte, aquí hi ha un guionista que va dir... Spam, vinga.
2: Deixeu-me una petita anècdota, que parlàvem de John Lennon abans.
3: De John Lennon també.
2: George Harrison, que era el company de grup de John Lennon, era un dels principals patrocinadors, productors de Monty Python.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí.
1: El Harrison. Ah, mira'l tu.
0: És culpa seva, dos.
2: Spam. Tot sortia d'allà. Tot surt als Beatles.
1: Sí, senyor. Són les 7:09. Bon dia.
4: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir.

0: 96.0.
1: El matí i la mare que el va parir.
2: Florian Tritel s'ha penjat l'or en la classe 49er. 49er, for... ja ho diré, ja. 49er. Niner. 49er.
3: 49er.
2: 49er. Fent parella amb Diego Botín, amb l'Asturià. Amb el càntabre. No n'estic encertant cap, eh?
3: No.
2: Va més que parlis tu, Marta.
4: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir. Només a Flashback.

0: Quevedo, Elvis Crespo. La cançó és meravellosa, es diu La Graciosa. Sí que es veia aquesta farcida de lletra, diguéssim, que necessita una mica anar sentint. Però l'altre dia que m'hi vaig posar, em vaig posar amb tot el disc del Quevedo.
1: I què? Quan has tingut temps, perquè això fa una estona.
0: La meva opinió és, a mi jo no vaig poder.
1: Ai, a mi em va agradar molt.
0: No vaig poder.
2: Però fa gràcia aquest concepte de m'hi poso amb Quevedo. O sigui, és com si posés en un llibre.
0: Tu saps la de lletra que hi ha en aquesta cançó, per exemple, que dius, bueno, anem a escoltar-la amb calma. Aquesta cançó a mi m'agrada molt i el que diu està xula. Tot l'altre...
3: Però les dues que hem posat aquí a mi m'han agradat, de Quevedo.
0: Sí, no, n'hi ha tres o quatre que són així més musicals, més tal.
1: El golpito, el baifo, tot això a mi m'agrada.
0: Aquesta sí. El que passa que n'hi ha moltes de reggaeton, trap, reggaeton d'aquell...
3: La
0: cosa més dura que dius, buah, i tal. Per mi ja és massa, però és una cosa estilística.
1: Per això no les posem.
0: Cadascú. Sí, exactament. No, però aquesta per mi és interessant, té el seu. Està guai. Bé, a la Universitat Oberta de Catalunya tens graus 100% online, orientats al món professional amb accés sense notes de tall i un acompanyament personalitzat durant tota la teva etapa universitària, una oferta de fins a 27 graus en 9 àrees de coneixement, des d'Economia i Psicologia fins a Informàtica o Arts i Humanitats. No te'n quedis fora, aprofita els dies per matricular-t'hi a UOC.edu i també els seus màsters. Dit això, com que és divendres, anem al podi de millors moments de la setmana. I comencem per el tercer millor moment, el tercer graó del podi.
3: Aquest te'l vas perdre, era dimarts, trucàvem a l'Ada, una nena molt simpàtica, molt dolça, fins que parlem de judo, i llavors la cosa es posa xunga i ens amenaça en directe. Escolteu.
4: Ada, bon dia.
5: Bon dia.
4: Bon dia.
1: Hola. Què tal?
4: Hola. Com estàs? Felicitats, primer de tot, important.
5: Bé,
4: vosaltres. Està molt bé. Encantats de poder parlar amb tu, Ada. Que et feliciten pels teus 9 anys. Oh. T'estimem moltíssim, continues sent tan bona nena i amb aquest cor tan dolç que tens. I feliç dia judoka, que fa judó, Ada.
3: Mare de Déu.
5: I no busqueu guerra, eh?
3: No busqueu guerra, oi?
1: Què ens faràs?
3: No busqueu guerra, eh?
1: I no li havíem dit res, eh?
2: Oh, és que era cinturó blanc-groc.
3: Groc, sí, no? Blanc-groc, eh?
2: Blanc-groc.
0: Blanc-groc ja poden començar...
2: Destruïm un Montpellio.
0: A neutralitzar.
3: Sí, s'ha d'anar al tanto.
0: Hòstia, Déu-n'hi-do, Blada.
1: Vigileu.
0: Déu-n'hi-do. Segon millor moment de la setmana, a veure.
3: Per dimecres, que tenim un espai reservat per ajudar els negocis locals, a les petites empreses, ens diuen qui són i què fan, i nosaltres els fem un anunci en directe. Aquesta setmana va ser el torn d'una clínica de pròtesis dentals a domicili, i la cosa va anar de la següent manera, i no sé si van quedar gaire contents perquè teníem el propietari al telèfon, i no sé, escolteu com va anar la falca. Hola, som de CSA Dental. Què? No, crec que l'interfono no va bé, eh? L'escolto molt malament. Em pot obrir? Però que està tenint un ictus o alguna cosa semblant? Si és un ictus, trucaré una ambulància. No, és la pròtesi dental trencada i desadaptada. Menys mal que sóc de CSA Dentals. A veure, reparada. Ah, no, sí que era un ictus.
4: Sí.
3: L'estil li ha quedat perfecte, això sí.
4: Sí, això, dental.
3: Dents perfectes.
4: Fins al dia del teu funeral.
0: Bueno, Aitor, de CSA Dental, què t'ha semblat la falca?
6: Estupendo, sí.
0: T'ha agradat? Si tens alguna cosa a dir, pots dir.
3: Estupendo, sí. Bueno.
0: Sí, gràcies per res, no?
3: No passa res, no va anar bé.
0: Bueno, escolta, és una falca gratis, eh?
3: S'ha de provar.
1: S'arrisca la gent també.
3: No passa res.
2: I es pot dir que no t'agrada, eh? Si no li ha agradat.
0: No passa res.
2: Estupendo, sí. Pot dir, quina merda heu fet. I no passa res.
0: I tant. Anem al millor moment de la setmana, a veure.
3: Mira, acabem amb la polèmica de la setmana, l'injust linxament d'un membre de l'equip que en aquest cas... Soc jo, la Naget cada dimarts ens porta els seus semàfors, allò que està bé i està malament, i aquesta setmana, clar, tocava parlar de paraigües i sobretot de compartir paraigües. Escolteu.
1: La de compartir paraigües amb una altra persona.
3: No, és horrible, això.
1: És horrorós, a mi em passa. Romàntic.
7: Tienes que cogerte.
1: Exacte, la solució és de bracet. Funciona perquè us convertiu en un.
3: O braç a la
0: cintura, no?
1: Depèn amb qui vagis, no? Bueno, o és igual, amb qui sigui.
3: Normalment comparteixis la paraigua amb parella, no?
0: Home, no.
1: No?
7: Què dices? Eres tan
1: tradicional, tan bàsic. És que només... Ai, de veritat. Aquesta concepció...
7: Que decepció.
1: Hi ha altres tipus de relacions i de vincles, eh?
0: No m'ho esperava de tu, Marc, això.
7: És que de veritat.
8: verdad.
1: Yo hablar, sí, la verdad.
8: Con un señor del siglo XVIII.
1: En parella, ¿eh? Només es pot portar paraigua.
8: Ay, solo puedo compartir paraules con mi persona favorita.
1: Amb qui s'ha casat. És que és insuportable, això.
3: Normalment.
8: Sí, sí.
1: No, és que normalment també està malament.
3: Normalment comparteixes la
8: parella. Claro, yo estoy claro, marido y mujer, podéis compartir paraigua.
1: Exacte. Sí, sí, sí.
0: Alguna Marc. Cosa més a declarar, Marc?
3: És que segueixo pensant que tinc la raó.
0: És que vas tan de prou, veritat.
1: No
0: i ets tan, ets però tan conservador.
1: Però no és
0: tan
1: mentida.
0: Clar, però no passa res, està bé.
3: Perquè jo el que dic és que normalment, quan algú comparteix un paraigua...
1: Claro. Sí. Torna-hi.
3: Normalment sí. És amb la parella.
8: Estos días que he llovido habréis tenido, vamos, unos días súper intensos sí. Con tu pareja.
3: No, perquè no coincidim amb el paraigua, però ja està.
8: Entonces habrá sido solo siempre, claro, porque como solo puedes compartir paraguas con
1: no,
8: tu
1: no,
8: pareja.
1: No, és que si veieu el Marc algun dia compartir paraigua amb algú altre...
3: Ja deixo, bueno. Ja deixo aquí les coses.
0: Aquí hi ha moltes més coses que...
8: Por supuesto.
0: Vale. Sí? Vale, vale. És com la pluja, quan plou molt, que surten, surt tota la cosa que
8: ara
0: hi ha...
3: És increïble.
8: La mierda.
3: No es pot dir res.
0: Ara, ara.
9: El matí i la mare que el va parir.
10: Yeah, right there. Two class heroes, baby.

0: Aquí teniu Jim Class Heroes amb la veu del cantant de Maroon 5, Adam Levine. Aquesta és del 2012, ha plogut des d'aleshores. Stereo Hearts. Bon dia, Eric.
1: Bon dia.
0: Hola, què tal? Com estàs? T'estem trucant en directe des de Flashback.
1: Pels molt bé.
0: 17 anys que fas, de part dels teus pares, que et feliciten, que desitgen que estiguis molt i molt bé, tot i que estàs en plena adolescència. Diuen que ets molt maco, responsable, divertit, i que t'estimen moltíssim i que t'hauràs d'esperar fins la tarda per tenir el regal. Això sí, diuen que ets del Madrid, eh?
1: Sí,
0: 100%. 100%, molt bé. Bueno, aquí teniu, tens el president aquí pel que vulguis. Li vols dir alguna cosa?
2: Buenos días.
1: Bueno, no sé.
0: No sé, bueno, doncs...
3: Bueno, no estàs entusiasmat, tampoc.
2: No, és que no hi ha de criticar. Si tiene alguna crítica, tiene alguna proposta, però si todo está perfecto, dice, pues no sé, pues todo bien.
0: Veu que està tot perfecte.
2: En el Real Madrid hacemos esto muy a menudo. Es que la gente puede decir lo que piensa, puede venir a conocerme, a darme propuestas, pero si todo es perfecto, ¿qué va a decir?
0: Si son opinions com la de l'Eric, li encanta a vostè. Diu, no sé, ja li està bé, via lliure.
2: ¿Alguna cosa que se puede mejorar? Imposible, no sé. Y eso es lo que ha dicho, y por lo tanto quedamos todos contentos.
3: A lo mejor club del mundo,
2: pero no me presento.
0: Eric, una abraçada ben forta, que vagi bé.
1: Igualment.
0: Adéu, Manu. Adéu.
2: A la Madrid.
0: Que
2: per cert, que estaven fent una temporada fantàstica ustedes en el Barcelona.
3: De moment, és que...
0: És que no ens queixem.
3: Quin senyorio que té el president,
2: És que hay que reconocerlo. Quan
0: el Barcelona... Avui juga l'Espanyol. De moment, avui l'Espanyol és el que té el protagonisme que juga avui.
3: Però ara parlem del Madrid.
0: No, és que fot tres setmanes que jo no sé de què vol dir això el futbol de Lliga, perquè com que no existia el futbol de Lliga fa tres setmanes, doncs ja no sé ni què vol dir. Però avui juga l'Espanyol, que juga contra el Màlaga, no?
3: Exacte.
4: Hosti, Marc, sí que estàs fora.
0: Hosti. Però no ets perico, tu.
3: Sí, molt.
0: Vale.
3: Però ara m'has agafat que...
2: Vostè m'has de Real Madrid.
3: No, però jo... Estic cobrint aquí la...
0: En canvi, contra quién juegan ustedes?
2: Bueno, esto lo va a decir también el señor Casanova.
3: Sí, no.
2: Porque él es de la Madrid también.
3: Yo ahora no puedo decirlo porque quedo mal.
2: Yo le voy a hacer una cosa, que voy a ser muy sincero. Llevo todo el día trabajando porque yo me gusta mucho trabajar. ¿Sí? Yo trabajo muchísimo en mis negocios, en mis empresas. Y ahora mismo no tengo claro
0: cómo vamos. Pero es igual, la cuestión
3: pero
0: es que
3: se importa. Es que, ¿sabe qué pasa? El Real Madrid no juega. El Real Madrid gana.
0: Uy.
2: Y aunque no gane, respeta siempre al rival.
4: Sí. Al Villarreal.
0: Villarreal, gracias. Eso que hay algo
3: que se deia.
2: Con el gran Villarreal, muy bien. Que gane mejor.
0: Gracias, presidente. Buena suerte.
3: A vosotros.
5: Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez. Andorra. 96.0. L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
6: Bon dia, doncs hores d'ara una capincetxa destacar i circulen puïdes a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
5: Flashback Andorra. Només èxits.
8: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
9: Les millors braves d'Andorra?
10: No vagis al Barra Mars.
9: Un bon bacallà al pil-pil.
10: No el demanis al Barra Mars.
9: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
10: Oblida tant del Barra Mars.
9: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
10: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
9: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Des de l'embús, aturat al semàfor, darrere d'un camió de recollida de brossa o d'un cotxe en pràctiques. Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra.
8: 96.0.
5: Aquesta setmana, a la...

0: La nova de Taylor Swift ja sona a Flashback. Patient Zero. I el número de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0. El turisme en família de Rosa dels Vents per Halloween us ofereix aquest espai.
1: Flashback.
3: Bon dia, són 2:15. Milers de persones han acomiadat Mari Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al que va ser casa seva durant més de 70 anys. Ho han fet l'endemà de la mort de la dona a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van desnonar. Els manifestants han sortit a les 8 del vespre des de l'acampada de la Puerta del Sol i han arribat fins al seu portal, al districte del Retiro. I el cap de llista d'Esquerra Republicana a les eleccions generals continua sent tota una incògnita, malgrat que diumenge a les 6 de la tarda s'acaba el termini del partit per postular-se. Després de dies d'especulacions, Gabriel Rufián ha pres la paraula aquest dijous per remarcar que vol representar Esquerra, però que ho vol fer amb unes mínimes condicions i acompanyat d'altres forces d'esquerres i antifeixistes. Els esports. El Barça va anunciar ahir a la tarda la renovació fins al 2030 de Xavi Espart. El jove de 19 anys està fent un gran començament de temporada i el club es vol assegurar la seva continuïtat allargant 2 anys més al seu actual contracte. I els jugadors de l'Espanyol ja són a Màlaga, on avui jugant a les 9 del vespre el primer partit de la 8a jornada de Lliga.
1: Especial informatiu.
3: Evitar el malbaratament alimentari és important per aprofitar millor els aliments com per reduir l'impacte ambiental. A Catalunya hi ha un pla per prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari durant els pròxims anys amb mesures dirigides a tota la cadena alimentària. La ciutadania també pot contribuir planificant millor les compres, aprofitant els aliments i evitant llançar menjar que encara es pot consumir. D'altra banda, si busqueu informació o heu de fer alguna gestió, al portal web de la Generalitat hi trobareu un espai que agrupa diferents serveis públics i podeu trobar recursos relacionats amb àmbits com l'habitatge, la salut, l'educació o la cultura, entre d'altres. També hi ha informació sobre tràmits i ajuts, de manera que podeu localitzar en un mateix espai els serveis disponibles segons allò que necessiteu i fer les gestions de manera més senzilla.
0: Moltes gràcies. 2:15 d'avui. Bon dia.
1: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
4: El matí i la mare que el va parir.

0: és Maluma. Amb Shakira, evidentment, i aquesta cançó, la nova, que es diu Agua. Shakira, que és notícia, per cert, perquè ahir va ser el programa La Revuelta del Broncano.
1: Sí,
0: o més aviat va ser el Broncano a l'estadi de la Shakira.
1: Exacte, que està acabant els seus concerts aquest setmana que ve. Hi ha l'últim per fi dels 13 concerts que... Per fi, ho dic perquè són molts per ella, no perquè vull que s'acabin.
2: Desmuntaran tota aquella cosa que
1: el Macondo Park aquest, o...
2: Bueno, sí,
1: no sé, suposo que sí, que s'ho emporta una altra banda.
2: Això és seu,
1: no és de Madrid.
2: Vale.
1: Total, que l'entrevista doncs, va ser més aviat justet pel que diuen algunes cròniques, perquè no va tenir gens de temps Broncano, la Shakira va arribar una hora tard a la cita.
2: Com ha de ser?
1: Es va reduir a l'entrevista a poc més de 10 minuts de contingut. Això sí, ens ha deixat un dels talls més virals de la setmana, i és que tant el Broncano com la Shakira s'han arrencat a parlar en català.
3: Mira.
1: I la Shakira explica que quan parla català amb els nens, doncs ho fa per un motiu, escolteu.
3: Puta mare, com ho dic en català.
4: La puta mare,
3: La puta mare.
4: Hables català?
3: Sí, parlo.
4: Jo parlo també.
3: Sí?
4: En català?
3: Sí, jo parlo també.
4: El meu segon idioma.
3: Jo parlo...
4: Si tu vols...
3: Els meus fills.
4: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
3: Sí, són catalans.
4: Parlen català?
3: Sí, parlen català. I parlo amb ells en Miami, també.
4: En català?
3: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en català. Hablo más català en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
4: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos en Miami.
3: Sí.
4: ¿Qué fas, tío?
3: ¿Pero qué fas, tío?
4: Ah, dormido.
3: ¿Pero qué fas?
4: I la gent
1: sí,
4: de Miami
1: sí,
4: està
1: poseïda. Ara entrarem en un moment una mica estrany, és que el Broncano, quan parla català, que està molt bé que faci l'esforç d'haver-lo après...
2: Hi ha bon rotllo aquí, no? Jo he vist que està...
1: Bueno, hi ha bon rotllo, però ja et dic, les notícies totes giren al voltant de que hi havia com una tensió estranya,
2: home,
1: de que
2: no?
1: Si fos un first dates no hi hauria son així.
0: Jo he vist l'entrevista sencera,
2: I no hi ha bon rotllo.
0: Jo vaig veure bon rotllo. Sí.
5: Però
0: sí.
5: Si et fas parar la convidada una hora, tu
1: aquí
5: tampoc
1: està.
5: Hi vas super la
1: no,
5: cara,
1: home,
5: el Broncano t'hauria estat una mica
1: content
5: fins als collons.
1: No
5: dir,
0: crec que no va ser una hora, i a més, el que potser no s'explica és que és Broncano qui va marxar abans.
1: Perquè tenia un vol...
0: Perquè tenia un vol i Broncano diu, bueno, me'n vaig. I la Shakira es queda allà i la Broncano diu, me voy.
2: Home,
0: i tal.
2: Però si t'ha fet esperar, jo no dic una hora, però t'ha fet esperar 50 minuts per dir alguna cosa. I
1: bueno, al principi, tenint hora a les 5 i els va atendre a les 6. Però bueno, en tot cas, entrem en un moment una mica estrany, i és que el Broncano, parlant català, fa una cosa una mica rara, i és que es posa desagradable. Fa una veu molt desagradable parlant català. Escolteu.
3: Milan, parlem després. Parlem després...
4: Milan, estic... molt enfadat amb tu.
3: Sí, sí, molt enfadat.
4: Aquesta cosa que tu has fet per mi és una decepció.
3: Jo tenim que parlar d'això,
4: i així nadie se entera. Ellos hablan català?
3: No, hablan mucho inglés entre ellos.
4: Sí.
3: Muchas
4: cosas, muchos idiomas,
3: Sí. Hablan inglés, yo intento hablar en castellano con ellos todo el tiempo.
4: También que no pierdan tanto el
3: castellano. Y en catalán cuando no quiero que me entiendan.
4: Muy bien.
2: Que falsa que és.
1: Bueno, no sé.
5: Per què tracten el català així?
1: Ja,
5: tothom que fa com... limita. Mai ho fa bé ningú, això.
1: No entenc per què aquest to així.
2: Sí, Gerard, bueno. Piqueta un panorama aquí complicat.
5: Sí.
2: Estem molt fotut amb aquests nanos.
1: Acabem amb un punt en comú entre el Broncano i la Shakira, o això és el que va voler rescatar el Broncano, perquè ella diu que no és ben bé el mateix la història que ha viscut un i l'altre. Escolteu.
4: Sí,
3: perquè tu eres de Barcelona?
4: No.
3: No, tu d'on eres?
4: Jaén, Andalucía.
3: ¿Y tú por qué hablas catalán?
4: Porque me gustan todos los idiomas del Estado español, me encantan.
3: ¿No sé que tuviste una novia catalana?
4: También ha pasado,
3: ah,
4: sí.
3: Ah, ¿ves?
4: Nos ha pasado lo mismo los dos.
3: Bueno, más o menos es lo mismo. No sé si lo mismo, pero...
4: Los dos hemos pasado por eso.
1: Diu más o menos,
0: No, más o menos no.
1: Más o menos.
0: Sí, és a dir, si els dos han tingut un nòvio català...
1: Suposo que ella referia com, en plan, que ja està amb el Piqué i el Piqué és un perla...
3: Clar.
2: Està ràpid aquí Broncano, perquè ella no volia tocar el tema, però és ella la que es fica en el jardí
0: sola. Exactament.
2: I ell quan li torna, ella fa una...
0: Exactament.
2: Canvia de tema, imbècil.
0: Bueno, Shakira, que tindrà més concerts aquest cap de setmana, i a més, crec que han ampliat més un dilluns. No sé si serà el 13è o 14è concert, però una cosa increïble,
2: Bueno, no arriba al nivell d'Oques Grasses, en cap cas.
0: Exactament. Són 2:15 de 8 del matí. Bon dia.
6: Al matí, la mare que el va parir. Andorra. 96.0.
7: A la Remei, una sortida li va canviar la vida. El Lluís mai s'hauria imaginat que tornaria a la universitat. L'Olga sap tocar les notes que desperten somriures. A Creant Fundació, creiem que el que ens fa únics és també el que més ens acosta. Per això posem al teu abast coneixement, cultura i una xarxa de persones que fan de cada dia una oportunitat de millora. Persones com tu. Creant Fundació.
8: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
9: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
10: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
9: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
11: Flashback. Andorra.
12: 96.0.
11: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
13: Vol millorar la seva tarifa?
14: No.
13: Segur?
14: Sí.
13: Sí que la vol millorar.
14: Que no.
11: La trucada del pare que vol saber on ets.
13: On ets?
14: Aquí.
13: Aquí? Aquí on és?
14: Doncs aquí.
13: Ai.
11: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
13: Ei, tio, què fa?
11: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
15: Escolto Flashback!
11: Flashback, l'emissora que sents.
15: Flashback.
11: Flashback. Ràdio Flashback Andorra. Segueix-nos, escolta'ns o contacta'ns a www.flashandorra.com. Aquesta setmana, a la...

Us el té nou èxit a Flashback, amb David Guetta, Shine. El debut d'Adela, Flashback, ja és dins la llista. Hem entrat Ain't in Los Angeles.

0: I el número de flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.
1: El matí i la mare que el va parir.

0: de la setmana per segona setmana consecutiva la llista més important de Catalunya, que és la llista Flashback. A Geli, Manel, Angel i Ultranate, Moving to the Sun. Al matí la mare que el va parir, saludant la Gemma. Gemma, bon dia.
1: Bon dia.
0: 34 anys, felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: Mira, et truquem en directe des del matí la mare que el va parir, de part de l'Ester, la Soraya, el Jordi, el Javi, la Carol, la Noa. Que et feliciten, diuen que ets una crac a la teoria i a la pràctica. Diuen que vas treure gairebé un 10 a les Opos.
2: Oh!
3: Bueno.
0: Vull dir que ole.
4: Opos de què?
0: Ole, tu?
1: De mestre d'infantil.
0: De mestre d'infantil, perfecte.
4: Caram.
0: I esperem que gaudeixis molt d'aquest curs a Torredembarra, que l'experiència t'aporti tot el que necessites, vale?
1: Molt bé. Moltíssimes gràcies.
0: A tu, que tinguis un gran dia.
1: Vinga, moltes gràcies, amigues i amics.
0: Adéu, maca.
4: Adéu.
0: Adéu, Gemma.
1: Adéu, gràcies.
0: Adéu-siau. Bueno, i aquesta setmana concert d'oques, en temes de concert d'oques grasses, us pregunteu avui què us ha passat en un concert. Què és allò que recordeu que us hagi passat en un concert al llarg de la vostra vida? 628-414-029. Què diu la gent?
5: A mi em va passar en un concert que vaig al·lucinar, perquè a més vaig anar amb la meva filla, que era menor. Va ser el concert dels Estopa, que a dins del Palau Sant Jordi tothom estava fumant borros. Clar, vaig acabar amb un culocón que flipa.
4: Bueno, mira, gratis. Tot això
3: ja, però et pots sentar molt malament, eh?
4: No, clar.
3: Mira, de fet, hi ha un altre oient que diu vaig anar al Palau d'Esports al 92 a veure The Cure. Jo no volia anar-hi, però la meva parella deia que si no hi anava ell... O sigui, jo no hi anava ella, no? Estàvem a la grada, va ser la meva sort, teníem els lavabos molt a prop, perquè vaig començar a trobar-me molt malament i a la tercera vegada que vaig anar al lavabo vaig acabar vomitant gràcies al grupet que hi havia davant nostre que es van inflar a fumar porros.
4: Molt bé.
3: Perquè abans estava permès fumar els recintes,
0: sí.
3: I el colocón que vaig agafar em va sentar molt malament.
4: Perquè ara està prohibit, no? O sigui, ara a l'estadi olímpic no podries, encara que sigui un
0: incubat. A l'estadi olímpic no ho sé, eh?
3: La gent fuma a tot arreu, fuma a les discoteques.
4: Això hauríem de controlar, sobretot el tema porros, perquè, sí. Clar, tu vas amb el teu fill, no tens per què aguantar que uns tios allà i l'estiguin tirant el fum.
3: Sí, sí.
4: Això ho trobo gravíssim.
0: Sí, sí. Està clar, està claríssim. Potser no es pot fumar, però la gent fuma igual.
4: Sí, però que... fotin una multa.
0: Què més?
6: Bon dia. Doncs a mi el que em va passar és que jo hauria de tenir uns 12 anys. Les meves amigues em van regalar les entrades per anar al concert de teràpia de xoc i ma mare no sabia el que era. I aleshores la papa hi va dir... Com que vas a teràpia de xoc? I això què és? I què et faran? Jo crec que es pensava que m'anaven a raptar els aliens o alguna cosa, fins que ja va descobrir qui eren.
3: Vas a teràpia de xoc, eh? Una teràpia...
4: Uns electrodes al cap i a veure què passa.
0: Que bo, que bo, que bo. Es pensava que s'anava a un altre lloc, boníssim. Què més?
7: Bon dia, trempats. Doncs la meva anècdota amb un concert va ser l'any 2006, quan van tornar a Barcelona, a Queen, ja sense Freddie Mercury, però amb Paul Rogers com a cantant. I vaig anar amb un germà, una amiga meva i la parella de la meva amiga. En un moment donat al concert va sonar Love of My Life, que és una cançó que ens encanta a la meva amiga i a mi. Doncs li va demanar a la seva parella que la pogués a l'esquena per veure millor i es va pixar de l'emoció.
4: No,
7: i clar, jo vaig riure molt, però la parella de la meva amiga, evidentment que no. I va ser molt graciós, i aquesta és la meva anècdota.
3: Vinga,
7: bon cap de setmana, salut.
4: Això, eh? Però com a novio no t'enfades, no? Per això, sí.
8: Hay gente que lo practica com una cosa recreativa. Passa que tu eres muy clásico, Marc.
4: Però,
8: hay gente que lo hace.
4: Però que no et pixes expressament.
8: Però alguna vez os habéis meado con música?
4: No.
8: Música que os subió...
0: No, jo no, però
8: nunca me ha passat.
0: Si t'has de pixar, mai que sigui amb Love of My Life.
8: Ai, pues,
4: home, per tant...
0: Mira, mira, i va caient el pipi per l'espatlla, és fantàstic.
3: Favor,
0: és fabulós.
4: Que moment.
3: Si hi ha que et tirin una birra, jo ja m'enfado.
8: Bueno, és parecido, temperatura distinta.
0: Sí, que sí, que sí. Què més diu la gent?
9: Hola, bon dia. Doncs la nostra anècdota amb un concert va ser que vam comprar entrades pel concert d'Estopa que el feien a la Farga, a l'Hospitalet, que hi ha una sala molt gran allà que fan com un macroespai, no?, que fan molts actes. Això ja fa molts anys. I anem allà supercontents aquell dia, fem la cua, allà ballant en la cua. Però tant anàvem sentint, no sé què, que guapo, no? És que és molt guapo. I nosaltres dèiem, bueno, guapo, crec que no, eh? Però bueno, no li van donar cap importància. Jo nosaltres anàvem a la cua, estàvem passant bé. Entrem a dintre i bueno, doncs al cap de res comencem a cridar perquè surti, no? I llavors la gent comença, Antonio, a veure si aquí em telonero antes, Antonio, total, que de cop i volta surt a l'escenari Antonio Orozco. I jo, però què ha passat? Què hem fet? I resulta que ens havíem confós de dia, que era Antonio Orozco el dia abans i esto para el dia després.
2: No!
9: Però ens havien deixat passar i tot. Bueno, al final vam sortir i vam tornar el dia següent a veure Estopa.
3: A mi em sap greu per Estopa, Ola. Perquè van dir, clar, estan cridant guapo, guapo, clar. Estopa no serà, ens vam haver equivocat.
2: Ola. Greu.
4: Ara va entrar, la porta va poder passar.
2: Clar, però
0: va, imagina... Van arribar fins a dins, sí, sí, sense enterar-se'n.
2: Però imagina que et marquen l'entrada, et deixen passar i l'endemà no pots tornar a Estopa.
4: És que pot ser perquè...
2: perquè ja està marcada. Ja.
0: Sí, perdona, un moment, amb què van entrar?
2: Suposo que algun tipus d'entrada, no?
0: Sí. Però
2: no
0: home, sé, collons, sí. Però l'entrada d'Estopa, no
3: bueno,
0: de l'Antonio.
3: Potser la portaven impresa i van dir, mira, passi.
2: Passa,
0: si no se la van mirar gaire, no? Ola! Hòstia, déu-n'hi-do. Què us ha passat en un concert? 628-414-029. Déu-n'hi-do el que estem sentint.
10: El matí i la mare que el va parir.

0: Bruno Mars. Ahir feia 41 anys, per tant, felicitats, Bruno. Locked Out of Heaven, una del 2012, que ja ho patava i ja triomfava. Falten... Vinga, res, 6 minuts i ens plantem a les 8 del matí. Encara fins les 11 amb vosaltres, despertant el cap de setmana. Despertant aquest divendres, 9 d'octubre del 2026. Com sempre, anem a repassar l'actualitat de la setmana en format de cançó. Anem a resumir-la. Has fet toques grasses avui o què?
1: Home, evidentment. Necessito palmes perquè jo no sóc Josep Montero.
2: Ui, que Oriol, no sé si restem,
1: però feu-les bé.
0: Que no restem, nois. Escolta, una mica de flow a la vida. N'apreneu, és que també...
1: Et
2: copiarem a tocar-les.
0: No, noi, jo he d'anar fent altres coses.
1: Tu dones-hi les palmes perquè si no, Pere, estem perdent.
0: Vinga, fot-li i a veure què passa.

a mi se'm va inundar. Bueno, en Pedro Sánchez es convoca eleccions generals perquè els secrets de la vivenda junts es va tombar. Tot perquè Mari Carmen torni a casa i vam saber que ja anem tard, pobre mami, es pagarà el lloguer. Una setmana vam tenir un cicló tropical. En Molina i en Mauri ho estaven flipant. Un és alert dilluns matí que no va avisar ningú. Començar inundats i la setmana fa molt de dilluns. En Llaré...

0: mòbil pitant. Meg, meg, meg. Tinc el mòbil pitant.
1: Sí, senyor!
0: S'ha aconseguit. S'ha fet, s'ha fet.
1: Bravo, queda perfectament resumida la setmana.
0: Molt difícil, eh?
2: Cada dia de 6 a 11, despertem de cop. Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez. Andorra.
3: 96.0.
4: Les millors braves d'Andorra?
5: No vagis al Barra Mars.
4: Un bon bacallà al pil-pil.
5: No el demanis al Barra Mars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
5: Oblida tant del Barra Mars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: No cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic en té un, sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi, un tresor. Com? T'hem enviat un codi. Reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Assegur, qui té un amic, té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
2: Andorra 96.0. Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
3: Si sona Flashback, és un èxit.
2: Els èxits primer.

0: Els més top sempre passen pel backstage.
1: Enric Auqué. Enric, benvingut al backstage.
2: Hola.
3: Sí, soc d'aquests que no necessita ni concentrar-se. A vegades fico nerviós als directors i així, perquè jo estic allà, no? Estic allà i dic amb un company, dic, tu, estira'm el dit, i em tiro un pet, i a més... I just quan estan dient, va, llum, càmera, s'ho grava, i jo... I acció!
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera, a Flashback.
4: Estàs escoltant Flashback Andorra.
0: Flashback, on neixen els èxits. Segueix-nos també en línia a flashandorra.com. Flashback.
5: Bon dia, us parla Quim Barceló. La policia ha desarticulat aquesta setmana un punt de venda de drogues a Andorra la Vella en una operació que ha comportat la detenció de dos joves de 24 i 26 anys. Arrestos que es van efectuar dimecres al vespre en el marc d'una investigació que apunta que el principal sospitós utilitzava el seu domicili per distribuir substàncies estupefaents. Aquest investigat ja tenia diversos antecedents per delictes contra la salut pública. La policia considera que s'ha desmantellat un punt important de distribució i manté oberta la possibilitat de noves actuacions. Parlem del Departament d'Educació. Ha confirmat aquesta setmana 14 casos d'assetjament escolar durant el curs 25-26, després que els centres educatius detectessin 53 possibles situacions. Les dades s'han examinat aquest dijous durant la reunió de les comissions nacionals encarregades de combatre l'assetjament escolar i fer seguiment de l'absentisme. Parlar d'Andorra Telecom, ahir celebrava la jornada Empresa, va reunir 160 professionals a l'Art Hotel sota el lema Créixer fent créixer. La trobada es va centrar en la importància de les persones dins de les organitzacions per adaptar-se als canvis, afavorir el creixement empresarial i desenvolupar les estratègies de les companyies. I FEDA ha estrenat l'aplicació FEDA i tu, que permet als abonats consultar el consum elèctric per hores, comparar-lo amb d'altres usuaris i configurar alertes quan se superin, per exemple, els límits establerts. La nova eina amplia la informació que fins ara es facilitava principalment a través de les factures mensuals. Els clients poden així consultar les dades en quilowatts, en euros i emissions de CO2, així com obtenir una estimació del consum fins a final de mes si mantenen els mateixos hàbits. A nivell cultural, destacar que el professor Mario Santana ha estat reconegut amb el 35è Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i de la Diversitat Cultural. El jurat ha acordat per unanimitat distingir la trajectòria de l'acadèmic que ha desenvolupat la seva activitat durant 31 anys a la Universitat de Chicago i ha contribuït a impulsar els estudis catalans als Estats Units. El guardó anunciat pel govern, està dotat amb 6.000 euros. I la Unió Hotelera està preparant les jornades gastronòmiques Andorra Taula, celebraran la seva 20a edició amb una ampliació del calendari. Per primera vegada, l'esdeveniment tindrà una durada de 30 dies i se celebrarà del 1 al 30 de novembre.
6: Amb la teva empresa, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix la cartera més àmplia d'assegurances PIME per petits i mitjans empresaris.
7: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
0: Amb Carles Pérez.

0: Dolça i Animal. Aneu a París, si voleu veure-les, perquè crec que és el lloc més a prop on actuen, i ja sé que tots els nens i les nenes estan... Papa, vull anar a veure Catsai. Doncs, escolta...
1: No són molt de Barcelona, no?
0: No, perquè no.
1: No,
0: perquè
1: no fan no, un Macondo aquí, Catsaienc.
0: No, tant de bo el poguessin fer, perquè això voldria dir que aquest estil de música a casa nostra, doncs...
1: Opeta.
0: Estaria opeta, que opeta, però no tant com per que vinguin aquí o que els interessi casa nostra, noi.
1: Ja veig que no.
0: Espero que les coses canviïn en els propers anys amb el K-pop i tal, que és una música que en fi, que no deixa de ser pop tradicional de tota la vida.
1: I tant.
0: D'aquest americà, doncs ara li diuen K-pop. Deixem-me felicitar l'Àxel, que fa 6 anyets. Àxel, hola!
2: Moltes gràcies.
0: Hola, Àxel. Mira, la mama, el papa, la Georgina et feliciten pels seus 6 anys. Diuen que comences primer de primària. Un repte sí. Molt... Veus?
3: Que ja,
0: ja has començat, no?
2: Sí, molt ja bé. Fa uns quants dies.
0: Sí. La veritat és que sí, deu fer com també cosa d'un mes o així que han començat. I de moment t'estan anant bé o què, Àxel?
2: Sí.
0: Vale. Escolta, doncs re, que siguis molt feliç, que t'estimen moltíssim, vale?
2: Vale.
0: Adéu, Àxel.
3: Adéu.
2: Gràcies.
0: Adéu. Gràcies a tu, rei. Mira, i parlant de gent que fa aniversaris, atenció, perquè al matí la mare que el va parir pots guanyar una Wonder iCar. Feliç aniversari de 100 euros gràcies a Wonderbox. Així que estigues atent. La persona afortunada podrà triar entre més de 40 marques, Zalando, Adidas, IKEA, Sephora, Disney Plus i molts més, perquè a Wonderbox el millor regal és poder escollir. Ja ho saps. Heu d'estar atents al matí la mare que el va parir de Flashback per guanyar aquests 100 euros, aquesta Wonder iCar. Feliç aniversari de 100 euros gràcies a Wonderbox. I ara, al matí, la mare que el va parir. Atenció, tots drets, ai, tots passat, atents, perquè després d'un treball ingent de recerca, un treball ferotge de periodisme,
3: sí,
0: l'hem trobat. Sí, amigues, sí, amics.
4: Hem pogut, al final?
0: Hem pogut trobar-lo. Ha costat molt.
3: Sí, dies,
0: perquè ha costat molt. Ha sigut, bueno, dies.
3: Ja portem...
0: I setmanes.
3: Sí.
0: Setmanes buscant, però l'hem trobat. I el tenim ara mateix en comunicació. Estem parlant de una persona... Crec que és l'única persona a Catalunya, per això ens ha costat tant a trobar-lo, que no anirà al concert d'Oques Grasses. I el tenim en línia. Sembla mentida, però l'hem trobat. No vol revelar la seva identitat, per tant,
5: bon
0: això li respectarem. Bon dia.
5: Existeixo, bon dia.
0: Bon dia.
5: Abans que res, m'agradaria restar en l'anonimat.
0: Sí. Per això no diem res, no diem res.
5: Abans que res, perquè a més tinc un nom molt poc comú, que de seguida la gent lligaria caps.
4: Val, tranquil.
5: No hi ha tanta gent que es digui Eustaqui Tafalla.
4: No, però digui el nom.
5: Ja ho ha dit. Si la gent sent el meu nom, Eustaqui Tafalla,
0: ja. Sí.
5: Per exemple, si hi ha algú de Manlleu, que, sí, que és el meu poble, que, sí, està escoltant això,
0: sí, però...
5: que digui, hosti, clar, l'Eustaqui Tafalla, que té la empresa de puenting al carrer Nou de Manlleu, no, però... el puenting Tafalla.
0: Sí,
4: el puenting Tafalles, tio.
5: Sí.
0: Perdoni,
5: va, el tio aquell que no parava de venir al bar i dir que no aniria a l'Udoques.
0: Sí.
5: Clar,
0: una...
5: tant,
0: perdoni,
5: si podeu no dir-me una, m'ho agrairia.
0: Vale.
5: Sí, endavant, sí, gràcies.
0: No, només una pregunta. Té una empresa de puenting que es diu puenting Tafalla?
5: Puenting Tafalla, sí.
3: Que bé.
5: Bueno, perquè, no? Perquè jo em dic Eustaqui Tafalla, però no digue'm el
4: nom. No digue'm el nom.
0: No hi ha més preguntes. Bueno, vostè és l'únic que no anirà al concert d'Oques Grasses de Catalunya, eh?
5: No. Jo, quan veig tota la gent que ha anat o que anirà als concerts, sí, em passa allò que dels joves que en diuen estic FOMO.
4: No, és...
5: Estic FOMO. Molt.
4: No, tinc FOMO.
5: Yeah. No, estic FOMO.
4: FOMO?
5: No, perquè FOMO vol dir fins als ous a la merda d'Oques. Entesos?
4: Vale.
5: Oques?
0: A tu no t'agraden Oques, no?
5: Home, grasses no sé si són Oques brasses. Quina turra amb els concerts. Ara he sentit que fan a més el concert a la tele el dissabte.
3: Sí.
5: El Toscat.
4: Sí.
5: I clar, es petaran Saber i Ganar.
4: Bueno, no sé si...
5: Està interessantíssim.
4: Està interessantíssim?
5: Bueno, hi ha dos, però... que porten dos mesos competint, un té 16 euros, l'altre en té 17.
4: Home!
5: I estan a veure si
3: quina tensió,
5: arriba primer els 20.
4: Està renyit, això.

0: Bueno, i així que una mica, per mi és un orgull ser l'únic català que no anirà a cap concert. Tenim un grup de WhatsApp amb altres catalans que són els únics que fan alguna cosa.
1: O sigui, hi ha altres catalans que no van als...
0: Sí, som un grup de WhatsApp, si n'hem conegut per allà. Hi ha el Pau, que és l'únic català que li agrada el verd del Tortell de Reis. És l'únic català. Hi ha el Manel, que és l'únic usuari de Rodalies que és feliç.
2: Sí, molt bé.
0: I fins tot hi ha l'únic català que està content amb el Salvador Illa.
1: Home, l'ha trobat?
0: Sí, es diu Salvador Illa.
3: Molt bé.
1: Doncs escolta, Eustaqui, t'agraïm molt que hagis volgut avui passar pel programa.
0: Gràcies. I si parleu d'oques, canvio d'emissora, que ho sapigueu, eh?
1: No ho farem.
0: Parlareu o no?
4: Ja ho veurem.
1: És igual, gràcies.
0: Parlareu o no? Mira, ja m'està passant.
1: Adéu, Eustaqui, gràcies.
5: Al matí i la mare que el va parir. Cada dia de 6 a 11. Amb Carles Pérez. Andorra.
6: 96.0.
7: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
8: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fas del trànsit, destaquem trànsit dens a la Quejalú, avinguda Salou, en amb dos sentits de la marxa, i a la Quejalú 3, entrada de Massana en sentit nord. Això és tot de moment, és el Centre Nacional del Trànsit.
9: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
5: Ràdio Flashback.
6: Andorra 96.0. Flashback.
10: A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Sofàs, dormitoris, salons i mobles per a cada estil. Experiència i solucions pensades per a tu. Fa més de 80 anys que fem realitat els teus somnis amb projectes a mida, enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
11: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
12: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador... A les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
13: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
12: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
5: Camí a la feina, de tornada a casa o sigui quin sigui el teu trajecte, fes que vagi sobre rodes. Escolta Flashback al cotxe i no punxaràs. Andorra.
6: 96.0.
5: Aquesta setmana, a la...

0: La nova de Taylor Swift ja sona a Flashback. Patient Zero. I el número de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

0: Karol G, si antes te hubiera conocido, al matí la mare que el va parir. Ràdio Flashback, bon dia a tothom, què tal, com esteu? Espero que bé, a les portes del cap de setmana. Sí. Això és una evidència, però s'ha d'anar repetint, perquè així, i a més, avui farà sol. Això és inèdit.
1: Tocava,
0: Això és inèdit.
1: Home.
0: Va, anem a fer, per tant, regal triple del joc de les paraules avui, com cada divendres, amb l'Aquarium de Barcelona. Així que el primer que truqui, 935475050, juga amb nosaltres.
2: El matí i la mare que el va parir arriba.
3: Senyores i senyors.
2: El joc de les paraules.
3: El joc de les paraules.
0: Ja ho sabeu, 5 paraules amb dues coincidències. La persona guanyaria la samarreta del matí i la mare que el va parir amb 3 coincidències. La persona que les fes s'enduria samarreta i entrades per l'Aquàrium de Barcelona. I si arribéssim a les 5 coincidències...
1: Molt bé, sí, això, eh?
0: 5 coincidències, us en aneu a nedar al costat dels taurons de l'Aquàrium de Barcelona.
1: És el meu somni, aquest.
0: Per tant, avui arregla el triple el matí la mare que el va parir. Deixa'm agafar la línia 2 directament, perquè sembla que, com més de costum, tenim problemes amb els telèfons.
1: Vaja.
0: Aquí al programa. A veure, línia 2, bon dia, hola. Crec que hi ha algú aquí, sí. Hola. Hola. Hola, hola. Doncs vinga, torno a obrir línies i a veure si podem fer el concurs, el joc de les paraules. A veure, anem a la línia 1 directament, aquí no hi ha ningú. Línia 2, hola. Hola!
1: Hi ha com un so de sèrie, eh?
0: Sí, hi ha un so que sembla que hi ha algú. Fem una cosa. Anem a escoltar Marta, la cançó dels Gorraneta, i de seguida entendem jugar al joc de les paraules, perquè
1: vinga,
0: és que necessitem, bàsicament, una cosa,
1: home,
0: que és l'ABC, que és els telèfons actius.
1: Si no, no hi ha joc.
0: Si no, no hi ha joc. Vinga.
4: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la cabanya del costat.

0: Aquí teniu Gorraneta. Aquesta cançó es diu Marta, des del matí la Marga al Vaparí. Sembla que hem pogut reiniciar els telèfons i, per tant, podem ja jugar al joc de les paraules amb l'Aquarium de Barcelona i, en aquest cas, amb la Valentina, que la tenim al telèfon. Hola, Valentina.
1: Hola.
0: Què tal? Com estàs? Vale, vale.
2: Sí, molt bé.
0: Jugarem al joc de les paraules en premi triple i avui el teu company serà l'Aldo, el nostre home de digital aquí al programa. Hola, Aldo.
3: Hola, bon dia.
4: Vinga.
0: Valentina i Aldo, sou el team, eh? Vinga, atenció, va. Que hi ha regal triple
3: va,
0: avui,
3: va,
0: eh?
3: Va, ho farem.
0: Vinga, doncs, Aldo, ja pots marxar de l'estudi. L'Aldo marxa de l'estudi. Ens quedem amb les teves cinc paraules, vale, Valentina?
1: Vale.
0: Doncs vinga. Comencem amb la primera paraula, Valentina. La primera és estrella. Digues. Cel.
2: Cel, molt bé.
0: Perfecte. Nàufrag.
1: Vaixell.
0: És que està allà una miqueta. Onada.
1: Mar.
0: Mar. Flotador.
1: Piscina.
0: Piscina. I finalment, palmera.
1: Arbre.
0: Arbre, perfecte, molt bé.
2: Bueno, ho ha fet correcte.
0: Ho ha fet bé, sí, ho ha fet molt bé. Aldo, atenció. Recordo, premi triple, i avui en joc el joc de les paraules del matí i la mare que el va parir. Comencem, Aldo. La primera paraula és estrella.
3: Cel.
0: Sí, tenim primera paraula.
2: Molt bé, Aldo.
3: Vinga, vinga.
0: Bravo. Segona paraula, Aldo, concentra't. Nàufrag.
3: Vaixell.
0: A veure si podem deixar de donar cops al micro.
2: Està nerviós i va tocar el
3: micro. Sí.
0: Però tenim samarreta! Tercera paraula, ara juguem per les entrades familiars per l'Aquàrium. Aldo, concentra't. Onada.
3: Mar.
0: Tenim entrades per l'Aquàrium, samarreta i entrades. I ara ja anem a jugar, atenció, que ara necessitem ja fer les 5, eh?
2: Va.
0: Pel bany amb taurons a l'Aquàrium. Atenció, quarta paraula, Aldo, flotador.
3: Ostres, es poden repetir paraules?
2: Es poden, però mira...
4: Tu mateix.
0: No. Va, flotador. Flotador.
3: Platja.
0: Oh!
4: L'altre.
0: Oh, era piscina! Oh, llàstima.
2: No passa res.
0: Llàstima. Bueno, i l'última era palmera, que hagués dit?
3: Illa.
0: Ui, arbre. En qualsevol cas, escolta, n'ha fet 3, per tant, t'endús, Valentina, les entrades per l'Aquàrium i la samarreta del matí la mare que el va parir, d'acord?
1: Gràcies.
0: Oh, que, gràcies a tu per trucar i que gaudeixis molt de l'Aquàrium, Valentina. Adéu.
4: Adéu.
5: Submergeix-te en una Barcelona que no havies vist mai. Descobreix la ciutat submergida, la nova experiència de l'Aquàrium de Barcelona. L'univers de Gaudí sota el mar, en una projecció immersiva plena de llum i color que dona pas a tot un món marí per descobrir. Viu el nou Aquàrium de Barcelona. Promocions i descomptes a aquariumbcn.com.
6: El matí i la mare que el va parir.

0: aquí teniu Teddy Swims, Mr. Know It All, des del matí, la mare que el va parir, Radio Flashback. Bon dia a tothom. Avui us estem preguntant què us ha passat mai en un concert a través del WhatsApp 628-414-029, ja que estem en plena voràgina de oques grasses. Doncs, a veure, responeu la pregunta. Quina anècdota, quina cosa inesperada us ha passat en un concert? Què diu la gent?
1: Bon dia. Doncs jo ara al pont de l'11 de setembre sabia que anava de viatge sorpresa, regal del meu marit pels 30 anys de casats.
0: Ei.
1: Però no sabia si anava amb cotxe o anava amb avió o anava amb barco, no sabia res.
0: Vale.
1: I em va portar a l'aeroport.
0: Ai.
1: A la porta de Miami, em va portar a Miami.
0: No. Miami.
1: A l'endemà vam estar per allà i a l'endemà passat d'estar per allà em porta en un estadi que jo pensava que anàvem a futbol americà i era el concert a Tampa del 13 de setembre del Bruno Mars.
2: Collons!
1: Va ser una passada.
0: Però què m'estàs dient, per favor?
2: Quin mèrit tens?
3: Però, no, total.
0: Però,
2: si no...
0: però què vol dir això, per la mort de Déu?
2: Hosti, noi! O sigui, el viatge a Miami era l'excusa per anar a veure el Bruno Mars.
0: Increïble! Increïble. Sí, brutal, brutal.
2: Brutal.
0: Increïble. Què més diu la gent?
4: Hola. Pues en un concierto de rock estaba con mi hermana y un amigo, uno detrás del otro, y de repente había tanta gente de pie que nos empezaron a apretar.
2: Uy, uy.
4: Y a mí se me empezó a bajar la tensión y no podíamos salir. Y a mi amigo que estaba detrás de mí perdió un zapato y en medio de todo eso él trataba de conseguir el zapato y yo trataba de respirar antes de desmayarme y al final logramos sobrevivir.
0: Hòstia. I el zapato.
2: El zapato no sé on està.
3: Per favor.
2: Marxar descalç, a casa.
0: Sí. Aneu, hòstia, Déu-n'hi-do. Aneu-nos dient què us ha passat en un concert. 628-414-029.
5: Al matí i la mare que el va parir. Andorra.
6: 96.0. Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
7: En futbol, la selecció femenina absoluta, dirigida per Albert Panadero, disputa avui a 1:45 del migdia el primer dels dos partits de preparació contra les Illes Feroe, que serà a l'Estadi Nacional a Andorra la Vella. Els compromisos arriben mentre l'equip està pendent del sorteig de la UEFA Women's Nations League. Per dalt, la ciclista Lorelei Torres, que ha acabat entre les 25 millors de la classificació final de Lucy Hero Marathon World Cup, amb un total de 152 punts. La representant de la Federació Andorrana de Ciclisme ha sumat punts en dues proves del circuit, amb una 17a posició a Naturland i una 13a a Girona. I avui comença la Dinafit Andorra Trail, la 8a edició, amb més de 500 inscrits i un augment destacat de la participació de corredors francesos. La competició es desenvolupa des d'avui divendres fins diumenge, amb sortida i arribada sempre a la plaça Coprínceps d'Escaldes d'Engordany. Avui divendres s'obrirà amb la 5K Engordany de 5 km i 260 metres de desnivell positiu. Serà una prova nocturna que començarà a partir de 8:15 de la tarda. Demà dissabte serà el torn de la Braibal de 25 km i 1.890 metres de desnivell que passarà per la vall del Madrid per Fita Claró. La prova es tanca diumenge amb la Palomera de 17 km i 1.200 metres de desnivell positiu per la zona de la Palomera i la Comella.
6: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
8: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
6: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto... Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques.
5: Ràdio Flashback Andorra. Només èxits.
9: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
8: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
9: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
5: Ràdio Flashback.
10: Radio Flashback.
5: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som.
10: Segueix-nos a l'Instagram de Flash Andorra. Flashback.
6: Andorra.
10: Andorra.
6: Flashback. 96.0.
5: Flashback.
3: Bon dia, són 8:45. Milers de persones han acomiadat Mari Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al que va ser casa seva durant més de 70 anys. Ho han fet l'endemà de la mort de la dona a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van desnonar. Els manifestants han sortit a les 8 del vespre des de l'acampada de la Puerta del Sol i han arribat fins al seu portal al districte del Retiro. I el cap de llista d'Esquerra Republicana a les eleccions generals continua sent tota una incògnita, malgrat que diumenge a les 6 de la tarda s'acaba el termini del partit per postular-se. Després de dies d'especulacions, Gabriel Rufián ha pres la paraula aquest dijous per remarcar que vol representar Esquerra, però que ho vol fer amb unes mínimes condicions i acompanyat d'altres forces d'esquerres i antifeixistes. Els esports. El Barça va anunciar ahir a la tarda la renovació fins al 2030 de Xavi Espart. El jove de 19 anys està fent un gran començament de temporada i el club es vol assegurar la seva continuïtat allargant 2 anys més al seu actual contracte. I els jugadors de l'Espanyol ja són a Màlaga, on avui juguen a les 9 del vespre el primer partit de la 8a jornada de Lliga.
5: Especial informatiu.
3: La Generalitat ofereix més d'un centenar d'ajuts per a joves que es preparen per accedir a la funció pública. Les beques són de 500 euros mensuals i s'adrecen a persones de fins a 30 anys que compleixin els requisits de formació i renda. L'objectiu és facilitar la preparació de les oposicions i garantir que els motius econòmics no siguin un obstacle per accedir a l'administració. Els ajuts inclouen 96 places per al cos superior i 24 per al cos d'administració. D'altra banda, la Generalitat posa en marxa una campanya per ajudar a diferenciar el malestar emocional dels problemes de salut mental. Sentir tristesa, estrès o esgotament pot formar part de situacions puntuals del dia a dia, mentre que alguns trastorns poden ser persistents i afectar la vida quotidiana. La iniciativa vol facilitar que la ciutadania identifiqui millor aquestes situacions, eviti confusions i tingui eines per cuidar el benestar emocional.
0: Moltíssimes gràcies, Paula. Són 2:45, 2 minuts de nou.
11: El matí i la mare que el va parir.
12: No diciendo lo que se ajusta a lo que pasó con estos audios.
13: Es que me has ignorado en todo el programa. Yo he escrito 3 libros y no me consta. No sé decirte nada sobre esto. ¿Qué quieres que te diga? Respóndete tú. Francamente, debería irme. Y creo que me voy a ir.
12: Ah, bueno, pues Ernesto.
13: Lo siento mucho.
12: Buenas noches, Ernesto.
13: Por respeto a vosotras, no es por vosotras, no es por vosotras cinco, es por el presentador.
12: Gracias, Ernesto.
5: Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir, només a Flashback.

0: Doncs és una cançó preciosa d'Oques Grasses, evidentment, perquè aneu fent vocals que aneu avui a Oques Grasses o demà, que serà, ja sí, l'últim concert d'Oques Grasses, el comiat d'aquesta banda osonenca que ha pujat com l'escuma els últims anys. L'últim any tampoc gaire, perquè no és que hagi fet cançons noves, però de fa uns anys té discos realment extraordinaris. Aquí i cançons com aquesta, La gent que estimo, igualment extraordinària. Hola, Montse. Hola, Montse.
1: Hola, bon dia.
2: Està al tren o al metro, eh?
0: Està al metro, està al metro.
1: Estic al tren.
0: Okay. Carai. Doncs és notícia. Ferrocarrils o Renfe?
1: Renfe,
0: bravo.
2: Anis.
0: Aplaudim-la, sisplau, perquè això té molt de mèrit, eh? Té molt de mèrit. A quina línia estàs, Montse?
1: A la R1.
0: R1, a la del Maresme. I què tal va?
1: Fatal.
2: Molt bé.
3: Fatal, gràcies.
1: 25 minuts. Amb 25 minuts de retard.
0: Perfecte. Bé, bueno, doncs tot normal, aleshores, sí. Cap problema. Escolta, sí. T'estem trucant de Ràdio Flashback, que et felicita el Joan. Diu que encara que no t'ho digui prou, t'estima molt, com diuen aquesta cançó d'Oques Grasses. Bé,
1: Que guai.
0: Escolta'm, una abraçada ben forta des del matí, la mare que el va parir. Que tinguis un gran dia.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, mira, Montse.
2: El Joan l'ha aconseguit ficar content ara, eh?
0: A la R1, que és difícil, sí. Això. És molt difícil.
2: Molt bé.
0: Que tinguis un gran dia,
1: moltes
0: Montse.
1: Moltes gràcies.
0: Ciao, ciao.
2: Adéu.
0: Adéu-siau. Avui, en aquest divendres fantàstic, divendres en el qual la Najet anirà a fotre-li queixalada, atenció, sí. El millor croissant, crec que d'Espanya.
2: Sí, de l'estat.
0: De l'estat espanyol, el millor croissant que es fa al barri de Gràcia.
3: Nerviosa.
0: I avui aniràs i connectarem en directe aquí al programa i, a més, ho faràs amb el nostre cap. No perquè sigui el nostre cap, sinó perquè és francès. I, per tant,
2: com
0: que
2: és...
0: Exacte.
2: Tema croissant.
0: Hem considerat que és expert croissaner.
2: Sí, sí.
0: Per tant, això passarà avui aquí al matí, la mare que el fa parir.
2: Que fort, eh?
0: A part de moltes altres coses. Serà una experiència molt forta, sí. Serà molt bonic el viatge. El viatge en metro fins allà.
3: Serà xerrarem de coses.
0: Molt bé. I tant que sí.
3: També el podem connectar, si voleu, per al viatge.
2: Home, igual val més la pena, eh?
0: Exactament, exactament. Abans de tot això, anem a resumir la setmana en format de cançó, perquè aquesta setmana han passat diverses coses i tot plegat ho embolcallem amb la melodia d'Oques Grasses. Així que, 3, 2, 1, la cançó resum de la setmana. Sí.

moviment de Junts es va tombar. Tot perquè Mari Carmen torni a casa i vam saber que ja anem tard, pobra mami, es pagarà el lloguer. Una setmana vam tenir un cicló tropical. En Molina i en Mauri ho estaven flipant. Un és alert dilluns matí que no va avisar ningú. Començar inundats i la setmana fa molt de dilluns. En Llaré...

0: Tinc el mòbil pitant. Mec, mec, mec. Tinc el mòbil pitant.
1: Sí, senyor!
0: S'ha aconseguit. S'ha fet, s'ha fet.
1: Bravo, queda perfectament resumida la setmana.
0: Molt difícil, eh?
2: Cada dia de 6 a 11, despertem de cop. Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez. Andorra.
3: 96.0. Després d'omplir Únic amb el tribut a El Canto del Loco, ara arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 11:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs?
4: Coneixes el Creant Piam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creant Piam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
5: A Creant Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creantvida.ad i descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
4: Cuida't, cuida'ls, amb Creant Assegurances Vida.
6: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
3: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
6: 8a edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
3: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra. Emissores oficials.
2: Aquesta setmana, a la...

0: La nova de Taylor Swift ja sona a Flashback. Patient Zero. I el número de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. 96.0. We were good.

0: Aquí teniu Flowers, Miley Cyrus. I ara us recomano una cosa xulíssima, molt, molt guai, de debò, i a més ara que s'acosta el cap de setmana, que és això del passaport Turistren, que és un passaport de FGC digital per descobrir, no sé, els cremalleres i els funiculars de Montserrat, el cremallera de Núria, el tren dels llacs, el tren del ciment, tot amb descomptes de fins al 20% a mesura que sumes trajectes. I si els completes tots quatre abans de finals de 2027, per tant, tens temps, tindràs premi. Així que tota la informació a la web turistren.cat/passaport. turistren.cat/passaport. Bon dia, Jordi Plans.
1: Hola, nois, bon dia.
2: Què tal?
3: Hola, Jordi. Bon dia.
0: Què fas aquí, trompat? Ai, com va?
1: Bé, mira, aquí, a passar revista, el divendres.
0: Pots explicar el teu cas, que em sembla espectacular, com a, perquè quin, això demostra el professional que ets i que deixes tot per la casa, perquè tu tenies una cita aquesta setmana, no?
2: Oi,
0: no sé quin dels quatre dies o així.
1: Ah, sí. Oques Grasses tenia entrades per demà dia 10.
2: I què?
1: Res, has hagut de canviar perquè hi ha Barça. Vull dir, és que el senyor Tebas va decidir posar un Barça-Getafe. Barça-Getafe. A 6:45 de la tarda del dia de demà.
3: Però, per tant, s'ha de dir-te que demà és el concert bo. És l'últim.
0: És que era el bo, a més.
1: És que vaig agafar les millors entrades pel millor concert i va, i el senyor Tebas...
0: Escolta, i no pot venir ningú més a narrar? O sigui, ets l'única persona que sap narrar del món?
3: T'ho faig jo.
1: Endavant, Marc.
3: No,
1: Marc,
3: dic d'anar al concert.
1: Ah, bueno, com vulguis. Us dic una cosa, tot l'equip del Bada Barça al complet teníem entrades pel dia d'avui.
2: Oh, molt bé. De veritat.
0: Però, però
3: pues feu el partit des d'allà?
2: No
1: ja,
2: es fa.
1: Seria...
0: Això és un tema.
1: És un tema.
0: Sí, sí. Bé, doncs aquest és el cas del Jordi Plans, que no podrà anar a Oques Grasses per narrar, amb tots els respectes, al Barça-Getafe, però clar, coi, és que...
1: No, no, i aniré avui amb unes entrades de... visibilitat reduïda, no?
3: Perdona,
0: Ah, i aniràs avui?
1: Sí, sí, però...
2: Les he pogut canviar, però
1: visibilitat reduïda, allò que... Bueno, no veuré els peus del Montero.
0: Bueno, escolta, el que s'ha de fer és gaudir-lo.
3: No són macos.
1: Sí, home, i tant.
2: Amb crocs.
0: Sí, que va amb crocs.
3: Sabia les ungles si les té fetes o no.
0: Jo no sé si li passarà la corrent, perquè això dels crocs crec que és, una, és massa aïllant i... Bé, és pitjor. Esperem que no, clar. Anem a les pífies que hem fet nosaltres aquesta setmana, Jordi.
1: Sí, i de fet ens hem de remuntar al mes de març i el mes de maig.
0: Però si he dit aquesta setmana...
1: Clar, però és que s'ha de posar un context, Pérez, perquè tu no hi has sigut aquesta setmana. Però que el mes de març i el mes de maig, Plana de Vall va seure en aquesta cadira.
0: Ah, també?
1: Sí, sí, seu, seu.
4: En el sorteig del Midia de l'11 celebrat ahir, la data guanyadora ha estat...
5: Ah, no, aquest és una altra...
4: I el número de la sort...
6: Ets el
5: Mindongui!
4: No,
5: ara ho tornem a fer. Abans, deixa'm dir una cosa, que és molt important.
4: Bon dia. En el sorteig del Midia de l'11 celebrat ahir, la data guanyadora ha estat...
5: Bueno.
4: I el número de la sort, el...
3: També.
6: Què t'ha passat?
4: Com cada dimarts...
5: Espera.
3: Ah, no, que no era. Aquí tu.
5: És que no el trobo, El Midia.
7: Bueno, i això no s'acaba, que jo tinc que esmorzar,
5: Ah, no, aquí. Midia, Midia. 8 de novembre del 2010.
3: Molt bé.
1: Bé, Carles, tu el dilluns i el dimarts vas estar malalt.
0: Sí.
1: Els dimarts és dia de mi dia, com heu pogut sentir.
3: Sí. No es posis més malalt els dimarts.
1: Les dues últimes vegades que va haver-hi mi dia, va haver-hi el Plana de Vall, i les dues vegades acabeu de sentir com va passar.
2: Març-maig,
1: aquest dimarts, que era dia 6 d'octubre, va tornar a venir Plana de Vall, era dia de mi dia de la 11, i va tornar a passar això.
2: No.
5: Important saber si sou rics o no sou rics.
4: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
5: El 4.000... Ah, no, la data guanyadora.
2: La data.
4: El número de la sort, el... Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Dia de l'11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb els teus deures.
5: Espera, ara ho farem.
2: Fem-ho bé.
5: Ara ho farem, fem-ho bé. Fem-ho bé.
2: Mira,
5: espera,
2: la data...
5: Espera, la data... tens ja?
2: Sí?
5: A veure quin és. Vinga, tornem-hi. Aquí no ha passat
2: res.
1: Corri.
4: Bon dia. Otra vez.
3: Mare Déu.
5: És que, clar, fan tantes coses aquesta gent que ens
2: parla. Has guanyat tants diners? Sí.
3: Ens culpa seva, ara.
0: Crec que m'ho volien amagar, Jordi, i m'ho has...
2: Ah, sí? Jo no li vaig explicar. Aquí.
1: Jo però, només et dic una cosa, no això, faltis els dimarts.
0: Ja, però això és molt lletge, això que fas, perquè a sobre que el pobre Albert Plana de Vall ve aquí em substitueix,
2: no.
0: I tal, si encara li heu de posar aquí els midies.
1: És que els midies no els domina.
2: No,
1: és domina tot menys els midia. Llavors et dic una cosa, el dimarts no pots faltar.
2: No.
1: Vale. O almenys aquella hora que connectin com puguin parlin amb tu. Saps? Aquella hora no.
2: Entres tu.
1: Bueno, el migdia no pot fer.
3: L'altre que faig algú d'aquí ja està.
1: Exacte.
3: El migdia, el plana, li dissenya.
0: Exacte. Exacte. Sí. Bueno, alguna cosa més?
1: Sí, no, bàsicament que queden 10 minuts perquè siguin les 9 del matí i queden 10 minuts perquè arrenqui l'informatiu.
6: Especial informatiu.
8: A veure, notícies.
9: Bon dia, són 8:45. Després d'un matí complicat a les carreteres, ja s'ha reobert la circulació a la P7, a Santa Perpètua de Mogoda, Santa Perpètua de Mogoda, Mogoda, Mogoda, al Vallès Occidental. I li va pujar el lloguer de 500 a 1.600 euros mensuals. I que s'estableixin circuits diferenciats als de l'únic hospital que hi ha a la localitat. I els Mossos d'Esquadra, investiguen la penya, ha tornat a aixecar un trofeu i ho ha festejat amb satanes...
10: Satanes! Por aquí no hi ha el mas!
9: Satanes aficionats.
0: Perfecte.
2: Satanàs, eh?
3: Van forts a la penya, eh?
0: Sí, Satanàs sí. D'aficionats, m'agrada molt, eh?
1: Van molt forts a la penya, estic d'acord, Marc.
3: Compte, eh?
0: Bueno, Jordi Plans, moltes gràcies. Que tinguis un bon va de Barça demà.
1: Gràcies, gràcies.
0: Saps què toca ara o no?
1: Què toca ara?
0: Home, per favor.
1: No sé.
0: Anar a veure si som rics.
2: Ah, home!
0: Perquè el dimarts...
1: Però avui no hi ha migdia.
0: I tant, que hi ha migdia.
3: No, no t'equivoquis,
0: el dimarts hi ha migdia i els divendres hi ha migdia. Per tant, anem al migdia de l'11.
4: Bon dia. En el sorteig de migdia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
0: El 26 de gener de 1947, veus?
3: Veus, Albert?
4: I el número de la sort, el...
0: El 9.
4: Consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
6: Estàs escoltant El matí i la mare que el va parir, amb Carles Pérez.

0: gran cançó, música house del poder, sí senyor. 8:54 minuts, 24 Ultra. Al matí la mare que el va parir de flashback, Talk to You. Avui us estem preguntant què us ha passat en un concert. Quin imprevist heu tingut? 628-414-029. Què diu la gent?
1: Hola, bon dia, Radio Flashback.
0: Hola.
1: Estem en un concert de Madonna a l'any 90 a l'Estadi Olímpic.
0: Hombre.
1: Amb un amic vam decidir que aniríem però no teníem entrades.
2: Ah.
1: Vam decidir que ens colaríem. Ens vam penjar ell un carnet d'Alfred de Marina a la butxaca. Jo em vaig penjar un carnet, no sé si era de la Biblioteca de Barcelona, amb la foto. Vam esperar que tothom entrés, quan ja havia entrat tothom a l'estadi. Vam enfilar cap a la primera porta de ferro. Molt decidits, vam dir bon dia, bona tarda,
0: entrem boníssim.
2: A passar.
1: Vam entrar ja a la segona porta, que era ja l'accés a l'estadi.
3: Nervis.
1: El mateix procediment, molt segurs endavant.
0: Olé.
1: Bona nit, cap a dintre. I quan ja estàvem
2: no.
1: a dintre, a punt d'accedir
2: no.
1: cap a les grades de l'estadi, sentim una veu que ens diu perdone, perdone,
0: ui.
1: On van, on van?
2: No.
1: Ens girem, i tal com ens girem, suposo que vam veure una cosa penjada
0: no.
1: del pit i va dir, no, no, els VIPs heu de baixar per l'escala
0: oh!
1: directament a la gespa.
2: Ui.
1: Vale, vale, moltes gràcies. Vam entrar cap a la gespa i vam veure el concert de Madonna a la gespa, brutal.
2: No
1: gràcies, bon dia.
3: Molt bé.
0: Bueno, bravo, un aplaudiment per aquests triomfadors de la vida.
2: Són els meus referents.
0: Hòstia, increïbles,
2: temple.
0: Eh? És un tot, eh? Anar segur per la vida
2: sí,
0: o no,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, sí.
0: És que és un tot. Va, anem amb una anècdota més abans de l'home que brama.
4: Soc la Míriam, doncs a mi em faria moltíssima il·lusió anar amb els nens a Tailàndia. Hi vaig estar quan era jove i ara em xifla i anar-hi.
0: Que guai.
4: Molt bé, bon divendres.
0: I per què ens expliques això?
2: Potser hi ha un concert
0: amiga,
2: a Tailàndia.
0: Potser tenim un concert a Tailàndia, sí senyor. Bueno, aneu-nos explicant. Què us ha passat en un concert? 628-414-029. Amb aquesta incògnita ens anirem a l'home que brama.
5: Al matí, la mare que el va parir presenta l'home que brama.
0: Què, Marc Casanovas?
6: Hola, hola.
2: Hola.
0: Me la m'agafa un apunt?
6: Apuntíssim.
0: Doncs, escolta, quan vulguis, l'home que brama, fot-li.
6: Catalunya! La Shakira ha anat amb el Broncano i han parlat en català. Oh, com ens agrada. El tema és que la Shakira diu que parla més català ara que és a Miami que a Catalunya. Diu que ho fa quan no vol que l'entenguin. Molt bé, Shaki! Però no cal anar a Miami per fer això. Si no vols que t'entenguin parlar en català, vés al lloc que es diu Barcelona.
2: Exacte.
6: Ja veuràs, ja.
0: Quanta raó, quanta raó. Gràcies, Marc.
6: Apa, va.
0: Vinga, fins ara.
5: El matí i la mare que el va parir. Cada dia de 6 a 11. Amb Carles Pérez. Andorra.
7: 96.0.
8: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
9: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
9: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
10: Hi ha clubs i hi ha el Club de Segur. És el club del client de Segur, el club que et permet gaudir de grans avantatges com promocions i descomptes en combustible, oci, esport, moda i molt més. Només per ser de Segur, ja formes part del club. Descarrega't l'app per accedir a la targeta virtual i aprofitar tots els avantatges dels comerços adherits. Amb Segur estaràs sempre ben cobert i podràs aprofitar moltes promocions i preus exclusius d'establiments del país. Informa't a segur.com o trucant al 876-555.
11: Sempre al teu costat.
5: Flashback Andorra. Només èxits. Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
12: Jo explicaré el cas de la meva amiga i veïna, Yolanda, que estava tallant patates amb la mandolina i a part de la patata es va dur un trosset de ditet de lo que és la yema, digamos.
13: Però si això ho fas amb tots els dits, pots robar el que vulguis.
0: Així és,
5: mira. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Aquesta setmana, a la...

Rogel té nou èxit a Flashback, amb David Guetta, Shine. El debut d'Adela, Flashback, ja és dins la llista. Hem entrat Ain't in Los Angeles.

0: I el número de flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0. Estàs escoltant Flashback Andorra.
1: Flashback, la ràdio musical del país. Segueix-nos també en línia a flashandorra.com. Flashback.
3: Bon dia, us parla Quim Barceló. La policia ha desarticulat aquesta setmana un punt de venda de drogues a Andorra la Vella en una operació que ha comportat la detenció de dos joves de 24 i 26 anys. Arrestos que es van efectuar dimecres al vespre en el marc d'una investigació que apunta que el principal sospitós utilitzava el seu domicili per distribuir substàncies estupefaents. Aquest investigat ja tenia diversos antecedents per delictes contra la salut pública. La policia considera que s'ha desmantellat un punt important de distribució i manté oberta la possibilitat de noves actuacions. Parlem del Departament d'Educació. Ha confirmat aquesta setmana 14 casos d'assetjament escolar durant el curs 25-26, després que els centres educatius detectessin 53 possibles situacions. Les dades s'han examinat aquest dijous durant la reunió de les comissions nacionals encarregades de combatre l'assetjament escolar i fer seguiment de l'absentisme. Parlar d'Andorra Telecom, ahir celebrava la jornada Empresa, va reunir 160 professionals a l'Art Hotel sota el lema Créixer fent créixer. La trobada es va centrar en la importància de les persones dins de les organitzacions per adaptar-se als canvis, afavorir el creixement empresarial i desenvolupar les estratègies de les companyies. I FEDA ha estrenat l'aplicació FEDA i tu, que permet als abonats consultar el consum elèctric per hores, comparar-lo amb d'altres usuaris i configurar alertes quan se superin, per exemple, els límits establerts. La nova eina amplia la informació que fins ara es facilitava principalment a través de les factures mensuals. Els clients poden així consultar les dades en quilowatts, en euros i emissions de CO2, així com obtenir una estimació del consum fins a final de mes si mantenen els mateixos hàbits. A nivell cultural, destacar que el professor Mario Santana ha estat reconegut amb el 35è Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i de la Diversitat Cultural. El jurat ha acordat per unanimitat distingir la trajectòria de l'acadèmic que ha desenvolupat la seva activitat durant 31 anys a la Universitat de Chicago i ha contribuït a impulsar els estudis catalans als Estats Units. El guardó, anunciat pel govern, està dotat amb 6.000 euros. I la Unió Hotelera està preparant les jornades gastronòmiques Andorra Taula, celebraran la seva 20a edició amb una ampliació del calendari. Per primera vegada, l'esdeveniment tindrà una durada de 30 dies i se celebrarà del 1 al 30 de novembre.
4: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
5: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't al 890-300.

0: Accepto les felicitacions igual.
1: Mira, de part del Santi, que recorda que és la persona més meravellosa del món, tot i el camí llarg i feixuc de comprar una casa, amb entrebancs i imprevistos, està molt il·lusionat per viure aquesta nova etapa al teu costat. Vale?
0: Perfecte, moltes gràcies.
1: També de part del Salem, la Dana, el Jay, el Ragnar i la Carlota, ok?
0: Perfecte, els estimo molt.
1: Que tinguis un gran dia, Alba, que vagi bé.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu. Adéu, adéu. I ara és moment de saludar el Mati, la mare que el va parir, la Clàudia Patller. Hola, Clàudia.
2: Hola, bon dia.
1: Què tal?
3: Hola.
1: Benvinguda.
2: Benvinguda.
1: Bueno, són les 9, fa sol, és divendres.
2: Sí.
1: Plans per cap de setmana, escolta.
2: Sí.
3: Cap de setmana llarg, a més, eh?
1: Ah, sí,
2: molt llarg.
1: És veritat.
2: Molt llarg.
3: Que bé.
1: És veritat. Bueno, què podem fer aquest cap de setmana interessant?
2: A veure, què podem fer? Hi ha molts que suposo que anireu als concerts d'Oques Grasses.
1: Clar, evidentment.
2: Jo al final no hi vaig anar, tu.
3: No?
2: Em tocava anar-hi i no hi vaig anar.
3: Per què?
2: Perquè m'havia compromès a anar a cantar un funeral.
3: A veure, un moment.
2: I no vaig poder anar-hi.
1: Perdó?
2: Mira, una liada.
4: Una cosa, no et pots comprometre a anar a un funeral?
2: No, perquè jo sabia que s'havia cancel·lat el concert el dilluns. Ah. Jo ho havia fet abans.
3: Però el funeral no estava previst.
4: No te'l pots apuntar.
2: No, perquè és que era una liada, perquè la persona era de fora i van haver de fer la celebració també aquí, perquè també havia viscut aquí.
3: Ah, vale.
2: I tenien dues celebracions, bueno, i em vaig perdre Oques Grasses
4: programat.
2: Ahir. Sí, exacte.
3: Vale. Mort en diferit.
2: I no vaig poder anar a Oques. Va ser xulo, Neget?
4: Sí. I el funeral.
2: Bueno, d'aquella manera. En fi.
3: No és el mateix.
2: Seguim. A veure, ahir va començar el 59è Festival de Sitges. Tenim del 8 al 18 d'octubre un cicle de cinema fantàstic i de terror que té ressò internacional, no? Es projecten unes 290 pel·lícules i 127 curtmetratges i, a més, compta amb la presència de personalitats molt famoses com el Dani DeVito, per exemple.
1: Home, carai.
2: Jo sempre penso al pare de la Matilda, no? El Dani DeVito.
1: Sí.
2: No has vist Matilda?
3: No, em sap greu.
4: Jo no veig pel·lícules.
1: És una pel·li
3: xulíssima. És una bruixa, ja ho sé.
1: I has d'entrar, i has d'entrar.
2: Però és maquíssima, Matilda.
1: Sí, és un clàssic.
4: No, és una bruixa.
3: Em va passar l'època...
2: Mira-te-la amb la Júlia.
3: Vale, quan sigui més gran i em pugui mirar pantalles, ara no es pot.
2: I dissabte tenim la Zombie World, dins d'aquest cicle, on milers de persones caracteritzades de zombis es passegen per tota la ciutat. És gratuït, si vols participar i maquillar-te, endavant.
1: Vinga, cap a Sitges, molt bé.
2: Després, avui... Carles, tu m'ajudaràs amb aquesta recomanació.
1: Jo t'ajudo amb el que tu vulguis.
2: Escape Room 2.
1: Home, Escape Room 2.
2: Carles ja l'ha vist.
1: Sí, senyor, jo la vaig veure. És una molt bona pel·lícula. Sí, la recomano absolutament.
3: Quina nota li poses?
1: Li poso, mira, un 8.
3: Hòstia, molt bé.
1: Sí, li poso un 8.
2: Molt bona nota.
1: Mira, li poso un 10.
3: Oh!
1: He pujat perquè he recordat que el Matí la mare que el va parir s'anomena molt a la pel·lícula. Va en sèrio, va en sèrio. Per tant, acaba de pujar del 8 al 10 quan he recordat que el Matí la mare que el va parir s'anomena unes 5 vegades.
3: S'ha d'anar a escoltar.
2: Unes 5 vegades,
1: sí, a la pel·lícula Escape Room 2. És que, saps què passa? La pel·lícula va de que el Joel Joan i la seva parella li toquen unes entrades per anar a un bar de Barcelona.
3: Vale.
1: I aquestes entrades li hem regalat nosaltres, el Matí la mare que el va parir.
2: Ah, mira que bé.
1: Ha trucat aquí a la ràdio, ha fet un concurs i li hem regalat les entrades.
3: Pobre gratis,
2: perquè regalem moltes coses amb molta gent de Catalunya.
1: També és veritat. Bueno, doncs Escape Room 2, si la voleu anar a veure, doncs
2: vinga, tothom al cinema.
1: Sí, senyor.
2: Ara que ja s'ha passat la febre de la bola negra, ara febre Escape
3: Room. Ara hi aniré jo, però la bola negra, vull dir. Escape Room ja anirem, també.
1: Sí, o si no, ja estarà a les plataformes, també. Això és Netflix, eh?
4: Però aneu al cinema, no?
2: Al cinema millor, a mi també m'agrada més.
1: Sí.
2: A veure, seguim. El dissabte 10 d'octubre tenim la 9a fira del disc d'Amposta. Aquesta la portava també per tu, Carles, però també per l'Oriol. I, bueno, pobre, li dedico.
1: Molt bé.
2: És un dia dedicat als
1: vídeos. L'Oriol no ha mort, sinó que està fent uns anàlisis i ara tornarà.
3: Cantaràs també al funeral?
4: Clar, has vingut per cantar.
3: És això? Està programat?
2: No, pobre Oriol, no el volem matar.
1: Escolta, les fires dels discs són molt interessants, sobretot perquè hi ha tant vinil que dius, oh, mira, el vinil del Michael Jackson de l'any no sé què. Està bé, això.
2: No, molt bé. Llavors hi ha venda, intercanvi de vinils, música en directe i també l'entrada és gratuïta. Si us porto plans, que no fa falta que us gasteu un duro.
3: Superbé.
2: I després, a veure, nens, si voleu, a veure, ara és la típica hipada, bueno, hipiada, que el Carles em renyarà, però...
1: No, però jo no... Perquè quina mania.
2: A veure, el diumenge 11 d'octubre, a Castelldefels, d'acord? Hi ha una jornada que es diu Estels per la Pau.
1: Sí, això. De moment bé, no?
2: Està superbé.
3: Que volem la guerra.
2: No volem... Ai, estem supertràgics, eh? És una jornada que consisteix a fer volar estels a la platja, prop de la plaça de la Palmera, i és un símbol per reivindicar la pau mundial i els drets dels infants. Llavors, la gràcia és que tota la platja s'omple d'estels i els nens hi ha tallers perquè n'aprenguin.
1: Mentre no s'emboliqui un estel amb un altre...
4: Exacte. Ja amb dos ja s'embolica.
3: No és tan fàcil fer

0: un estel,
1: no, no,
2: i
1: no.
2: Hi ha estels que tenen un parell o tres
1: de mandos, diguem.
2: De mandos, exacte, gràcies, però no sé com dir-ho. De mandos, que llavors hi ha allà, coses complica molt, eh?
1: Sí. Jo mai he fet volar un estel.
3: No és fàcil, eh?
1: No.
0: Tu no podries. Tota la...
1: No sabria. Si tinc un 100% clar
0: és
1: que no
0: funeral.
1: Sabria.
0: És el funeral.
1: Prou! També tenim la Festa Major de les Corts, que no se'ns oblidi, que és important.
3: Sí.
1: I després, si no, el dissabte, dia 10, també tenim el festival Bé Morals, que és un festival d'art urbà que se celebra a la Nau Bòstic, aquí a Barcelona.
2: Vale.
1: I el dissabte 10 d'octubre és com el dia clau de la jornada.
2: Molt bé.
1: I fan una cosa molt xula, que és que tenen una activitat que es diu mur obert. Llavors és un mur obert perquè la gent vagi a pintar i provar
2: xulo.
1: Com la tècnica del grafiti. Llavors per nens també és un pla
2: guai.
1: Molt
2: això
1: guai.
2: A Barcelona?
1: A Barcelona, la Nau Bòstic.
2: I on para això? La Nau
1: això
2: Bòstic?
1: Això parava busquem per Sant Andreu.
2: Cap a Sant Andreu, potser?
1: Sant Andreu, jo diria que era Sant Andreu. Val. Però no sé si ho estic
2: confonant amb Fabric Coats. Pot ser.
3: Sí, a Sant Andreu, al carrer Ferran Torner.
2: Molt bé.
3: Doncs per allà.
2: Per intentar fer grafitis i tal, cosa
1: exacte.
2: Que sempre mola, perquè si
1: fes
2: si un spray, dius...
1: Sí, sí, sí.
2: No s'ha de fer,
0: No.
2: Bueno, s'ha de fer només els llocs on tu dius.
1: Sí,
2: on et deixin, sí.
3: El Bòstic.
2: Exacte, el Bòstic.
1: Sí, sí, sí.
2: Alguna cosa més o no?
1: Bueno, que tenim moltíssimes festes per tot arreu de Catalunya, com la Festa del Torró i la Xocolata de Gramunt, la Festa del Bolet de Ceba i la Festa de l'Aiguardent de Prat del Comte.
2: Molt bé. Ah, per cert, també hi ha la Festa del Modernisme de Reus, que és on portarem els nens demà. Bueno, els meus, com a mínim, hi ha activitats i tal, i mola molt perquè tothom va vestit com de principis de segle.
3: No? Ah, molt bé.
2: No de segle XXI.
3: I ja tens outfit?
1: El segle XXI.
2: No, no, jo no hi vaig.
3: Ah, sí. No.
2: Pots anar-hi normal. Però els reusencs, diguéssim, van vestits
3: que
2: com
3: divertit.
2: Si fossin Antoni Gaudí, per entendre'ns.
3: Sí, sí.
0: Molt bé.
2: Saps?
3: Molt bé.
2: Estava interessant. Clàudia, que tinguis bon cap de setmana.
1: Igualment, que vagi bé.
2: Gràcies.
4: El matí i la mare que el va parir. A Flashback i amb Carles Pérez. Andorra. 96.0. L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
5: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fas del trànsit de Sequent Trànsit Dens a la Casalú, Avinguda Salou en sentit sud. I el Casalú 4 entrarà a la Massana en sentit sud. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
6: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
4: Ràdio Flashback.
7: Andorra 96.0.
4: Ràdio Flashback.
7: Flashback.
8: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
9: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
8: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
9: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
8: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
10: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que hem de parar el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
4: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
2: Com feu servir la intel·ligència artificial?
0: Ho expliquem, que tu li has posat un nom.
11: Ah, no, clar.
2: Té un nom, la teva IA?
11: Jo li dic Chati.
2: Pots dir-li alguna cosa a Chati, ara mateix, en directe?
11: Hola, Chati, com estàs?
12: Hola, molt bé, gràcies.
0: Demana-li si es pot enamorar de tu.
11: Veus alguna possibilitat que t'enamoris de mi?
12: No.
4: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Flashback. Ivan Herzog, et prometo.
13: Que volarem sobre la por, que minarem donant l'esquena a la tempesta, mai més estrella.
4: Max Navarro, Estrelles.

0: Flashback, on neixen els èxits.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
0: Escoltes el despertador més llegendari de Catalunya. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.
2: Jo crec en l'amor, però hi ha temporades que entro en un estat bastant curiós.

0: amb J-Lo. Benvinguts, benvingudes, és divendres i això vol dir, bàsicament, que arriba l'Andreu Preses.
1: Al matí, la mare que el va parir. Andreu Preses Weekend.
0: Hola, Andreu Preses.
2: Bon dia, bona hora. Què tal? Com esteu? Estic amb el meu cafè amb llet.
0: Quina enveja.
2: Bueno, Andreu... Amb aquella cullereta del Danone. Us en recordeu, aquelles que tenien la part de dalt de plàstic, de com de bacalita?
0: Vermelles.
2: Em sembla que eren blanques, també.
0: És que abans les culleres no eren només de ferro, hi havia un mànec.
2: Ara, exacte.
0: Sí, era bacalita, aquesta mena de, com de telèfon, com de material de telèfon d'abans, doncs... Sí. D'aquest material, sí, noi. Bueno, i els gots també eren clàssics, de nocilla, o de...
2: Aquests gots. Recauxutats.
0: Exacte. Bueno, avui, de què has fet el Megamix? Ja sabeu que l'Andreu fa un Megamix cada divendres. De què va avui, Andreu?
2: Doncs mira, la setmana passada el guanyador de la secció que va endevinar va decidir que féssim d'oques grasses.
3: Així és veritat.
2: I mira, justament... mira, quina casualitat, que hi tenim els quatre concerts, no?
3: Ja va apuntar maneres.
0: I tant. Doncs avui has fet un Megamix amb 6 cançons d'oques grasses que jo tinc aquí davant meu, que sé quines són, sí. I el repte és que a veure quins oients les encerten. A veure quantes n'encerteu d'aquestes 6.
3: Juguem.
2: Aviam.
0: Anem a jugar?
2: Dale play.
0: Vinga, fot-li.

0: Bravo!
1: Bravo! Bella gallina,
2: bravo, Andreu, molt bé.
3: He volgut tocar una mica la fibra, eh?
1: Aquella...
3: Bueno. I acabar-lo amb... Acabin ben amunt. Sí, com deixar-ho a dalt, saps? Ah,
2: mira, n'hi ha un que me'n diu 5, n'hi ha un altre que me'n diu...
3: Hi ha la primera cançó que... Res, sona 10 segons, només la part instrumental, només al principi de la cançó.
1: Sí, és veritat, punyetero, eh? Fica la punteta i has marxat.
3: Si no, ens en anàvem cap als 2 minuts.
1: Bueno, ja està bé, ja està bé.
2: Molt bé, doncs mira, tenim un guanyador...
1: Oh, mira que bé!
2: Que li estic preguntant el nom ara mateix.
3: Hola, nom.
2: Ens ha dit... és la Carol. La Carol, que ja li dic que es pensi quin estil vol el mix la setmana que ve, i ara ens ho dirà.
1: I que es mereixeria unes entrades per anar a veure el concert, eh?
2: Tant de bo poguéssim donar-li.
1: Sí,
2: evidentment. Anem a les respostes, Andreu, o què?
3: Som-hi, dale.
2: Vinga, va. Puc estar-me fent
3: res. De fons, escolteu de fons, eh? De fons se sent Sort de tu.
1: Sí.
3: I aquesta és la col·laboració que vam fer amb Stay Home, Oques Grasses, The Bright Side. I clar, havia d'entrar In the Night, Oques Grasses, clar. In the Night. Estic girant les tornes, eh? L'instrumental d'una amb la veu d'una altra. Sí, aquest és Pataro.

0: sobre la instrumental de Pataro, entra, està guai, està guai, està guai.
1: Està banyant de sol, sense esperar la sort, sap que esperança dorm.
0: I aquí hem creat aquest clímax, en el que va pujant,
2: Sí.
0: Una instrumental, ara arribarà.

0: aquí, doncs clar, no podien faltar els elefants, els elefants.
1: Home, brutal.
2: Bueno, un aplaudiment per l'Andreu Presas i aquest Megamix. També per la Carol, que ha encertat les 6 cançons.
0: Per cert, la Carol aquesta, quina lletra té? Que és la B, la C, la G, Carol G.
1: Sí, Andreu.
2: No sabia per on anaves.
1: Mira, vas molt lluny, tu.
2: No, però la Carol et diu...
0: Sí,
2: si la setmana que ve, ja que has fet avui doques grasses, que la setmana que ve facis un mix de charango.
0: Oh, mama.
2: Bueno, Andreu, de fet, l'oient és sobirà, per tant, ho has de fer.
1: És el que toca.
2: És el que toca. No era una pregunta, tampoc, eh?
0: És una afirmància.
2: Una afirmància, Andreu. Bueno, escolta, tens material, tu, de charango.
1: Home, mare, serà que no hi ha coses.
2: Fem de charango i ja està la setmana que ve, no, Andreu, o què?
0: Sí, per cert, anem a Desco o què hem de fer?
1: Bueno, hi havíem d'haver anat.
2: Sí, ja hi havíem d'haver anat, però no pateixis, ara ho solucionem. Gràcies, Andreu, bon cap de setmana.
0: Vinga, que vagi bé.
1: Gràcies.
3: Lleva't amb el matí la mare que el va parir.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
5: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany. Un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
6: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
5: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
0: Flashback. Andorra.
1: 96.0.
0: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
7: Vol millorar la seva tarifa?
8: No.
7: Segur?
8: Sí.
7: Sí que la vol millorar.
8: Que no.
0: La trucada del pare que vol saber on ets.
7: On ets?
8: Aquí.
7: Aquí? Aquí on és?
8: Doncs aquí.
7: Ai.
0: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
7: Ei, tio, què fa?
0: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
1: Escolto Flashback!
0: Flashback, l'emissora que sents. Ràdio Flashback.
9: Radio Flashback.
0: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som.
10: Segueix-nos a l'Instagram de Flash Andorra.
9: Flashback.
0: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
11: Jo explicaré el cas de la meva amiga i veïna, Yolanda, que estava tallant patates amb la mandolina i a part de la patata es va dur un trosset de ditet de lo que és la yema, digamos.
12: Però si això ho fas amb tots els dits, pots robar el que vulguis.
13: Això és
0: veritat. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.
14: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Flashback.
15: Bon dia, són 2:15. Milers de persones han acomiadat Mari Carmen Abascal a Madrid amb una marxa fins al que va ser casa seva durant més de 70 anys. Ho han fet l'endemà de la mort de la dona a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que la van desnonar. Els manifestants han sortit a les 8 del vespre des de l'acampada de la Puerta del Sol i han arribat fins al seu portal al districte del Retiro. D'altra banda, el cap de llista d'Esquerra Republicana a les eleccions generals continua sent tota una incògnita, malgrat que diumenge a les 6 de la tarda s'acaba el termini del partit per postular-se. Després de dies d'especulació, Gabriel Rufián ha pres la paraula aquest dijous per remarcar que vol representar Esquerra, però que ho vol fer amb unes mínimes condicions i acompanyat d'altres forces d'esquerres i antifeixistes. I atenció, als Estats Units, el Pentàgon ha anunciat que retransmetran en directe una execució per afusellament. El proper 3 de desembre, les autoritats nord-americanes executaran un excomandant de l'exèrcit condemnat per matar 13 persones i ferir-ne 32 més en un tiroteig l'any 2009 a la base militar de Fort Hood, a l'estat de Texas. Els esports... El Barça va anunciar ahir a la tarda la renovació fins al 2030 de Xavi Espart. El jove de 19 anys està fent un gran començament de temporada i el club es vol assegurar la seva continuïtat allargant 2 anys més el seu actual contracte. I els jugadors de l'Espanyol ja són a Màlaga, on avui jugant a les 9 del vespre el primer partit de la 8a jornada de Lliga, i el Barça juga demà a 6:45 de la tarda contra el Getafe a l'Spotify Camp Nou.
16: Moltes gràcies, Paula.
17: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
16: Per
8: perfecte.
13: Aquí el tens.
16: Ja?
8: Ja.
16: Sí?
8: És així?
16: De debò?
8: I tant,
13: de debò. Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
18: ¿Qué tal, amigos? Les saluda Elvis Crespo con Quevedo.
19: Hola, soy Quevedo.
18: Esto es

0: ¿Cómo te gustaría ir a la Graciosa, Pericles? ¿Cómo te agradaría, allá a las Canarias, una illa petita, per cert?
1: Pero que fuera contigo, claro.
0: Bueno, yo...
1: Que tú me mandas solo, eres de esos que haces un regalo de viaje, un billete solo.
0: ¿Y no te agradaría, por
1: favor? Que vienes conmigo a la Graciosa, que te ve muy bien.
0: Bueno, la Graciosa...
1: Que tu vida le falta sabor, yo la voy a sazonar.
2: No et costaria trobar gent allà, tu, Pericles?
1: No, si lo hago por él, si no es por mí.
2: Ah, vale, vale.
1: Yo allí me hago amigo de todo el mundo y se conozco gente. Pero es por Carlos, que está solamente con el padre y con la ràdio.
0: És que és mentida, això. Siguen el pàdel, siguen
1: el dico. El senyor per ràdio.
0: No, no.
2: Per ràdio.
0: De pàdel i ràdio.
1: Claro, el senyor per ràdio.
0: A més, tu ets d'aquells que és això, no? Que et fas amic de tothom només arribar, no? Que vas dient, hola, tu, què, tal.
1: Hombre, claro, alguien te tiene que poner cremita en la espalda.
0: Ja, també és veritat.
1: Ahí hace calor todo el año.
0: Tens tota la raó, sí. Deixa'm saludar l'Anna, que, escolta, que és el seu aniversari. Anna, hola.
3: Hola, bon dia.
0: Bon dia, què tal?
1: Què tal?
0: Com estàs?
3: Bé, molt bé.
0: T'estem trucant del matí la mare que el va parir de part del Ramon. Que el coneixes, el Ramon?
3: Ui, em sona, però molt llunyà.
0: Sona d'algú, Vale, vale. També del Biel, que et feliciten un any més. Diuen que ets la millor mare i parella del món i que t'estimen molt. Què et sembla, Anna?
1: Quantos anys? No
3: l'ha dit. Perfecte, moltes gràcies.
0: No ha dit els anys, no, però quants anys fas, Anna?
3: 36.
0: Veus, 36 anys.
1: Està bien, todavía, si te cuides bien la piel i te pones cremita.
0: Todavía, 36, però si és una mamallona.
1: 36 estàs en l'últim
3: últim. Són els
0: 9-20. Són els 9-20.
1: Bueno, tampoc te passes,
0: Bueno, Anna, que vagi molt bé. Una abraçada.
3: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
2: Adéu,
3: bon dia.
0: Adéu, bon cumple. Adéu-siau.
1: Està vieja, està vieja. Ara que he colgado lo
2: digo. No està vieja. 36.
0: Estàs vieja.
2: Quants en tens tu, Pericles?
1: Jo, mira, no te lo pienso decir.
0: Jo crec... No, com que no ho vol dir, ho diríem nosaltres. Jo crec que tu en tens, crec, a la vora dels 50.
2: Sí.
1: Mira, eres tan desagradable.
0: Una cosa, espera't. La Clàudia Patllé ha fet un... A veure, Clàudia, no passa res, per estar a la vora dels 50.
4: El Pericles era molt més jove.
1: Claro, ¿tú qué edad tienes, Clàudia?
4: 23.
1: Pues estamos por ahí.
4: No, sí, no estamos en edad, Pericles.
0: Bueno, escolta, anem a parlar d'una altra cosa que, escolta, va molt bé per alimentar. Ara que t'estàs menjant un iogurt, tu, Pericles, que sàpigues...
1: Oh, qué bueno está.
0: ...que regalem, perquè ets grec, clar, de Grècia, iogurt. Però aquí a Catalunya són més de llet de la cooperativa de Can Llong.
1: Me parece muy bien, un buen complemento.
0: I els divendres regalem entre tothom que participa al programa, doncs, aquests 24 brics de llet de la cooperativa Can Llong, que, escolta, que s'ho curren més que els altres, és llet absolutament natural, i molt important que pensen en el benestar animal, és una cooperativa real. Doncs 24 brics de llet poden ser vostres avui al matí, la mare que el va parir. I de seguida... connectarem amb l'Anna Jet, que ha anat a tastar el millor croissant de l'estat espanyol.
2: Hosti.
0: Això serà en res aquí al Va Parir. Abans, Joan Dausà.

0: Valentina, porta-lo, crele.
1: Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback.
2: Vinga, a punt d'arribar a 3:15. I com us deia, a veure, tenim la Najet desplaçada a un lloc que es diu el Morreig, que és el barri de Gràcia de Barcelona, vale. I que ha estat nomenat com el millor croissant de l'estat espanyol. Allà el fan.
3: Ah, dolent no pot estar.
2: No, i a més, la Najet hi ha anat amb uns convidats molt especials. Hola, Najet.
4: Hola, bon dia.
2: A veure.
4: Doncs mira, sí, ja hem arribat aquí al carrer Verdi i ens hem trobat, bueno, amb l'artista, que és el Mathieu. Bon dia, Mathieu.
5: Hola, bon dia.
4: Com estàs?
5: Muy bien, un poco cansado, pero bien.
4: Clar, és que això de treballar tant i aquest premi que us han donat, poques hores has dormit tu, oi?
5: 3 hores, aprox.
4: Sí? Sí. Clar, has estat fent croissants tota la nit?
5: Sí, básicamente, sí, sí.
4: Déu meu, com ho porteu, això?
5: Bueno, bien, bueno, cambiando la organización y todo eso, y ya está.
4: Muy bien, claro. Doncs mira, el Didier i jo, que és el nostre cap de programes, que el tinc aquí, bon dia, Didier.
6: Hola, bon dia.
4: Hem vingut a menjar un croissant, val? Davant teu, eh?
5: Vale.
4: Reaccionarem, no sé si això t'ho han fet mai, però reaccionarem. Ara tenim el Didier. Mira, voleu sentir-ho?
3: Sí, sí. Oh, a veure.
4: Molt radiofònic, això.
3: S'ha sentit, eh?
6: És diferent, és molt diferent de la dels croissants normal que pots comprar a Barcelona, vale?
4: Mm. Diferent què vol dir? Perquè diferent
6: vol dir que està fet com ha de ser.
4: Vale?
6: Amb mantega, sí, vale? Em sents, Carla?
4: Sí, sí, sí,
2: perfectament.
4: Sí, sí.
3: Però no parlis amb la boca plena, Didier. Per favor.
6: És molt difícil de parlar amb...
4: Està molt bé.
6: Està molt bo.
4: Està molt bo?
6: Està molt bo.
4: Sí?
5: Gràcies.
4: Home, el Didier és francès, ell en sap, o sigui, l'hem portat perquè és un expert i té un paladar exquisit.
6: És excepcional.
2: Sí? Excepcional, eh?
6: Felicitats. Felicitats.
4: Molt bé.
3: No ens ho dit mai,
2: excepcional.
6: Bueno, jo tornaré a viure a Gràcia, perquè abans estava vivint aquí a prop i he marxat en una altra ciutat, però pot ser que només per als pastissos vindré aquí.
4: Mira, només per això. Clar, Mathieu, quin és el secret de perquè estigui tan bo aquest croissant?
5: Bueno, a ver, el secreto realmente no hay, ¿no? Es muchas veces lo que digo, es la experiencia, ¿no? Que hay detrás, porque las recetas, pues, todas se parecen mucho, entonces...
3: No
5: es un pequeños detalles, no, no, no, es el cúmulo de todo eso, pues, que marca la diferencia, ¿no?
2: He fotut algo químic, segur.
3: Sí, però t'ho explicarà.
4: Mira.
6: Bueno, no tinc res d'allí.
4: No, t'has quedat?
6: Estic menjant.
4: S'ha quedat parat, el Didier. Vaig a tastar-lo jo, va?
2: Sí, sisplau, a veure.
4: A veure. No, no. Molt bé, eh? Realment, crec que és el millor croissant que he tastat mai, de veritat.
3: Sí?
4: Molt bé.
3: Bueno, molt bé.
2: Ullo. Mira, s'ha perdut la comunicació de lo bo que estava.
3: Sí, ha esclatat.
7: De l'emoció.
2: De l'emoció ha esclatat la comunicació.
3: Quin nivell de FOMO teniu ara, vosaltres, per menjar-vos el croissant?
7: Sobre 150.
8: I de veure el Didier tan content.
2: De veure el Didier content també és una notícia, això.
4: Sí, el millor, nois? Perdoneu.
3: El millor, eh?
2: El millor, o sigui, ho corrobores.
4: El millor, de veritat. Sí, sí, o sigui que felicitats al Morreig, perquè es diu Morreig, aquest lloc, eh?
5: Sí, sí, tal qual.
4: L'has posat tu, el nom?
5: No.
4: El vas trobar posat?
5: No, perquè, clar, jo no sabia el que significava al principi, no?
4: No saps què vol dir Morreig?
5: Sí, sí, bueno, al principi, quan... Perquè passamos por una agencia, no? I, claro, cuando salió el nombre, me gustaba cómo sonaba y ellos me dijeron, pero tú sabes lo que quiere decir. Y dije, no.
9: Claro.
5: Y me dijeron, bueno, es un morreo en español.
9: Morreo,
4: pues... Exacte, sí. T'ho podies imaginar una mica, eh?
5: Sí, tal
9: claro.
4: Bé, doncs moltíssimes gràcies i mira, el millor croissant merescut, eh, que s'hi diria?
6: Sí, sí.
4: Perfecte. Però
3: Najet, no té res d'especial? No té un Frankfurt dins? No té
7: Què, què vols, un Frankfurt
4: dins? No té un Frankfurt dins, jo, clar que no.
3: O xocolata? No, o sigui, què té de diferent?
4: És un croissant de tota la vida, però un gust...
2: Però millorat, diguéssim.
6: Exacte.
2: Molt bé.
3: Vale.
2: Bueno, doncs corroborem que és el millor croissant d'atenció de l'estat espanyol.
6: No, res més.
2: I l'hem tastat en directe al matí la mare que el va parir. Najet i Didier, moltes gràcies.
7: Estan menjant.
4: Vinga,
2: estan menjant. Gràcies. Un aplaudiment.
3: Porta'l cap aquí.
2: Bueno, sí, jo entenc que em portés. Vaja. Home, jo no entendria que no em portessin.
7: No ho demaneu, a veure què fan.
3: És que veig que no ho esteu dient.
7: A veure quin tipus de persona són.
2: Jo no ho he dit perquè jo ho donava no per fet, sinó per ultrafet.
3: A més, ni els hi cobraran. O sigui, és de mala persona.
2: Exacte.
7: Per favor, eh?
2: A veure si mengem croissant o no. Estarem a l'expectativa.
1: Andorra. 96.0.
10: Després d'omplir Únic amb el tribut a El Canto del Loco, ara arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 11:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs?
0: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
9: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
0: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
9: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
1: Flashback. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som.
11: Segueix-nos a l'Instagram de Flash Andorra.
12: Ràdio Flashback.
1: Aquesta setmana, a la...

0: La nova de Taylor Swift ja sona a Flashback. Patient Zero. I el número de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
2: Vostè m'està reconeixent que això que han fet, que és posar entrades per Bruno Mars sense poder-lo veure, és una estafa.
3: No.
4: Ah, no?
3: Això és only audio.
4: Only audio,
3: home,
4: sí.
3: Això és gràcies a vosaltres. Al matí la mare que va parir, jo soc oient des de fa molts anys.
4: Sí. Ah, sí?
3: I un dia, me'n recordo que us vaig venir a veure en directe,
4: sí,
3: i dic, hòstia, amb aquestes cares millor un only audio.
4: Què diu?
3: No, és broma.
4: Ah, vale.
3: No us he escoltat mai.
1: Al matí la mare que el va parir. A Flashback. Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
5: 96.0.

0: Les millors braves d'Andorra?
1: No vagis al Barra Mars.
0: Un bon bacallà al Pil Pil.
1: No el demanis al Barra Mars.
0: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
1: Oblida tant del Barra Mars.
0: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
2: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
0: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
3: No cal córrer grans aventures per aconseguir un tresor, perquè qui té un amic en té un, sense anar més lluny. Si ets client de Segur, recomanar-nos als teus amics té premi, un tresor. Com? T'hem enviat un codi. Reenvia'l a qualsevol dels teus amics. I si ens diu el codi al contractar la seva assegurança, 30 euros tant per a tu com per al teu amic. I és acumulable. Recorda, amb Assegur, qui té un amic, té un tresor. Si vols saber més, informa-te'n a assegur.com o trucant al 876-555.
4: Setmana

Ugel té nou èxit a Flashback, amb David Guetta, Shine. El debut d'Adela, Flashback, ja és dins la llista. Hem entrat Ain't in Los Angeles.

0: I el número de flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
2: La IA podria liquidar la humanitat abans del final de la dècada.
3: Bones notícies. Aviat s'acabarà com si fos ahir.
2: L'Hospital del Pallars fa un tac a una vèrtebra de dinosaure de fa 70 milions d'anys.
3: Uau, vergonya. 70 milions d'anys d'espera per un tac a la sanitat pública.
1: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback.
4: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
1: Flashback.
5: Bon dia, us parla Quim Barceló. La policia ha desarticulat aquesta setmana un punt de venda de drogues a Andorra la Vella en una operació que ha comportat la detenció de dos joves de 24 i 26 anys. Arrestos que es van efectuar dimecres al vespre en el marc d'una investigació que apunta que el principal sospitós utilitzava el seu domicili per distribuir substàncies estupefaents. Aquest investigat ja tenia diversos antecedents per delictes contra la salut pública. La policia considera que s'ha desmantellat un punt important de distribució i manté oberta la possibilitat de noves actuacions. Parlem del Departament d'Educació. Ha confirmat aquesta setmana 14 casos d'assetjament escolar durant el curs 25-26, després que els centres educatius detectessin 53 possibles situacions. Les dades s'han examinat aquest dijous durant la reunió de les comissions nacionals encarregades de combatre l'assetjament escolar i fer seguiment de l'absentisme. Parlant d'Andorra Telecom, ahir celebrava la jornada Empresa. Va reunir 160 professionals a l'Art Hotel sota el lema Créixer fent créixer. La trobada es va centrar en la importància de les persones dins de les organitzacions per adaptar-se als canvis, afavorir el creixement empresarial i desenvolupar les estratègies de les companyies. I FEDA ha estrenat l'aplicació FEDA i tu, que permet als abonats consultar el consum elèctric per hores, comparar-lo amb d'altres usuaris i configurar alertes quan se superin, per exemple, els límits establerts. La nova eina amplia la informació que fins ara es facilitava principalment a través de les factures mensuals. Els clients poden així consultar les dades en quilowatts, en euros i emissions de CO2, així com obtenir una estimació del consum fins a final de mes si mantenen els mateixos hàbits. A nivell cultural, destacar que el professor Mario Santana ha estat reconegut amb el 35è Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i de la Diversitat Cultural. El jurat ha acordat per unanimitat distingir la trajectòria de l'acadèmic que ha desenvolupat la seva activitat durant 31 anys a la Universitat de Chicago i ha contribuït a impulsar els estudis catalans als Estats Units. El guardó, anunciat pel govern, està dotat amb 6.000 euros. I la Unió Hotelera està preparant les jornades gastronòmiques Andorra Taula, celebraran la seva 20a edició amb una ampliació del calendari. Per primera vegada, l'esdeveniment tindrà una durada de 30 dies i se celebrarà del 1 al 30 de novembre.
4: Amb la teva empresa, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix la cartera més àmplia d'assegurances PIME per petits i mitjans empresaris.
6: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't al 890-300.
4: Estàs escoltant Flashback Andorra.
1: Flashback, on neixen els èxits. Segueix-nos també en línia a

0: aquí teniu Teddy Swims, Mr. Know It All, al matí la mare que el va parir de Radio Flashback, amb l'Oriol. Oriol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia i felicitats a part del Sergi, la Sandra. Espera, espera, que no he acabat. Sergi, la Sandra, l'Eulàlia, el Sergi, la Laura, l'Aina, que et feliciten per aquests 32 anyassos que fas. Oriol, què et sembla?
1: Hòstia, doncs mira, no m'has...

0: I ara, com sempre, com cada divendres, amb Ibudol de Kern Pharma, ara en càpsules toves amb Ibuprofè. Anem al temps de la carta amb el Jean Ponsa. Hola, Jean Ponsa, de nou.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, hola. Va, comencem amb el temps de la carta.
2: Mira, comencem amb la Nat, diu que et fa una consulta de quin dia serà el millor dia per anar al Pizza Fest que fan a Terrassa. És de divendres a dilluns. Què li recomanes?
0: Terrassa.
3: Terrassa. Terrassa, deixa't seduir. El modernisme per gaudir. Que gran era el mític Baby O.
0: Vinga, Pizza Festa, Terrassa. Què passarà a Terrassa?
1: Doncs mira, temps molt estable, la veritat. Jo, entre els dos dies, potser diria dilluns, perquè pujarà una mica més de temperatura i farà una miqueta menys fred, una miqueta menys vent, però vaja, els dos dies, temps molt estable. El dilluns, temperatures d'un 22-23 graus, per tant...
2: Va, perfecte.
1: Escollir.
4: Ara ja és canvi d'armari de debò, eh? Ara ja
1: sí, ara ja es posa seriosa.
4: Fresqueta, eh?
2: Ara ja sí que sí.
1: Bueno.
2: Mira, l'Uabala diu, voldria saber el temps de Lucena, a Còrdoba, que té un casament el diumenge.
1: Doncs mira, també ha arribat l'estabilitat a la resta de la península. Aquí les temperatures són una miqueta més altes, evidentment al sud de la península, amb 25-26 graus de màxima el diumenge i un sol bastant espaterrant, per tant, un preciós dia per
0: casar-se. Però allà, mossèn, a l'església s'hi està bé. Sí, sempre s'hi ha estat millor a dins que fora.
5: Sempre l'església té uns murs de metre i mig de gruix. Allà, per més que cridis, ningú escoltarà els
0: fosquits. No, dic de fred o calor.
5: Ah, d'acord, també.
0: No sé en què pensa.
1: El contrast tèrmic.
0: Bé, anem amb més previsions.
2: Mira, el Ramon, el Ramon, que és el portaveu de molta gent, perquè demana el temps de Barcelona.
3: Vull passejar per la Bona Nova i Sarrià. Barcelona!
0: Què va fer Barcelona?
2: Doncs mira, el que fa tothom.
1: Adivinem.
2: Perquè avui i dissabte se'n va veure Oques Grasses, perquè avui va amb la seva dona i demà amb els seus fills.
4: Oh, quin empatx!
2: I demana si caldrà capelina, si s'emporten un jerseiet, mira. O què fan.
1: Per favor. Ja és abús, això.
4: Aquest li podrem preguntar allò que deies tu, si el Montero sempre diu el mateix. Les mateixes frases en el mateix moment.
0: Jo crec que demà, perquè demà és l'últim, fins i tot ell per dins ha de sentir coses diferents.
1: Demà ha de plorar. Jo vaig demà també, jo hi vaig demà i espero que plori.
2: Fes-lo plorar, Jan.
1: Home.
4: Era més car l'últim concert, el fet de ser l'últim?
1: No.
4: Era igual.
1: Doncs no, jo és que crec que no canviaré ni una sola coma.
4: No, ja veuràs que no.
1: Però bueno. Però vaja, res de capelina, no plourà, no haurem de patir per la pluja. El que sí que recomano és un bon jersei, perquè ja a l'Estadi Olímpic bufen aquests vents així més marítims de vespre, doncs, que ens faran baixar la temperatura entorn als 15 graus, eh? Per tant, sí que farà una miqueta rasqueta, no sé, que estigueu allà a la pista...
0: Ara.
4: A la gent.
1: Amb el meollo, no?
0: Sí, senyor.
2: Mira, la Diana diu que aquest cap de setmana se'n va cap a Vilaseca.
3: Vine!

0: va amb les seves filles, que van a veure unes amigues de la família.
1: Doncs mira, també temps molt estable, amb bastant sol, vaja, alguns núvols alts per decorar una miqueta el cel i temperatures de 21 graus màximes.
2: Super.
1: Per tant, temps ideal de tardor.
2: I l'última?
0: Mira, doncs el Martí, que diumenge se'n va amb uns amics a fer una ruta en bicicleta pels entorns de Girona.
3: Girona, una nau. Però que bonica que és Girona. Una
0: Vol saber si farà molt de fred i diu que imagina que hauran de patir molt per la pluja, potser, no, Jan?
1: No hauran de patir per la pluja. La veritat és que aquest cap de setmana ja deixem enrere totes les pluges. Ja s'ha acabat, home! Ja s'ha acabat.
2: Bromes o escali. També et diré una cosa. Divendres passat...
0: Sí.
2: No hi havia cap previsió, hi havia potser de pluja i tal, i va ser dissabte al matí que es va dir, atenció aquesta tarda!
1: Atenció que ve un huracà,
2: Vull dir que...
4: I dilluns tampoc.
2: I dilluns tampoc, ningú va preveure.
1: Dilluns va ser fort, eh?
2: Dilluns va ser molt més fort del que...
1: Amb calçotets.
2: Perquè el dissabte va ser tan fort que tothom es va fixar en dissabte, a la nit.
1: Els models no ho deien, però vaja, no estem en la mateixa situació, no hauríem de tenir aquestes sorpreses, per tant, jo crec que no hauran de patir per la pluja, però que s'abriguin una mica perquè tindrem temperatures de 20 o 22 graus.
2: Molt bé. Jan Ponsa, bon cap de setmana.
1: Igualment, cuideu-vos.
2: Apa, adéu.
1: Bon pont.
2: Fins dimarts.
5: Mal de cap, dolor muscular... Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
6: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys.
5: També en format bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
6: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta...

0: prop.
1: A Flashback, escolta el va parir per treure't del llet. Al matí, la mare que el va parir. El despertador de Catalunya.
2: Bueno, espera un moment, que acaba d'arribar la comitiva cruzantera del programa amb la Najet i el Didier, que han anat a tastar el anomenat millor cruzant de l'estat espanyol, que és d'aquest forn que es diu
3: Morreig.
2: El Morreig de Gràcia, i ens heu portat uns cruzants, cosa que us agraïm i us fem aquest aplaudiment.
3: Gràcies.
2: Fantàstic, moltes gràcies.
3: M'han dit, quants en vols?
4: I quants n'has agafat?
3: A mi em sabia com greu dir-li un número.
2: No, t'ha de saber greu.
4: 25.
2: Bueno,
4: només 5?
3: Marc.
2: Bueno. Didier, bons croissants, no?
5: Sí, sí, molt bons croissants. Hi ha una petita anècdota,
2: sí?
5: Que, per exemple, abans
2: sí.
5: aquesta gent estava venent 40-50 croissants
2: sí.
5: cada dia.
2: Sí.
5: Ahir van fer 800.
4: Què?
3: És una bogeria, Que aquest noi ha dormit 3 hores passant-se la nit fent croissants.
5: Sí.
2: No haver-los fet tan bons, saps?
5: Vale, us hem portat per...
2: Croissants, increïble. Vale. Una degustació.
3: Gràcies, Didier.
2: Gràcies. Molt bé. Anem a regalar-vos, mira, per sucar el cafè amb el croissant, anem a regalar-vos la tassa del matí i la mare que el va parir. Com sempre, el Marc té una història per vosaltres. Heu d'encertar a qui busca o què busca a través del 628-414-029. 628-414-029. La història d'avui divendres és aquesta.
6: Ell només en tenia un, però les havia vist de tots colors. Era la finestra amb les persianes més nervioses del món i les més estranyes, perquè de tant en tant plovien. Sempre l'acompanyava el seu germà bessó, encara que no s'arribaven a veure mai cara a cara.
2: Ja comencem amb un bessó, sempre un bessó, la història
6: això
2: aquesta.
6: Això sí.
2: És important.
6: No necessitaven dir ni una sola paraula per dir-ho tot, tot i tot en un segon. No et podien enganyar mai. Què busquem avui?
2: Què diu la gent, Najet?
3: La gent diu a veure si és el sol i la lluna.
6: No és el sol i la lluna.
3: A veure si és una calamarsa. A veure si és la Mari Carmen.
6: No,
3: un arc de Sant Martí.
2: Sempre, no. Sempre, per la calamarsa, sempre he pensat en la dona del calamar. Us ho prometo, eh?
3: Sí o no?
2: No, sí, no sé per què. Sí,
6: sí,
2: el calamar i la calamarsa.
3: El llamp i el tro.
6: No.
3: Un avió.
6: Tampoc.
2: No.
3: I ja comencen a saltar-la, eh? Ja sí, tenim guanyador.
6: És fàcil avui, no?
4: Sí. No t'has semat
6: no,
4: molt.
6: És divendres. Bueno,
2: és divendres,
6: sol, molt bé. Això, què creus que busquem, Carles?
2: Jo crec que són els ulls.
6: Molt bé.
2: Sí, els ulls.
6: Un ull, els ulls, perquè les urgències oftalmològiques van augmentar, atenció, un 50% arran de l'eclipsi.
3: Ui.
6: Tot i així, només hi va haver dos casos de gravetat que han recuperat la vista dies després, però sí que tot i les advertències i la tabarra que es va donar als mitjans a l'eclipsi del 12 i 13 d'agost, doncs la gent, doncs va haver gent que no va fer cas,
2: que no va fer cas
6: a l'eclipsi, va tenir problemes i va haver d'anar a atendre's.
2: Però bueno, han recuperat després la vista.
6: Sí, va haver-hi un parell de persones que van perdre una part de la visió durant uns dies, però l'han recuperada després.
2: Vale. I mal rotllo, sí, molt bé.
4: Mira, un cas per demostrar que no veiem amb els ulls, sinó amb el cervell. Això va passar el 2018, una senyora que no s'ha fet públic el seu nom, però que era de Carolina del Nord, tenia 67 anys, té, espero que encara estigui viva, i de cop i volta va pel carrer, va entrar a comprar una cosa i veu a la persona que l'atén que té la cara, la part esquerra de la seva cara com totalment deformada.
2: Ui, paràlisi facial.
4: Diu, ai, pobra, aquesta persona que m'està tenint que té la cara deformada. Comença a anar pel carrer i veu que tothom té la cara deformada.
2: Carai!
4: La seva part esquerra.
6: Pinta bé, això.
4: Ella, de cop i volta, diu, estic vivint una pel·lícula, què passa? Mira absolutament tothom. Bueno, arriba a casa, puja al seu pis, posa la televisió i és que el tio que surt a fer el TN
3: també
4: té la part esquerra de la seva cara deformada. Ell es mira al mirall, però ella està bé.
6: Ah,
4: ella no té cap problema.
3: Hola.
4: Aleshores va al metge, amb la cara deformada també la part esquerra.
2: Que fort.
4: Diu, senyor, veig deformada les persones a la seva part esquerra, però jo no. I el metge diu, no ho havia sentit mai a la vida. Van acabar comprovant que havia tingut un petit ictus al cervell, molt misteriós, que encara ara no s'entén per què a ella mateixa no li afectava.
6: És fort, no?
4: És com si tingués la seva pròpia imatge tan...
6: La percepció d'ella a si mateixa.
4: O posada en un altre lloc del cervell. També és molt curiós que les fotografies dels familiars tampoc li passava.
3: Hola.
4: És curiosíssim,
3: això. Quin misteri, no?
4: I, en canvi, les pel·lícules, la televisió i tothom en qui es creuava li va passar. I li va acabar desapareixent al cap d'un parell d'anys.
2: Hola.
4: Però va estar així.
2: Dos anys,
6: Dos anys amb la cara molt deformada.
4: Veient a tothom amb mitja cara deformada, menys la seva.
2: Déu-n'hi-do.
4: És un misteri mèdic.
2: Qui s'ha endut la tassa del matí? La mare que el va parir?
3: La Isabel.
2: Isabel, enhorabona. Enhorabona, Isabel, vinga. És que, mira el meu amic.
3: Enhorabona, Isabel.
2: Mireu el meu amic Dàlet, que se'm posa amb el rellotget.
4: Has estat un rellotget?
6: Bueno, doncs...
2: Mira.
6: Fem silenci.
2: Mira, mira, mira quin pantallazo. No,
4: digues quina cançó venia, la cantem nosaltres.
6: Minut de silenci pel Dàlet.
2: Mira quin mira, ui.
4: Què venia?
2: Atenció, que tinc una finestra que em diu: si cierres el programa, sí, podries perdre informació.
6: No, no, cierres.
2: I
6: no,
2: tinc,
6: cierra, cierra.
2: I tinc... error no especificado. Ara mateix, no, no, el... Mira, mira, mira.
4: Ai, ai, ai.
2: Ara sona, ara, ara sona. Ja està.

0: A prop del mar, al mig de les muntanyes, descobrint el món. I tu, com t'imagines la teva jubilació? Avança cap al futur que somies. Amb els plans de pensions o jubilació dinàmics de Mora Assegurances, ara és el millor moment per començar a estalviar. Fins al 31 de desembre et donem un 4% per la teva aportació inicial i o extraordinària i, a més, doblem la primera aportació periòdica. Descobreix el pla que s'adapta millor a tu i consulta en totes les condicions a moraassegurances.ad.
1: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, dormitoris, salons, mobles de tots els estils. A més, fem els projectes a mida amb enviament i muntatge gratuïts. Visita'ns a Andorra, Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
5: Ràdio Flashback.
6: Flashback.
7: Ràdio Flashback Andorra. Andorra 96.0.
8: Radio Flashback.
9: M'encanta el que escolto.
10: M'encanta el que llegeixo.
9: M'encanta interactuar.
10: I a nosaltres ens encanta que ens segueixis a flashandorra.com.
11: Ho tens tot per escoltar-nos en línia.
9: Veure notícies, estar al dia dels nostres esdeveniments.
10: I dels teus artistes preferits.
9: I contactar amb nosaltres quan vulguis.
10: Flashandorra.com. Porta les teves emissores allà on siguis.
7: A la llista de Flashback.
12: Ugel té nou èxit a Flashback, amb David Guetta, Shine. El debut d'Adela, Flashback, ja és dins la llista. Ain't in Los Angeles. I el número de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
7: Els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
13: La Mercè que ens pregunta què és el que realment t'impedeix passar d'una sala de cine a la del costat si la pel·lícula et sembla una merda.
14: Bueno, es nota que la nostra amiga Mercè ha anat a veure l'última pel·lícula de Tadeo Jones.
15: No és bona.
14: Ho vaig pensar, dic, què m'ho impedeix? Devia una cosa que sí que t'ho impedeix. Una cosa que potser no heu pensat. Però és que si vas a la sala del costat fan l'Odissea, que és igual d'insuportable.
7: Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
4: 96.0.

0: Flashback.
1: Hola, som els Catarres i enviem una abraçada ben forta a tots els oients del matí i la mare que el va parir.
2: Gràcies, Catarres, i bon dia, Judit.
3: Bon dia.
2: Bon dia. Mira, felicitats d'avançada, perquè és el dia 12 el teu aniversari, però, esclar, 12 fem festa.
3: Sí.
2: Per tant,
3: sí, sí.
2: Et felicitem. Mira, som els de Flashback, de part de l'Arlet, la Karen, la Natàlia...
3: Oh.
2: Que et feliciten, diu, i que, tot i que sou a milers de quilòmetres, et desitgen que tinguis un gran dia, que t'esperen amb moltes ganes per Abu Dhabi. Diu que...
3: Ai, mi xica.
2: La, veus? L'Arlet té un missatge especial per tu, que és i jo més tata.
3: Ai, mi niña.
2: Però a veure, com va això? Són amigues? Se'n van anar a Abu Dhabi? Com
3: no,
2: funciona?
3: No, sí, són la meva germana, la meva cunyada i la meva neboda.
2: Ah.
3: Van marxar per feina a Abu Dhabi. I la meva petitona, l'Arleti, sempre jo li dic te quiero, i ella sempre em diu i jo a tu. I des que va marxar vaig dir jo m'ho tatuaré.
2: Però
3: per favor. I ho porto al braç.
2: Per favor, ens faràs plorar, Judit.
3: Sí.
2: Oh,
3: sí,
2: bonic.
3: Ja ho sé, ja ho sé.
2: Que bonic.
3: I bueno, al desembre les anirem a veure pel Nadal. I tinc unes ganes ja de poder apretar-les un montón. I
2: doncs...
3: bueno, m'han sorprès, estic al·lucinant.
2: Que xulo. Doncs vinga, va, que el temps sí. Passa volant i veuràs com...
3: Moltes gràcies.
2: No te n'adonaràs, sí, i estaràs segur. Allà aixutxant a la teva neboda. Una abraçada, Judita,
3: sí,
2: a tu
3: gràcies.
2: I a tota la família.
3: Moltes gràcies. Una abraçada a vosaltres també.
2: Gràcies, Judit.
3: Adéu.
2: Al matí, la mare que el va parir. I ara, com que és divendres, Friday. It's Friday.

0: que sí. Tothom que canti bé, cap aquí, cap a casa, cap a Flashback, Olivia, Dean. Menainit, al matí, la mare que el va parir. Quin glamour, per favor, per favor, per favor. Mira, parlant de glamour, deixem parlar de Toyota. Com imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? Saps quin és l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Millor que deixis de fer-te preguntes i asseu-te al volant del SUV híbrid que no deixa indiferent a ningú. Nou Toyota CHR híbrid. No intentis entendre'l, atreveix-te a sentir-lo. I dit això, si entreu ara mateix a flashback.cat o a l'aplicació de Flashback, ja trobareu allà penjats els millors moments d'avui del matí la mare que el va parir.
1: Avui, al matí la mare que el va parir.
0: L'única persona a Catalunya, per això ens ha costat tant a trobar-lo, que no anirà al concert d'Oques Grasses. Bon dia.
2: Existeixo, bon dia.
0: Vostè és l'únic que no anirà al concert d'Oques Grasses de Catalunya, eh?
2: No, no, passa allò que dels joves que en diuen estic FOMO.
3: No, no, és...
2: Estic FOMO. Molt, molt.
3: No, tinc FOMO.
2: Yeah. No, no, no, no, no, estic FOMO.
3: FOMO?
2: No, perquè FOMO vol dir fins... els ous de la merda d'Oques. Entesos?
1: Recupera els millors moments del programa a flashback.cat o a l'app de Flashback. El matí la mare que el va parir amb Carles Pérez.

0: to you, another 54 Ultra.
1: Cada dia de 6 a 11, a Despertant de Cop. Al matí, la vara que el va parir. Amb Carles Pérez.
2: La Shakira ha estat d'actualitat. Va parlar català amb Broncano ahir, escolteu-la.
3: Puta mare, com ho
4: dicen en català. De puta mare, eh?
3: De puta mare.
4: Hables català?
3: Sí, parlo.
4: Jo parlo també.
3: Sí?
4: En català?
3: Sí, jo parlo també.
4: El meu segon idioma.
3: Jo parlo...
4: Si tu vols.
3: Els meus fills.
4: Ah, cal. Perquè els teus fills són catalans.
3: Sí, són catalans.
4: Parlen català?
3: Sí, sí, parlen català. I parlo amb ells en Miami, també.
4: En català?
3: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Así, cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en català. Hablo en català.
2: Parla en català Shakira amb els seus fills, sí. És el titular de l'entrevista ahir, que li va fer Broncano. Dai, dai, amb Burna Boy.

0: Andorra.
1: 96.0.
2: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
3: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
2: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
4: Després d'omplir Únic amb el tribut a El Canto del Loco, ara arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 2:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs?
5: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
6: Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar.
7: Sou dels que heu vist l'eclipsi? Veu una veure sí. L'eclipsi? Us veu mobilitzar per veure l'eclipsi?
8: Poc. Diem si provocaria milers de cremades a les retines.
9: Sí.
8: I, en canvi, el que ha provocat és el que tècnicament en diem un IDC.
7: Ah, IDC.
8: Que són influences donant pel cul.
9: Molt bé.
6: Lleva't amb il·lusió. Al matí, la mare que el va parir. A Flashback. Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
1: 96.0.

0: Miqui Núñez, aquesta cançó es diu Un altre cop i sona des del matí. La mare que el va parir.
1: Cada dia, quan es fa de dia, el matí i la mare que el va parir. El Flashback i amb Carles Pérez.
0: Doncs què, anem tocant el 2 o no? Quina hora és? Falten 2 minuts.
2: Sí.
0: Esclar, però... Hem d'atorgar la medalla del dia.
2: Home. Què vull?
0: Bueno, la medalla del dia avui se l'endú la Clàudia Patller.
3: Què dius?
0: Sí, sí. Perquè tenia entrades a Oques Grasses i no va anar a Oques Grasses, no va poder-hi anar. Dieu, bueno, el temporal, li va fallar alguna cosa...
2: La feina.
0: Un compromís que tenia. Escolteu quin era el compromís.
4: Hi ha molts que suposo que anireu als concerts d'Oques Grasses.
0: Clar, evidentment.
4: Jo al final no hi vaig anar, tu.
3: No.
4: Em tocava anar-hi i no hi vaig anar.
3: Per què?
4: Perquè m'havia compromès a anar a cantar un funeral.
3: A veure, un moment.
4: I no vaig poder anar-hi.
0: Perdó?
4: Mira, una liada.
2: Una cosa.
3: Però funeral no estava previst.
4: No te'l pots apuntar. No, perquè és que era una liada, perquè la persona era de fora i van haver de fer la celebració també aquí, perquè també havia viscut aquí.
3: Ah, vale.
4: I tenien dues celebracions i em vaig perdre Oques Grasses ahir. Va ser xulo, Neget?
2: Ah, sí. I el funeral.
0: Doncs Clàudia Patller, que no va poder anar a Oques Grasses perquè va haver d'anar a cantar un funeral.
3: Ai, però si el mort ja li és igual.
5: Sí, tant.
3: Ja li és igual.
0: O grava-ho en vídeo.
3: També.
2: Tira un àudio.
0: No és el mateix.
3: No ho va pensar.
5: Oh, mare.
0: Nosaltres marxem de cap de setmana llarg, ja us ho diem ara.
3: Sí.
0: I mira, ja que demà jo com a mínim aniré cap a Reus, deixeu-me marxar amb una copeta de vermut Izaguirre, que són allà al costat del Morell, els seus cellers. Si els voleu anar a visitar, bodegasizaguirre.com. Bodegasizaguirre.com. Neget, que vagi molt bé.
2: Igualment, fins dimarts.
0: Bon cap de setmana, fins dimarts.
3: Oh,
0: Marc Casanovas, fins dimarts.
3: Apa, adéu.
0: Adéu, Oriol Dalmau.
3: Adéu.
0: Adéu, us deixo amb el Jordi Plans. Hola, Jordi Plans.
6: Hola, hola.
0: Hola, hola. Salutacions d'en Carles Pérez. Ens veiem dimarts a les 6. Fins aleshores, recordeu que...
7: Sou tots molt macos.
0: Adéu-siau.
8: Amb Vermut Izaguirre Experience descobriràs com es fa un bon vermut. Coneix l'elaboració i tots els secrets que hi ha darrere de cada copa i aprèn a maridar-lo com toca amb l'aperitiu perfecte. Tot això al celler del Morell, a Tarragona. Reserva a bodegasizaguirre.com. Izaguirre no és només vermut, és experience.
1: Flashback. Són les 11.

0: Viu l'autèntic so Flashback.
1: Només èxit.
2: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

És l'èxit de la setmana i, per tant, té aquest tracte diferent i de privilegi respecte a la resta de cançons. A més, entra al top 10 de la llista, aquesta que es diu That I Made You Love Me, d'Ariana Grande, a les 11:04. Què tal, com esteu? Benvinguts. Després de l'edició de divendres del matí i la mare que el va parir, tornen, com sempre, a partir de dimarts, en aquest cas, a partir de les 6. Cap de setmana llarg, un cap de setmana que se li obren les portes a bat a bat. Evidentment, sempre connectats a l'antena de Flashback. Només èxits amb Jordi Blanes. Katy Perry, Banda Neon o Maluma, entre d'altres, abans de les 12 en punt del migdia. Abans, entra a la llista el número 41 i ja hi figura a la seva casella Aitana. Connexió psíquica. Benvinguts, bon dia.

0: Go Banning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
2: Coneixes el Creant Piam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creant Piam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per a la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
3: A Creant Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més, ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creantvida.ad i descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
2: Cuida't, cuida'ls amb Creant Assegurances Vida.
4: Estàs escoltant Flashback Andorra.
5: Flashback, on neixen els èxits. Segueix-nos també en línia a flashandorra.com. Aquesta setmana a la

0: La nova de Taylor Swift ja sona a Flashback. Patient Zero. I el número de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

La veu d'Anna Mena i també de Lola Índigo. És aquesta que es diu Petitoa. Passen 5 minuts d'un quart de 12 del migdia. Arriba el torn de Justin Bieber. Amb Nicki Minaj, això es diu Beauty and a Beat. Benvinguts i bon dia.

0: És la veu de Banda Neon, amb aquesta que s'anomena Guapíssima, que és, en aquest cas, la primera cançó que vam conèixer d'aquesta formació de casa nostra. Pràcticament 11:45 del migdia d'aquest divendres, 9 d'octubre. Atenció, perquè el Barça, ja sabeu que torna després de la llarga aturada per seleccions. Aquest cap de setmana reprèn la Lliga i el Barça rep el Getafe de José Bordalás amb l'objectiu de seguir sent el líder invicte del campionat. De moment són 7 partits i 7 victòries. I aquest dissabte, demà, 6:45 i des de l'Spotify Camp Nou, us expliquem el Barça-Getafe en directe amb tot l'equip del Bada Barça, amb el patrocini de la xarxa Ford de Catalunya i, evidentment, i que no hi falti, també d'Estrella Damm.
1: Això és un èxit. Flashback.
0: Atenció a la novetat de Shakira, al seu costat Maluma. Això es diu Agua.

Segona setmana consecutiva per un Ugel que ve ben acompanyat d'Imael Angel i també de la veu d'Ultranaté per fer aquesta cançó que es diu Momento de Sant, com us deia, segona setmana consecutiva al capdamunt de la llista. Camí de 3:15 del migdia d'aquest divendres. És un bon moment per recuperar una de les cançons importants de Beyoncé, Texas Hold'em, però, per exemple, també aquesta mateixa d'Alex Warren. Després d'Ordinary arriba aquesta que es diu Fever Dream.

En el seu dia, Quevedo va decidir compartir aquesta cançó amb Elvis Crespo, que li va donar el toc, la pinzellada que li feia falta perquè acabés sent un èxit rotund. Així va néixer La Graciosa, la cançó que dona també nom a l'illa de les Canàries. Great Expectations, Sien Aspiro.

Sopa de cabra. Atenció, el 23 de desembre, perquè els tindreu al Palau Sant Jordi de Barcelona, l'última gran festa de l'any amb el 120è aniversari del RAC. En aquest cas, aquesta no hi faltarà. I atenció, perquè també tenim a Flashback preparada amb Miley. Bass Persuades.

0: una cançó que està funcionant molt i molt bé i que ve signada per Another i també per 54 Ultra. Estem parlant del Talk to You, que és la cançó que hem triat per posar en marxa aquesta nova hora de divendres. 12 i 4 d'aquest migdia. Atenció, perquè de seguida... Demana en Bas, Bad Bunny, Lorin, Teddy Swims, Karol G amb Bruno Mars, que per cert tenen nova cançó conjunta, o, per exemple, BTS recuperant una cançó abans que decidissin anar a fer el servei militar. Bé, decidissin no, obliguessin. Abans!
1: Amb Jordi Blancs.
0: El tema que ens ocupa és el Olivia Rodrigo. Drop Dead.

0: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros, sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
1: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
2: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
1: 8ª edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
2: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra, emissores oficials.
3: Després d'omplir únic amb el

0: Tributa El Canto del Loco, ara arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 11:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs?
1: Ràdio Flashback Andorra. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Dissabte i diumenge, només èxits amb Àlex Mata.
2: És el moment.
1: I Eudald Puig.
2: Molt bon dia, benvinguts.
1: De matinada, sessió Flashback. Amb Andreu Preses. Dissabte a les 12.

0: Jornada de Lliga va de Barça amb Jordi Plans. Flashback. Caps de setmana d'èxits.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

On els vamos, diu Bad Bunny, Nova York. Aquesta cançó sona d'antena de Flashback quan passen 4 minuts d'un quart d'una del migdia. Ja sabeu que tenim preparada a Lorin, amb Eufòria, una cançó que hem de recuperar del 2012. Però abans, des de Lleida, la música de casa, la música de Kelly Isaiah, presenta aquesta novetat que es diu He perdut el nord.

moment de forma professional molt i molt dolç, i es nota amb aquesta que es diu Mr. Nobitol. Arribem a 12:45 del migdia i això vol dir que de seguida hi posarem a BTS amb Dynamite. Abans, Karol G i Bruno Mars han estrenat una cançó conjunta i que sona de fons. Es diu Still.

0: aquella alegria, Bibi Rexha, New Religion. La cançó que demostra que la contundència i l'elegància doncs, no estan renyides. Atenció, perquè si us falta camp, ja sabeu que Bonària us el porta el vermut a Llucià Ferrer, perquè aquest any Bonària porta el seu granet de sorra per fer el millor vermut directe del camp al vermut de Flashback i ho fa convertint el seu producte de primera qualitat amb la food truck del Bonària Tour, on podreu aconseguir doncs, aquesta hamburguesa gratis, ben autèntica, amb productes directes del camp. La pregunta és, com podreu degustar la famosa hamburguesa del Bonària Tour que tots els locutors anem parlant durant tot el dia? Doncs tranquils, teniu dues opcions. La primera, apuntant-vos al vermut o fent una compra de 10 euros a la botiga Bonària, que us indicarem cada setmana, i aconseguint un val per bescanviar-lo per una hamburguesa a la food truck de Bonària que trobareu aparcada a l'espai del vermut de Flashback cada cap de setmana. Tota la informació a bonaria-tour.com. Bonària, patrocinador del vermut de Flashback, cada dissabte de 12 a 2.
1: Hola, soc Joan Dausà.
2: Hola, Flashback.

Katsai, Animal. Imprescindible aquesta cançó en antena de Flashback. Atenció a la novetat. I és la segona que coneixem per part de Katsai. Atenció, perquè de seguida hi posem David Guetta, Teddy Swims i també Tones and I, una cançó feta, en aquest cas, a sis mans, pel Gone, Gone, Gone. Però abans marxarem ràpid cap a Mataró per anar a buscar l'última dels tiets, que ha estat la que ens ha ocupat també aquest estiu. Era això.

David Guetta, també al seu costat, un Teddy Swims que està platòric i, evidentment, també Pons Anai ha volgut participar en aquesta cançó. Es diu Go On, Go On, Go On, i arribarem pràcticament a la 1 en punt del migdia. De seguida posem en marxa una nova hora a l'antena de Flashback. Arriba Taylor Swift. I és que tots els Swifters estaran contents tenint en compte que ha aparegut una nova proposta d'aquest artista. Estem parlant del Patient Zero. Benvinguts a Flashback. Bon divendres.

0: I el número de flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Escoltat a l'última edició del matí la mare que el va parir.
2: L'única persona a Catalunya, per això ens ha costat tant a trobar-lo, que no anirà al concert d'Oques Grasses. Bon dia.
3: Existeixo, bon dia. Sí? Passa allò que dels joves que en diuen estic FOMO.
4: No, no, és...
3: Estic FOMO. Molt, molt.
4: No, tinc FOMO.
3: Ja. No, no, no, no, no, estic FOMO.
4: FOMO?
3: No, perquè FOMO vol dir fins als ous a la merda d'Oques.
1: Al matí la mare que el va parir. De dilluns a divendres a Flashback, amb Carles Pérez. Flashback. És la una.

0: Èxit de la setmana Flashback en aquesta figura d'Ariana Grande. És amb qui recau això que es diu Hate That I Made You Love Me i que és també l'encarregada d'engegar aquesta nova hora d'èxits. Passen 4 minuts de l'una en punt del migdia d'aquest divendres. De seguida hi posem a Tame Impala, so de Dràcula. També recuperem una cançó del 2014 que ens va deixar en herència a Avicii en el seu dia i que encara a dia d'avui segueix sent tot un himne. De seguida, Hey Brother. Abans, Juan Magán.
1: Amb Jordi Plans.
0: I poca broma, perquè ja sumen 20 anys de trajectòria, els Amics de les Arts ho celebren també amb aquesta nova cançó que sona de fons i que es diu Segurament t'estimo.

0: totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: Ràdio Flashback Andorra. Ràdio Flashback.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: A la Remei, una sortida li va canviar la vida. El Lluís mai s'hauria imaginat que tornaria a la universitat. L'Olga sap tocar les notes que desperten somriures. A Creant Fundació, creiem que el que ens fa únics és també el que més ens acosta. Per això posem al teu abast coneixement, cultura i una xarxa de persones que fan de cada dia una oportunitat de millora. Persones com tu. Creant Fundació.
5: Multisegur Assegurances t'ofereix el repàs de l'actualitat esportiva del país.
6: En futbol, la selecció femenina absoluta, dirigida per Albert Panadero, disputa avui a 1:45 del migdia el primer dels dos partits de preparació contra les Illes Feroe, que serà a l'Estadi Nacional a Andorra la Vella. Els compromisos arriben mentre l'equip està pendent del sorteig a la UEFA Women's Nations League. Per dalt, la ciclista Lorelei Torres, que ha acabat entre les 25 millors de la classificació final de Lucy Hero Marathon World Cup, amb un total de 152 punts. La representant de la Federació Andorrana de Ciclisme ha sumat punts en dues proves del circuit, amb una 17a posició a Naturland i una 13a a Girona. I avui comença la Dinafit Andorra Trail, la 8a edició, amb més de 500 inscrits i un augment destacat de la participació de corredors francesos. La competició es desenvolupa des d'avui divendres fins diumenge, amb sortida i arribada sempre a la plaça Copríncep d'Escaldes d'Engordany. Avui divendres s'obrirà amb la 5K Engordany de 5 km i 260 metres de desnivell positiu. Serà una prova nocturna que començarà a partir de 8:45.

0: de la tarda. Demà dissabte serà el torn de la Braival, de 25 quilòmetres i 1.890 metres de desnivell, que passarà per la vall del Madrid per Fita Claró. La prova es tanca diumenge amb la Palomera, de 17 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu per la zona de la Palomera i la Comella.
1: A Multisegur Assegurances ens agrada l'esport. Per això fem costat a molts dels esdeveniments esportius del Principat. I també et volem fer costat a tu i als teus.
2: Multisegur Assegurances, la millor manera de sentir-se protegit.
1: Disposem d'un ampli ventall de productes per assegurar el teu dia a dia. Multiempresa, multillar, multiaccident, multiauto. Som Multisegur Assegurances. Ens trobaràs a la baixada del Molí 14 d'Andorra la Vella o al telèfon 808-808. Multisegur Assegurances. Visita'ns també al lloc web multisegur.com. Trobarem l'assegurança que busques. Andorra. Andorra. 96.0.
3: Imagínate tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame.

Poca broma, com s'enganxa aquesta de Ugel, que és qui posa la producció des de França, i en aquest cas Imael Angel i Ultranaté posen la veu d'aquest moviment de Sant, que per segona setmana consecutiva ocupa el primer lloc de la llista. Flashback.cat la podreu trobar i la podreu votar de forma gratuïta si és que així ho considereu. Són dos minuts d'un quart de dues del migdia. Atenció perquè apareix per aquí la veu de Jenny, de Blackpink, amb Tame Impala. Això es diu Dràcula.

la temporada passada sent la cançó que va ocupar durant 4 setmanes consecutives el nostre número 1 K-pop Demon Hunters amb Golden. I atenció perquè ja espera el seu torn de Weekend amb Blinding Lights. Abans ja es podeu escoltar de fons aquest tram inicial d'una de les noves cançons a Bruno Mars. Hem conegut I Just Might, per exemple, que forma part del seu nou disc, i aquesta tampoc hi podia faltar. S'anomena Risk It All. Benvinguts i bon divendres.

La bona relació entre Ana Mena i Lola Índigo les ha portat a juntar, en aquest cas, forces, a unir plegades les seves veus per aquesta que es diu Petito a Ana Mena. Queda enrere i atenció, perquè qui apareix per aquí és Olivia Dean. Sona Flashback, el So Easy to Fall in Love.

0: Gràcies a Stranger Things hem conegut el so de Joe. Amb aquesta que sona de fons, que es diu End of Beginning.
1: A Flashback, només èxits amb Jordi Plans.
0: A partir de les dues en punt del migdia, s'incorpora en Xavi Dalmau, és qui us acompanya fins a les quatre en punt de la tarda. Sona Ginestà i Nil Moliner, amb qui estaràs, que vagi bé.

0: Són les dues, us parla Quim Barceló. La CAS estudia instal·lar punts d'autoservei en diferents indrets del país perquè els afiliats puguin obtenir documents sense haver d'anar a les oficines de la CAS. Els dispositius s'ubicarien en dependències públiques per facilitar els tràmits. Entre els emplaçaments previstos hi ha el del Servei d'Immigració, així com diferents parròquies i també el pas a la casa, en aquest darrer cas en col·laboració amb els comuns. I fer referència a la mobilització ciutadana contra el projecte del mirador de l'Alt de la Capa, que continua sumant adhesions. La petició pública a change.org per reclamar-ne l'aturada a causa de l'impacte ambiental ja ha recollit 4.264 signatures. Paral·lelament, el Comú de la Massana ha posat a disposició de la ciutadania la documentació del projecte que inclou els informes d'impacte ambiental del govern i d'una empresa independent. Els documents es poden consultar al Departament d'Obres de la Corporació. Destaca que els bombers han intervingut aquest matí arran d'un desprendiment de roques a la zona posterior del carrer Gil Torres a Santa Coloma. L'avís s'ha rebut a 8:15 del matí. Segons ha informat el cap de guàrdia, han caigut 3 rocs que han quedat aturats en un terreny privat sense arribar a afectar a cap edificació. I parlem de FEDA, que ha presentat FEDA i tu, una nova aplicació desenvolupada a partir de les demandes dels consumidors per facilitar la consulta del consum elèctric. Els usuaris hi poden accedir amb el certificat digital o bé amb el número de contracte i el NIA o l'NRT. L'eina ha de permetre consultar la despesa energètica per hores, dies i mesos, identificar els moments de més consum i també visualitzar les dades de quilowatts hora i fins i tot emissions de CO2. I dos apunts, destacar que la Massana celebra des d'avui i fins diumenge la 6a edició del Contradans, el festival dedicat a la dansa i la cultura tradicional. La inauguració oficial està prevista aquesta tarda a 8:15 a la plaça de les Fontetes. I dic que la Dinafit Andorra Trail celebra des d'avui la 8a edició amb més de 500 inscrits i un augment destacat de la participació de corredors francesos. La competició es desenvolupa des d'aquest vespre fins diumenge amb sortida i arribada sempre a la plaça Coprínceps d'Escaldes Engordany. Avui divendres s'obrirà amb la 5K Engordany de 5 km i 260 metres a desnivell positiu. Les sortides són previstes a partir de 8:15 de la tarda. Dissabte, demà, serà el torn de la Braival de 25 km i 1.890 metres de desnivell que passarà per la Vall de Madrid per a Fita Claró. La prova es tancarà diumenge amb la Palomera de 17 km i 1.200 metres de desnivell positiu per la zona de la Palomera i la Comella.
1: Flashback. This is my station. Freqüència d'èxits. Andorra, 96.0.
2: Escaldes Engordany. En Camp, La Massana, Sant Julià de Lòria, Ordino, Canillo. Això és Territori Flashback.

0: Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som.
1: Segueix-nos a l'Instagram de Flash Andorra.
2: Ràdio Flashback. Després d'omplir Únic amb el tribut a El Canto del Loco, ara arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 11:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs?
3: A prop del mar, al mig de les muntanyes, descobrint el món. I tu, com t'imagines la teva jubilació? Avança cap al futur que somies. Amb els plans de pensions o jubilació dinàmics de Mora Assegurances, ara és el millor moment per començar a estalviar. Fins al 31 de desembre et donem un 4% per la teva aportació inicial i o extraordinària i, a més, doblem la primera aportació periòdica. Descobreix el pla que s'adapta millor a tu i consulta'n totes les condicions a moraassegurances.ad.
4: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
2: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
4: 8a edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
2: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra, emissores oficials.
0: Flashback,
1: flashback,
0: flashback,
1: flashback.
0: A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som.
1: Segueix-nos a l'Instagram de Flash Andorra.
2: Ràdio Flashback.
1: Flashback.
0: Andorra
2: 96.0.
5: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
6: Vol millorar la seva tarifa?
7: No.
6: Segur?
7: Sí.
6: Sí que la vol millorar.
7: Que no.
5: La trucada del pare que vol saber on ets.
6: On ets?
7: Aquí.
6: Aquí? Aquí on és?
7: Doncs aquí.
6: Ai.
5: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
6: Ei, tio, què fa?
5: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
8: Escolto Flashback!
5: Flashback, l'emissora que sents. A Flashback parlem com tu.
9: Ai, molt bé, teletreballant.
5: Sentim com tu.
10: Bon dia.
11: Bon dia.
5: Riem com tu. I tu no ets cap simple dada.
12: Hola, Flashback.
5: Ni una estadística, ni tan sols un simple clic.
13: Som la Pilar i en Sergi, de Granollers.
5: Quan posem un èxit, quan obrim micro, sabem per a qui ho fem.
14: Flashback.
5: Flashback. Flashback. Tu ets el nostre número 1. Mm-hmm.

0: rico.
1: Flashback Andorra. El cotxe, el més important és la seguretat. Condueix amb l'única ràdio que t'assegura els millors èxits. Flashback. Només èxits.

èxit d'Oques Grasses, elevat a la categoria de clàssic de la música del país. La gent que estimo. Avui i demà, darrers concerts de comiat de les Oques a l'Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Ara, Miley. Miley a seques, sense el cognom Cyrus. Vas per Suede. Let's go.

0: dedicada al Perla del seu ex, la Rosalia, la Perla, Flashback, només èxits, col·laboració de Quilats. A punt per apropar-nos a les 3, Elton John amb Dua Lipa per Cold Heart, barrejant uns quants números 1 del geni britànic. Abans, Ballo sense tu.
1: Flashback, només èxits, Xavi Dalmau.
0: Mike Hallis.
2: Tu vas dir ja...

0: Flashback. És el moment de sentir el so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: L'èxit de la setmana, Flashback, pel retorn d'Ariana Grande. I des del seu nou disc, de títol Petal, Hate That I Made You Love Me, per obrir una vora d'èxits. A Flashback, una més de El Cuarto Azul, l'àlbum d'Aitana.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: La nova es diu Conexión Psíquica i al llarg d'aquesta hora en tenim de Anna Mena amb Lola Indigo, Eminem amb Rihanna, James Blunt, The Weeknd, Justin Bieber, Olivia Rodrigo, els Tiets i molts més a Flashback.

0: Era Anxiety, l'èxit de la nord-americana Doechii a Flashback, Sutherland. Els vols veure en petit comitè? Sí, doncs tu hi pots ser. 16 d'octubre, 6 de la tarda, arriba un nou Intimate Flashback amb Sutherland a Westfield Glorious. Entra ara mateix a flashback.cat i omple el formulari i participa. I els del backstage parlaran amb Sutherland, els podràs tenir cara a cara, preguntar-los el que vulguis i, a més, gaudir d'alguns dels seus èxits en directe. 16 d'octubre, Intimate Flashback amb Sutherland a Westfield Glorious.
1: Andorra 96.0.
2: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
3: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
4: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
3: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
4: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
3: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
5: Les millors braves d'Andorra?
6: No vagis al Barra Mars.
5: Un bon bacallà al pil-pil.
6: No el demanis al Barra Mars.
5: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
6: Oblida tant del Barra Mars.
5: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
6: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
5: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
7: A la Remei, una sortida li va canviar la vida. El Lluís mai s'hauria imaginat que tornaria a la universitat. L'Olga sap tocar les notes que desperten somriures. A Creant Fundació, creiem que el que ens fa únics és també el que més ens acosta. Per això posem al teu abast coneixement, cultura i una xarxa de persones que fan de cada dia una oportunitat de millora. Persones com tu, Creant Fundació.
1: Aquest és el so Flashback.
8: Estàs escoltant Flashback Andorra.
1: Segueix-nos també en línia a flashandorra.com.
9: Aquesta setmana, a la

0: el número de flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

La part vocal d'aquesta cançó està inspirada en un experiment fet en via per part d'Imael Angel, aquí amb la veu enorme de la històrica del House Ultranaté. La producció d'Ugel per Moving to the Sun, dues setmanes consecutives, el número 1 de la llista de Flashback. Una mica d'aire fresc pel pop del país amb la banda Brou. Després d'anys de versions, ara cançons de segell propi. Aquesta es diu De Colors.

What is my husband? Busca'l. Rei, a Flashback, només èxits. Si et falta camp, Bonària te'l porta el vermut de Llucià Ferrer. Enguany, Bonària porta el seu granet de sorra per fer el millor vermut, el de Flashback. Si vols assaborir la famosa hamburguesa del Bonària Tour, tens dues opcions. Apunta't al vermut o fes una compra de 10 euros a la botiga Bonària que t'indicarem cada setmana i aconsegueix un val per bescanviar-lo per una hamburguesa a la food truck de Bonària per cada l'espai del vermut de Flashback. Tota la info a bonaria-tour.com. Bonaria, patrocinador del vermut de Flashback. Demà dissabte a les 12 del migdia. 3:45 de la tarda, Taste Like Samara, tornat a Flashback, James Blunt. Hey.

És Beauty and a Beat, amb la introducció de Nicki Minaj. Enorme número de Justin Bieber, a Flashback, només èxits. 3 quarts i 3 minuts. Stupid Song, una més d'Olivia Rodrigo, a Flashback.

0: Dia 23 de desembre, Palau Sant Jordi, l'última gran festa de l'any per celebrar el 120è aniversari del RAC, que es diu aviat en flashback d'emissora oficial. I els directes de Buos, Els Tiets, Els Catarres i Sopa de Cabra. Les entrades ja a la venda. Buscant les 4, arrenca el feedback. Peticions i dedicatòries a punt. Ens hi apropem amb Bruno Mars.
1: Amb Xavi Dalmau.
0: I un dels seus primers números 1 abans, Jamaican Bam Bam Ugel, la flashback. Adéu, bon cap de setmana, llarg cap.

0: si em podeu posar...
1: Què t'agradaria?
2: M'agradaria de delicat.
0: M'agradaria...
3: Com era la cançó, nois?
4: Feedback. T'ho demana. Comença el feedback des d'ara i fins a les 8 del vespre. Demana l'èxit que vulguis. Feedback amb Albert Planadevall i Cristina Càmeres.
5: Yeah! Sí! Bona tarda, què tal? Com esteu? Semblem Cristiano Ronaldo amb el xulo.
6: Sí, sí o no? He fotut ara un salt.
5: Has fet una mica de Cristiano Ronaldo. Bé,
6: sí, sí, sí.
5: Què tal, com esteu?
6: Ja va bé.
5: Benvinguts doncs al bé. Feedback. Espero que tu, Cristina, tot bé o no?
6: Sí, bé, tinc ganes. Avui vaig al concert d'Oques Grasses.
5: Avui marxes una estona abans, tu, eh?
6: Exacte.
5: Perquè si no, no arribes.
6: Sí, i a més tinc entrades a pista. Per tant, jo ja sóc plenament conscient que estaré al darrere de tot i que no veuré gaire bé. Però mira, escolta, per sort o per desgràcia, l'alçada m'acompanya una mica i...
5: Bé. Sí, bé, la qüestió és que pots anar-hi, que
6: i cantarem dimarts... les cançons i ballarem si es pot i... Clar,
5: el que faci falta. Dimarts ja ens explicaràs què tal, la teva visió d'aquest concert, perquè dilluns és festa. Bé, escolteu, dedicatòries a partir d'ara, 6:28, 4:14, 0:29, en joc entrades per anar de Wedding Market. Si us caseu, teniu intenció de fer-ho en un futur o coneixeu algú que ho faci i voleu que hi vagi, de Wedding Market. Allà ho trobarem tot relacionat amb el tema dels casaments, absolutament tot. A més, és a la Torre Bellesguard, un edifici de Gaudí, i és un lloc molt xulo. I podeu anar-hi el 17 o 18 d'octubre. Què heu de fer? Enviar-nos dedicatòries. A partir d'ara, a través del WhatsApp. Però, a més, regalem l'últim àpat perquè aneu al racó Pizzeria Mediterrània.
6: I ara sí que estem parlant de l'últim, no?
5: Avui
6: la setmana vinent no tindrem més racó. Per tant, 6:28, 4:14, 0:29. El WhatsApp jo crec que avui cremarà per aquests dos àpats, per provar les pizzas, que és que no cal que us ho repetim més, però és que
5: no
6: estan
5: falta.
6: Boníssimes. O sigui, és increïble la qualitat que té cada ingredient i la massa i tot plegat. Per tant, pizzas, pastes, carns, arrossos i tot amb una pregunta.
5: Quin d'aquests volcans no el trobem a Itàlia? N'hi ha un d'aquests tres que no hi és. Que són aquests?
6: Opció A, l'Etna. Opció B, l'Stromboli.
5: Sí.
6: Opció B, l'Arenal.
5: M'agrada... Stromboli m'agrada molt aquest nom,
6: eh? Sí, a mi també. Stromboli. Etna, Stromboli o Arenal?
4: WhatsApp 628 414 029, 628 414 029. Feedback.
5: Arenal, ho has dit com molt italià, no?
6: T'has fixat tu també.
5: Arenal.
6: Arenal.

0: últims èxits de The Rule, que per cert, avui he vist que col·labora, avui Pitbull treu un nou disc.
1: Ah?
0: El disc, diria que es diu Bitcoin.
1: Ah, és veritat, és veritat.
0: Diria que sí.
1: Val, sí, ara me'n recordo que la portada del disc és una moneda amb la seva cara.
0: Imagina't.
1: I bé, que posa, suposo que posarà una B de... o una P de Bitcoin.
0: Sí, sí, no de Bitcoin, sinó de Bitcoin, sí. És fantàstic.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt fan de Pitbull.
1: Aquest tio pot fer el que vulgui.
0: Totalment, llibertat per fer el que vulgui. Sí. I em sembla que una de les col·laboracions, que en té 500, és amb Jason Derulo.
1: Bé, mira.
0: No l'he escoltat encara, però...
1: A veure,
0: està molt bé, després l'escoltem. Ara anem per Petitó.
2: Hola, Flashback, sóc la Júlia i m'agradaria demanar la cançó de Petitoa i li dedico als meus pares. També m'agradaria participar al concurs del restaurant i jo crec que el volcà que no està a Itàlia és la C. Adeu, gràcies.

0: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
1: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts.

0: recorreguts i horaris.
1: Vuitena edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
0: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes Engordany. Flash Andorra, emissores oficials.
2: Després d'omplir Únic amb el tribut a El Canto del Loco, ara arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 11:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs?
3: Coneixes el Creant Piam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creant Piam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
4: A Creant Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creantvida.ad i descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
3: Cuida't, cuida'ls amb Creant Assegurances Vida.
5: Estàs escoltant Flashback Andorra.
6: Flashback, on neixen els èxits.
7: Segueix-nos també en línia a flashandorra.com.
6: Aquesta setmana a

0: La nova de Taylor Swift ja sona a Flashback. Patient Zero. I el número de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

0: Aquest és Harry Styles, amb American Girls, que per cert ha entrevistat Tom York, el cantant de Radiohead, i Harry Styles ha reconegut que fa, diria que 8 anys, que no carrega el portàtil, eh?
1: Analògic. L'hem tornat.
0: Bueno, okay. Fa, jo crec que amb notes, a les notes del mòbil.
1: Tot ah, val, a les notes directament del mòbil. Sí. No, val, pensava que notes de... escrites.
0: No, diria, val, bueno, val, val. Diria que el mòbil, perquè també ha dit que fa servir el GarageBand i no sé què. El programa d'Apple per editar so i per gravar coses.
1: Bé.
0: Molt bé.
1: S'ho pot permetre.
0: Després d'aquesta informació tan valuosa que us hem donat, anem a escoltar els tiets amb Era això.
1: Que crec que aquests sí que tenen ordinador vigent i tot plegat, eh?
0: Amb la pila, amb la bateria al màxim, eh?
1: Són diners,
2: eh? Brillant! Vull cantar de Era això. I vaig a salar. Adéu. 4 anys.
0: Adéu.
1: Adéu. Adéu.
0: No enteu on va.
1: Adéu.
0: No he entès on va.
1: Ah, jo tampoc. Va. És veritat.
0: Sí,
1: escriu-nos-ho.
0: Sí, on vas?
1: A veure.

0: Moltes gràcies amb Jubilar-me, que tenim dedicatòries ja. Moltes gràcies. Avui el tercer concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys i segurament molts de vosaltres, si és que no marxeu de cap de setmana, us en aneu cap a l'Estadi Olímpic. Com, per exemple, aquesta oient.
1: Bona tarda.
2: Hola, què tal?
1: Hi ha aquí una que també va al concert d'Ocas avui, però primer he de fer una gran ruta. Treballo a Barcelona, vaig a Manresa a buscar la família i torneu a Barcelona.
2: Val.
1: Cap al concert. Bueno, doncs m'agradaria participar en els sorteig del Macó i crec que la resposta correcta és la C. El volcà Arenal em sembla que no és pas d'Itàlia. No em sona gens, com a mínim. Bueno, vinga, que tingueu bona tarda i va, una
2: igualment.
1: Mica més d'oques. Si no n'hi ha prou, més. Tinga bona tarda.
2: Adéu.
0: Que demà és l'últim concert. Bé, escolteu, hem de parlar del vermut, Cristina.
2: Sí.
0: Per què? Doncs perquè Apero l'Esprits el presenta cada cap de setmana, ja ho sabeu, el vermut amb Llucià Ferrer. Un vermut que canvia l'asfalt pels pomers i posa rum a l'Empordà, a Florenci Fruits, a on? Amb terra de pomes, Sant Pere Pescador.
2: I amb dos exjugadors del Barça, en Jofre Mateo i Gabri, que volem saber què passava quan es tacava la porta del vestidor, qui tallava el bacallà i quines històries encara es podrien explicar. Les que no, doncs mira, quedaran pel seu imaginari.
0: Que ens interessen més, eh?
2: I feia temps també que no veiem en Joel Díaz, per tant, el tindrem en plena forma i amb molt a explicar. Tot plegat amb la presència també de la food truck de Bonària Tour i aquesta hamburguesa tan bona. Dissabte de 12 a 2 en directe a Flashback al vermut de Llucià Ferrer amb el suport de Bonari i la col·laboració d'Aperol Spritz, Frit Ràbic, l'Espanyola, Sant Aniol, Formatges d'Entremont, Hey Dude i Can Duran.
0: Doncs ja ho sabeu, aquest cap de setmana al vermut amb aquí Flashback amb el Llucià Ferrer. 628-414-029, 628-414-029, dedicatòries. Podeu guanyar l'últim àpat per anar a qualsevol dels restaurants de Racó Pizzeria que tenen repartits arreu del país aquesta gent. I ens heu d'enviar una dedicatòria a través del WhatsApp contestant aquesta pregunta. Quin d'aquests volcans no el trobem a Itàlia?
2: L'Etna, l'Stromboli o l'Arenal?
0: Escoltem a Sombar, My Body Isn't Ready.

0: Seu Sim, Pretty Sad for a Girl, So in Love, és l'Olivia Rodrigo, que serà, mira, un dels concerts del 2027 que tindrem moltes ganes de veure, no a l'Estadi Olímpic, sinó al Sant Jordi, i també amb uns quants concerts gairebé seguits d'Olivia Rodrigo presentant cançons com aquesta, a Stupid Song.
1: Bona tarda, Patxbac, soc el Jordi, i vull dir que qualsevol cançó de l'Olivia Rodrigo, les meves amigues Ariana, Clara i Júlia, que estem anant cap al concert d'Oques Grasses, i que me les estimo molt, i pel concurs del racó,
0: a veure, va.
1: Jo crec que és l'Arenal, el que no és d'Itàlia, i a veure si guanyem i podem anar a provar el nou restaurant que
2: tindran
1: aquí a Tarragona. Merci.
2: Ah, molt bé, sí, perfecte.
0: Molt bé, apuntat. Quin d'aquests volcans no el trobem a Itàlia? Etna, Stromboli o Arenal? Ens ho feu arribar al 628-414-029. No ho dic amb accent italià com tu, no em surt. A tu et surt millor.
2: És que són coses amb les quals neixes o no neixes.
0: Tu ja has nascut.
2: Directament. Jo hi he nascut amb aquesta capacitat.
0: Sí, jo no.
2: D'imitar els accents.
0: Jo no. Etna, Stromboli o Arenal? Ens ho feu arribar al WhatsApp i podeu guanyar aquest àpat. Va, anem a escoltar Búhos amb volcans.
3: Hola, Flyback. Soc la Carla i m'agradaria que fiquéssiu la cançó de volcans. I la dedico a tota la gent que coneixo i m'agradaria participar a tots els sortejos. Adeu!
0: Adeu!

0: Boy amb Opalite des del The Life of a Showgirl. I recordeu que avui també tenim les últimes entrades, la possibilitat que aneu al The Wedding Market el 17 o 18 d'octubre a la Torre Bellesguard de Barcelona. Si teniu intenció de casar-vos, entre els vostres plans ja passar per l'altar, o casar-vos sense passar per l'altar, també pots fer-ho, doncs ens envies dedicatòries al 628-414-029.
1: I trobareu un espai ple d'inspiració, de proveïdors, tallers, música en directe, degustacions i, bé, les millors propostes pel vostre casament per un dia tan especial. Molt atents al feedback perquè fins les 8 del vespre estem sortejant les últimes entrades. Simplement ens heu d'escriure una nota o bé fer una nota de veu al 628-414-029 i ens dieu, ei, que jo vull aquestes entrades perquè em casaré d'aquí 2 anys o encara no tinc la data o l'any vinent. Però vull fer-ho i vull mirar ja...
0: Mira. El Docas Grasses, que hi ha un vídeo que s'ha fet viral que li demana per casar-se a la seva parella enmig del concert.
1: Sí.
0: Aquest noi necessitarà anar al Wedding Market, eh?
1: Per exemple.
0: Si ens estàs escoltant, envieu una dedicatòria.
1: 628-414-029, ja sabeu.
0: Anem a escoltar Shakira, que després hem de parar a Shakira, eh?
1: Sí.
0: Ui, si hem de parar a Shakira.
1: Sí. I en aquest idioma.
0: Sí, i en català.
2: Flashback, volia demanar la cançó de la Shakira del Mundial.
1: Val.
2: Gràcies.
1: Adeu, i també tenim aquesta altra.
3: Hola, Flashback, soy Rita.
1: Hola, Rita.
3: Mira, quiero dedicar una canción a mi hija y a las nietas. Bueno, a Naya en especial, porque el domingo hace 4 años.
1: Ay.
3: Y le gusta mucho la de Shakira, la de Dadai. A ver si se la podéis poner, porque cuando la oye siempre se pone a bailar. Y le encanta, ¿vale? Muchas gracias. Adiós.

0: De dilluns a divendres, a Flashback. Escoltat a l'última edició del Matí i la mare que el va parir.
1: L'única persona a Catalunya, per això ens ha costat tant a trobar-lo, que no anirà al concert d'Oques Grasses. Bon dia.
2: Existeixo, bon dia. Sí? Passa allò que dels joves que en diuen estic FOMO.
3: No, no, és...
2: Estic FOMO. Molt, molt.
3: No, tinc FOMO.
2: Yeah. No, no, no, no, no, estic FOMO.
3: FOMO?
2: No, perquè FOMO vol dir fins... Els ous a la merda d'Oques.
0: Al matí la mare que el va parir. De dilluns a divendres a Flashback amb Carles Pérez. Flashback. Són les 6.

0: I Gela, Moving to the Sun, a les 5 de la tarda i 3 minuts. Recordeu, concursos, tenim les entrades de Wedding Market i també l'últim àpat per anar al Racó, Pizzeria Mediterrània al Racó, qualsevol dels restaurants repartits arreu del país, que en tenen un munt i tu només ens has de dir quin restaurant vas i nosaltres gairebé guardem taula ja.
1: Però abans ens haureu de contestar una pregunta sobre el tema dels volcans i és quin d'aquests no el trobem a Itàlia. Opció A, l'Etna, opció B, l'Stromboli, opció B, l'Arena. Ens ho dieu al 628-414-029. Hi ha una d'aquestes, d'aquests volcans, que no està Etna, Stromboli o Arena. Ens ho dieu, ens demaneu una cançó, a qui li dediqueu i nosaltres us apuntem al sorteig.
0: Sé que s'escriuen bé, però a mi Etna em recorda molt a la de Los Increíbles, la que fa els vestits.
1: Sí.
0: Capes no? Capes sí. No, capes no. M'encanta aquest personatge.
1: Sí.
0: Etna. És molt i molt divertit.
1: Mm-hmm.
0: M'agrada
1: molt.
0: Sí o no?
1: Sí.
0: Quan la veus allà...
1: Caminant, amb aquell
0: pentinat.
1: I amb aquelles ulleres.
0: Sí.
1: M'encanta, sí.
0: Capes no. Totalment en contra. Els superherois no poden anar en capes.
1: Que està basat en una dona.
0: Sí.
1: Una
0: actriu.
1: Està
0: molt bé.
1: Molt bé.
0: Va, anem a escoltar Banda Neon, amb Guapíssima, que tenim una nota de 10.
1: Que també ens ha arribat al mateix WhatsApp.
2: Hola. Som l'Emma i el Pau i us voldríem demanar la cançó de Guapíssima, de la Banda Neon. I li voldríem dedicar la cançó als nens i als nostres amics del Pere Vergés. I també voldríem participar al concurs del restaurant, que creiem que la resposta del volcà és la C.

0: Backstage
1: i trauran els moments més interessants de l'Intimate i a part també podreu veure l'Instagram de Flashback, flashback@oficial, com es va desenvolupant.
0: Molt bé, anem a escoltar Dora Yakis.
2: Hola, soc l'Aran. Podeu ficar la cançó del Dora Yaki perquè demà vaig amb la meva mare, amb el meu pare i jo amb la meva germana a jugar al vòlei.
1: Ah, molt bé.
2: En cotxe.
0: Molt bé.
1: Val.
2: Gràcies.
1: Adéu.
3: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Andorra 96.0.
2: Torna l'Octoberfest d'Anyós Parc.
3: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
2: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
3: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
2: Octoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
4: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
5: Les millors braves d'Andorra?
6: No vagis al Barra Mars.
5: Un bon bacallà al Pil-Pil.
6: No el demanis al Barra Mars.
5: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
6: Oblida tant del Barra Mars.
5: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
6: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
5: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
1: Estàs escoltant Flashback Andorra.
7: Flashback, la ràdio musical del país. Segueix-nos també en línia a flashandorra.com.
8: Aquesta setmana, a la

Ugel té nou èxit a Flashback, amb David Guetta, Shine. El debut d'Adela, Flashback, ja és dins la llista. Hem entrat Ain't in Los Angeles.

0: I el número de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. La ràdio musical d'Andorra.
2: 96.0.

0: Aquest és Bad Bunny, amb David tirar-me les fotos des del disc del mateix títol, que, per cert, el nou GTA 6, el Grand Theft Auto 6, tindrà dins del joc podcast i ràdios de Radio Fórmula, com Flashback, en directe, o com Flash FM, i ara entendreu per què,
1: sí,
0: que podràs escoltar mentre juga, eh? Mentre jugues podràs escoltar la ràdio. Per exemple, hi haurà una que es dirà Cocoteo FM, que presentarà Bad Bunny.
1: És molt fort, això.
0: Una que es dirà Afrobank, que presenta Burna Boy. Després, què més? Una que es dirà Flash FM. Flash escrit en anglès, eh? No F-L-A-X,
1: sí,
0: però bueno, Flash FM, que presenta Robin, que ens ha fet molta gràcia. O una altra que es dirà Back Country Radio, amb Morgan Wallen o Lana Del Rey, que presentarà la Ràdio Fórmula.
1: Sí, sí, sí.
0: Podeu escoltar això o podeu escoltar Flash FM, la que mana en directe mentre juga al GTA, que crec que també serà potser una mica millor, o Flashback, el que vulgueu.
1: Sí.
0: Mentre jugueu aquí, que l'he vist.
1: Mentre escolteu música, que també sempre va bé.
0: És sí, espectacular, el GTA, el nou, eh?
1: Sí, els gràfics i tot plegat és molt realista.
0: Per favor, quina passada.
1: Uau, uau, uau.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, el que han aconseguit aquesta gent. Dit això, va, anem a escoltar més coses. Que, per cert, mireu, d'aquí poc connectarem, parlarem amb la Laia Batet del RAC, de Reial Automòbil Club de Catalunya, per saber com està el trànsit, perquè avui és una operació sortida important, que tenim un cap de setmana llarg,
1: sí,
0: de
1: sí,
0: pont
1: sí,
0: de 3 dies, eh?
1: I quines ganes, de pont.
0: Sí.
1: Sí, ja sí, està. Sí. Com a dada. Era
0: com a dada important.
1: La meva introducció a...
0: Te'n vols anar a pont? Necessites 3 dies, Cristina.
1: No, no anar-me'n enlloc, sinó pont.
0: Però
1: ja
0: si
1: està.
0: Tu avui vas a Oques.
1: Ja. I ja estic cansada. Arribaré a casa esgotadíssima. No faré res en aquest pont.
0: La mandra és d'arribar. Un cop ets allà, Cristina, jo crec que t'ho passaràs molt bé.
1: No, dic, ara estic cansada perquè és el... Bueno, anava a dir migdia, però no estem al migdia. Però
0: tu veus
1: és aquest cansament de principis de la tarda.
0: Sí.
1: Però sí, sí, evidentment hi ha ganes de concert, però quan arribi a casa estaré patada.
0: Estaràs baldada.
1: Sí,
0: que,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: no dormis fins diumenge.
1: Ui.
0: Tot seguit, eh? Que podria ser. 6:28, 4:14, 0:29, anem a escoltar Imagine Dragons.
2: Una Flashback. Vull la cançó del Deriver i li dedico a la meva germana. La resposta crec que és la C.
1: Val.
2: Adéu, Flashback. Adéu. I si teniu algun sorteig, també...

0: Isaia, que es diu haver perdut el nord, i us ho dèiem fa un moment, eh? Anem a veure com tenim les carreteres. Que avui és dia important d'operació sortida, i a veure com està el pati, que diria no, que és gràcies. Per això, connectem el rec que tenim a la Laia Batet. Laia, molt bona tarda.
1: Bona tarda. Ara mateix, complicacions importants a les rondes de Barcelona en plena operació sortida. A la ronda de dalt s'acumulen més d'11 quilòmetres de retencions cap al nus del Llobregat i 9 cap al nus de la Trinitat. I a la ronda litoral hi ha 8 quilòmetres de cues en direcció al nus del Llobregat. Pel que fa a la P7, dues avaries deixen un carril tallat i provoquen 4 quilòmetres de retencions cadascuna. Una a l'altura de Parets del Vallès i l'altra a Barberà del Vallès, les dues en direcció Girona. I en sentit Tarragona també hi ha 5 quilòmetres de cues entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà i 6 més entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes. També destaquem 5 quilòmetres de retencions a la C58 cap a Terrassa i 4 quilòmetres a la C16 a Berga en direcció Puigcerdà. Això és tot des del RAC. Paciència i bona tarda.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
2: Gràcies, Laia.
0: Escolta, Laia, fem una cosa. Si hi ha novetats, tornem a parlar amb tu.
1: Perfecte.
0: D'acord? I et poses al dia de veure com tenim les retencions o si han millorat, no preocupis, que parlem aquí a Flashback amb tu. D'acord? Que vagi molt bé, Laia.
1: Apa. Bona tarda.
0: Adéu, bona tarda. Escoltes el Feedback a Flashback.

0: Marina.
1: Volia dedicar la cançó de Diumenge sense drama al meu pare.
2: Molt bé.
1: I també m'agradaria participar al sorteig. La resposta és la C. El volcà Arenal.
2: Adéu. Atenció a les declaracions que Shakira ha fet al programa de La Revuelta. És gros, això, eh? Ara ho veu.
3: La puta mare, eh?
4: La puta mare.
3: Hables català?
4: Sí, parlo.
3: Jo parlo també.
4: Sí?
3: En català?
4: Sí, jo parlo també.
3: El meu segon idioma.
2: Jo.
4: Parlo
3: si tu vols.
4: Els meus fills.
3: Ah, clar. Perquè els teus fills són catalans.
4: Sí, són catalans.
3: Parlen català?
4: Sí, parlen català. I parlo amb ells en Miami, també.
3: En català?
4: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Si cuando ellos no quieren que los amiguitos se entiendan, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en Cataluña.
3: Es bonito esto, ¿eh? Tú con tus hijos en Miami.
4: Sí.
3: ¿Qué es esto?
4: ¿Pero qué fas, tío?
3: ¡Ah, dormido!
4: ¿Qué fas?
3: Y la gente en Miami está poseída. Ai, Virgen, Shakira, se le fue la cabeza. Está loca.
4: Shakira poseída.
2: Broncano associant parlar català amb està posseït, eh? Broncano, potser no n'hi ha per tant. És gros perquè no el parlava quan vivia aquí.
4: No.
2: En canvi, el parla a Miami, eh?
5: Sí, diu que aquí sí que el parlava, però era com... no era tan recurrent.
2: Sí,
5: en canvi,
2: sí,
5: allà,
2: allà perquè
5: sí
2: no l'entenguin amb els fills.
5: Sí, sí, sí.
2: Sasha, Milan,
5: i jo,
2: us he dit que no vull que feu això.
5: També m'ha semblat entendre que quan està emprenyada... Sasha o Milan...
2: En català? Bueno,
5: que li deia... Sasha, tenim que parlar. Tenim que parlar. O Milan, sí. Tenim que parlar. Tenim que parlar. Que comença així l'entrevista. És molt divertida, és molt divertida.
2: Està bé. La veritat és que està bé l'entrevista. I mireu, quan tot eren flors i violes amb en Piqué, la Shakira, va, us ho recordo, però potser alguns de vosaltres no us en recordeu, però va fer aquesta versió, eh?
6: Sé molt bé que l'està aquest pa, jo no puc arribar,
2: que parlo en català millor que gent que ha nascut aquí.
5: Poca broma,
2: eh? I que sol parlar català, eh?
5: Jo no m'hagués imaginat mai que l'entrevista entre Broncano i Shakira que acabaríem parlant en català. Shakira, ja saps que quan vulguis pots tornar a Catalunya a perfeccionar el català,
2: portes
5: perquè
2: obertes.
5: Sempre seràs molt benvinguda.
2: I tant!
5: I aquí a Flashback també,
2: mira,
5: que tens
2: ara...
5: uns grans fans.
2: Sí,
5: aquí.
2: Sí, sí, sí, si vols venir aquí, ara ja ho sabeu, si mai us la trobeu per Catalunya, parleu-li català, eh?
5: Però sí que és veritat que
2: perquè
5: el
2: Broncano... Perquè ja l'entén i el parla. No, parleu en castellà, parleu-li
5: sí,
2: català,
5: sí,
2: home.
5: Sí, el Broncano domina molts idiomes.
2: Sí.
5: I sí que és veritat que hi ha entrevistes que ha vingut gent catalanoparlant, que també hi ha hagut moments d'aquest estil que és guai.
2: Molt bé. Hi ha un moment que l'entrevista Broncano li pregunta si fa servir els policlins.
5: Ai.
2: Aquests lavabos portàtils, diguem, eh? I ella li demana que, per favor, que canvia de tema, perquè no ha vingut aquí a parlar de quan pitjor paga en un policlin, que jo no m'imagino Shakira. No me la vull imaginar.
5: No, clar, diu, ara la gent a casa imaginant-se a
2: sí.
5: mi.
2: No volem. No
5: el policlin a la Shakira.
2: A ningú un policlin, eh?
5: Bé, és humanitzar els famosos, també.
2: No és un lloc maco.
5: No.
2: No és un lloc agradable.
5: I sense llum, no.
2: Sense llum, aquell olor que fa, d'aquell detergent tan fort, que jo crec que allò ho elimina tot. Entres allà i et desfà. És com àcid, és un àcid, també.
5: Ui.
2: Et desfà.
5: Jo crec que de pixar allà tantes vegades, o sigui, una persona que hagi pixat et treu anys de vida, això. Només olorar-ho, només estar allà dins et treu anys de vida.
2: Sóc capaç d'aguantar-me per no haver-hi d'anar. Per favor. Bé, doncs ja ho sabeu. Shakira, quan no vol que l'entenguin a Miami, parla en català amb els seus fills. Mira, anem-la a posar, perquè tenim a Maluma i Shakira, la nova cançó que es diu Agua, a gairebé 6:45 de la tarda.
5: Perfecte. Tant de bo tenir-la... Haver estat més estona amb ella a la Revuelta, però mira...
2: Se le rompió l'amor, Cristina.
5: Ai.

0: Aquesta va ser la unió ara fa 9 anys de Chainsmokers i Coldplay en Something Just Like This. I 7 minuts i les 6 de la tarda. Recordeu que si teniu intenció de casar-vos o voleu anar a veure com és el món dels casaments, si ho teniu ja planificat o coneixeu algú que es vulgui casar, us regalem avui les últimes entrades perquè aneu a The Wedding Market el 16 o 18 d'octubre a la Torre Bellesguard.
1: Un especial, un espai ple d'inspiració, proveïdors, tallers, música en directe, degustacions i les propostes més noves per preparar un casament, això ara sí, ben especial. Molt atents perquè fins les 8, és a dir, encara queden unes 2 hores per participar, si és que, doncs això, coneixeu algú que es casa, vosaltres mateixos, al 628-414-029 ens envieu una nota escrita, una nota de veu, dient que voleu participar a aquest sorteig del The Wedding Market per agafar inspiració.
0: Idees.
1: Sí.
0: Idees. Que allà les trobareu totes. Cap a les 6. Caminant directes cap a les 6, anem a escoltar Figaflaues i la Muixca amb Diable.
2: Hola, Flashback. Soc la Júlia i m'agradaria demanar-vos alguna cançó de Muixca. Ja de pas, entrar al sorteig i jo crec que la resposta correcta és la C. A veure si toca o no. La dedico al meu germà, al meu pare i a la meva mare. Sí. I a tots els oients. Adéu, Flashback.
1: Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu

0: Mira, avui estava escoltant al matí la mare que el va parir i he sentit que deien que han escollit a David Guetta un any més com el millor DJ del món, eh?
1: Ah, mira.
0: Perquè es veu que em porta ja uns quants premis d'aquests, eh?
1: Uns quants reconeixements.
0: Merescudíssims.
1: Doncs, molt bé, merescudíssims. Sí. I bé, ara acaba de treure això juntament amb Ugel, que bé, ens agrada molt.
0: Sí, m'agrada molt. Té molt.
1: Sí, la veritat. Què rius?
0: Res.
1: Com he dit, Ugel?
0: No.
1: No sé, és que no sé com es diu.
0: No, ho estic fent, No, per això. Shine, és com es diu aquesta cançó. Sí. Anem a parlar del racó, perquè avui regalem els últims àpats per anar al racó, a racó pizzeria mediterrània, que tenen un munt de restaurants arreu del país. No us preocupeu, vosaltres ja triareu el lloc on us va millor. El que sí us heu de preocupar és per contestar bé la pregunta que us farem ara, que ens heu d'enviar la resposta correcta, la que creieu que és la correcta, més una dedicatòria.
1: La pregunta és, quin d'aquests volcans no el podem trobar a Itàlia?
0: A veure, quin?
1: Opció A, l'Etna.
0: Està a Itàlia, aquest no ho sé.
1: Opció B, l'Stromboli.
0: Què té nom italià? Però potser no hi és, eh?
1: Ah,
0: potser no hi és.
1: Potser li he posat l'accent sí. Molt trampa.
0: És que m'enganyes amb l'accent, Cristina.
1: Opció B, l'Arenal.
0: Que no, que no estigui Sicília, aquest, eh?
1: Ui.
0: Que no estigui Sicília.
1: És de saber.
0: L'accent al teu és sicilià, aquest, eh?
1: Sí, no? Sí. M'ho diuen moltes vegades. 628-414-029. Ens contesteu aquesta pregunta, ens demaneu una cançó i si hi ha sort, doncs podreu degustar les pizzas i que... Si no hi ha sort i voleu anar al racó, ja sabeu, arreu de tot el territori hi trobareu un munt de restaurants.
0: Etna, Stromboli i Arenal. 628-414-029. Recordeu d'enviar dedicatòria. No ens digueu només a l'Etna, l'Stromboli i l'Arenal. No, que això no és vàlid, eh? Ha d'anar juntament amb una dedicatòria. Com, per exemple, Anna Mena i Lola Índigo amb el Patitoa.
2: Hola, Flashback. Som la Jana i l'Inet i volem demanar... I anem cap al poble d'Anglesola i volem demanar la cançó de Patitoa. Un bon cap de setmana, Flashback. Adéu.
0: Adéu, igualment.

0: a Tame Impala. Dràcula, quin setmana? Aquesta meravella de Tame Impala.
1: Hola.
2: Hola, què tal?
1: Soc la Martina.
2: La Martina.
1: I volia dedicar la cançó de Dràcula a la meva mare.
0: Molt bé.
1: I participar a tots els sortejos, que el del casament aquell,
0: què?
1: Que els meus pares aquest any han fet 15 anys de casats,
0: sí,
1: i per sobre fer una reboda.
2: Una reboda.
1: Bueno, adéu, gràcies.
2: Una reboda. S'han d'actualitzar, perquè després de 15 anys, clar, evidentment, doncs potser es porten uns altres tipus de vestits, de música, bé.
0: Bueno, i a vegades perquè has de tornar a recordar aquestes
2: coses. Clar, fa 15 anys posaries el guaca-guaca a tope a la boda i ara em posaries el dai-dai.
0: Segurament, segurament, segurament.
2: Petits canvis.
0: És veritat, hi ha gent que es torna a casar.
2: Jo posaria el guaca-guaca, eh?
0: Amb una reboda d'aquestes.
2: Sí.
0: Sí, vaig anar-hi... Bueno, món... Està bé, està bé, està bé.
2: Està bé. Sí, si els conviden, també està
0: sí,
2: bé.
0: Sí, bueno, sí. Sí, sí, ja has d'anar. Aquest no podia dir que no.
2: No.
0: Altres pots dir que no, però aquest no podia dir que no. Anem a escoltar Aitana, que arriba amb connexió psíquica.
3: Hola, som la Laia i la Lia. I estem anant a un partit de hockey a Palafrugell.
0: Sí.
3: Els hi voldríem dedicar una cançó d'Aitana als nostres entrenadors, en Carles i l'Isaac. Gràcies per ensenyar-nos tot el que sabem. Adéu.

0: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
1: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
0: 8a edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
1: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra, emissores oficials.
0: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
2: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
3: Tens una floristeria, o una fleca, o una botiga de moda, o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
4: Flashback. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som.
5: Segueix-nos a l'Instagram de Flash Andorra.
6: Ràdio Flashback.
4: Aquesta setmana, a la

0: La nova de Taylor Swift ja sona a Flashback. Patient Zero. I el número de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. 96.0.

0: Mira, aquestes són les Cats Eye amb Animal. Que sapigueu, important aquesta informació, que la Sofia de les Cats Eye, que s'havia agafat un temps personal per dedicar-se a ella mateixa, sí, perquè tenia doncs, dificultats a nivell de salut mental, doncs ha dit que tornarà a principis de gener del 2027.
1: Val,
0: està perfecte. Confirmat això, però que fins al 2027, al gener, no participarà ni en la gira ni en les promocions del que queda d'any, diguem, abans de que acabem. Deixem el 2026 i entrem al 2027.
1: Bé, doncs s'ha posat ara aquest límit, que és el gener. Perfecte. Ja l'escoltarem als escenaris més endavant.
0: Molt bé. Anem a per figaflaues amb que no s'acabi l'estiu, perquè hi ha gent que això que s'acabi l'estiu ho porten
1: molt
0: malament.
1: Eh?
0: Jo ho porto molt bé. Perquè avui m'he despertat.
1: És que tu viuries a Alaska.
0: I dic...
1: Si poguessis.
0: Ara sí. Ara fa fred, ara estic content.
1: Ara que m'he de posar quatre capes, perquè ja tinc fred a
0: Cristina,
1: casa...
0: Cristina, un jerseiet, home, una rebaqueta sí. I cap a treballar.
1: La bata manta.
0: Bueno, en tinc cap d'aquestes.
1: Ui, no, jo tampoc, però sí que és veritat. No.
0: N'has tingut mai cap o no?
1: No, diria que...
0: Foties les mànigues per allà dintre?
1: No, la veritat no he tingut. Ha de ser una mica... Ha d'estar sobrevalorat, no? Sí, tu m'ho confirmes amb aquesta cara que vas a posar. Per
0: jo n'he vist alguna, bata manta.
1: Separem-ho. O bates Parem. O mantes, però ja està.
0: Bata manta, ja està. Va fer la cunyeta, la gracieta, l'antiguna, mira, me la poso i vaig com un fantasma per casa.
1: Però bé.
0: Ja està, s'ha acabat.
1: Qüestió. Tu, el teu Alaska, la teva Sibèria, i nosaltres amb aquesta porrinya.
0: Soc una persona de seny, i la persona de seny vol fred, no vol cap.
2: Hola, bona tarda, som l'Àlex.
3: I la Patri.
2: I volem escoltar la cançó dels Figaflaues, que no s'acabi l'estiu, perquè ens agrada molt el caloret i no ens agrada gens el fred. I també volem participar en el sorteig de les dues entrades de la fira...
0: No!
2: De la fira dels casaments, perquè ens casem l'any vinent i ens aniria fantàstic per poder organitzar-ho.
0: No ho feu.
2: I també, el mateix dia, ens aniríem a sopar dues pizzas. Clar que sí. Gràcies.
0: Adéu. Aquests són capaços de casar-se el mes d'agost, eh?
1: Ui.
0: Va, ja veuràs.
1: Tots els convidats van. No.
0: Pantalons curts, anirem a casar-se.

0: la Maria,
1: la Jana,
2: la Gina
3: i la Nicole.
4: I ens agradaria... ara estem anant a comprar la roba per Halloween.
0: Halloween, Halloween,
4: Halloween. I ens agradaria posar la cançó La Graciosa i li dediquem a...
0: A Josep.
4: Al Josep, que és el nostre
0: fill.
4: Ei, Josep! L'estimem, Josep!
5: Adéu. Adéu, adéu, que vagi molt bé.
0: Adéu.
5: Adéu.
0: La matraca.
6: La matraca. Havia d'acabar l'àudio d'aquesta manera.
5: Ha d'acabar la matraca.
6: Així,
5: la matraca.
6: Molt bé.
5: Molt bé, doncs la matraca i per en Josep, per Josep, el vostre profe.
7: Hola, Flashback. Soc la Nina. Li dedico La Graciosa a la meva mare. Estic anant cap al càmping. Gràcies.
5: Molt bé, doncs dedicatòries posades de La Graciosa de Quevedo i ara arriben oques grasses.
8: Hola, Radio Flashback. Mira, tornem de Barcelona, al nostre poble, que m'ha anat a deixar a la meva companya al concert d'Oques Grasses.
5: Sí.
8: I com conec una companya de feina que es casa, doncs m'agradaria dedicar a tots els que aneu a veure Oques Grasses.
5: Sí.
8: Alguna cançó d'Oques Grasses i si entro en el sorteig de les entrades pues li regalaria a la meva companya de feina, que és profe de mates. Vinga, una abraçada, ciao.
5: Una abraçada ben forta.
9: Hola, Flashback.
6: Hola.
9: Mira, que volia dedicar a la meva amiga Sònia, que ha acabat el tercer cicle de quimio.
6: Sí.
9: Ja estem a tope. A la meva amiga Mònica, que també està malalteta, mm-hmm. que també estem a tope. Les estimo molt. I el volcà que no està a Itàlia és el Serena, Selena, no sé com l'heu dit.
5: Arena.
9: I de, vull m'agradaria que dediqués a la cançó d'una deu que és gràcies, o la més animada que teníeu, perquè avui fa un dia espectacular a Barcelona. Alo, besitos.
5: Besitos. I
6: adeu.
5: Noies,
6: que vagi
5: molta
6: molt
5: força.
6: Bé. Sí,
5: i...
6: sí, sí, molts ànims.
5: Molts ànims, molta energia. Anem a escoltar Oques Grasses amb Pataro.
6: Oh!

0: Andorra.
1: 96.0.
2: A prop del mar, al mig de les muntanyes, descobrint el món. I tu, com t'imagines la teva jubilació? Avança cap al futur que somies. Amb els plans de pensions o jubilació dinàmics de Mora Assegurances, ara és el millor moment per començar a estalviar. Fins al 31 de desembre et donem un 4% per la teva aportació inicial i o extraordinària i, a més, doblem la primera aportació periòdica. Descobreix el pla que s'adapta millor a tu i consulta en totes les condicions a moraassegurances.ad.
3: Després d'omplir Únic amb el tribut a El Canto del Loco, ara arriba un dels seus membres originals i compositors, David Otero. El 30 d'octubre viu en directe els grans èxits d'El Canto del Loco i la seva trajectòria en solitari. David Otero, el 30 d'octubre a 11:15 de la nit, a la Green Box d'Únic. Entrades des de 20 euros a unicandorra.com. Te'l perdràs?
0: Aquest és el so Flashback. Aitana, connexió psíquica. Es que si estoy...

0: Diem Gerard i Nil i volem participar en el concurs de la pizzeria.
1: Sí, del racó.
0: I creiem que és Arenal, el volcà que no està a Itàlia. I bueno, volem demanar si us podríeu posar la cançó de Dance Monkey.
1: Clar que sí.
0: Gràcies,
2: adeu.
1: Adeu, adeu, adeu. Adeu, i arribant ja a les 7 amb Buhos. Dues dedicatòries que ens demaneu, Buhos.
3: Hola, Flashback, sóc l'Alba. M'agradaria que poseu alguna cançó de Buhos, si us plau. I la dedico a tota la meva família perquè ara anem a casa rural. Bueno, adeu.
4: Hola, Flashback, bona tarda. Mireu, m'agradaria que poséssiu alguna cançó de Buhos i se la dedico a ma germana, així per començar el superfet. Bon que ve. Gràcies.

0: La nova de Taylor Swift ja sona a Flashback. Patient Zero. I el número de Flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback. Flashback. Són les 7.

0: Teddy Swims, Mr. No Heroes. 7 de la tarda, tocades ja. Escolta, Cristina, quan marxes tu cap a Oques? Quan vols marxar? Tu digue-m'ho i marxes...
1: No, quan em diguis, jo...
0: No, no, jo no, per
1: favor.
0: Em
1: prepararé un petit entrepanet, un petit entrepanet a mitja barra, i aniré cap allà.
0: I Josep Montero qui mana, eh? A quina hora comença? 8:45.
1: Exacte, sí,
0: per
1: sí,
0: tant,
1: sí.
0: Per tant, has calculat més o menys de passeig a Gràcia a Estadi Olímpic?
1: Mitja hora.
0: Mitja hora?
1: Mitja hora.
0: Bueno, agafa't una mica
1: caminant,
0: més.
1: Caminant, corrents, una mica, clinc, clanc.
0: Que mai se sap. Sempre trobaràs molta gent aquí, va, eh?
1: Sí? No, sí.
0: Jo crec que sí, jo crec que sí, jo crec que sí. Per tant, quan tu vulguis, Cristina, em dius, me'n vaig. Cap a Oques, adeu. I tu mateixa. Escolta, abans no marxis, però hem de donar el premi del racó,
1: sí,
0: perquè estem regalant l'últim àpat per dues persones, mm-hmm, un àpat per dues persones per anar a qualsevol dels restaurants al racó. I què heu de fer? Doncs mira, enviar-nos una dedicatòria amb qualsevol cançó o flashback i, important, contestar aquesta pregunta.
1: Quin d'aquests volcans no el trobem a Itàlia? No hi està, eh?
0: El que no hi és, eh?
1: No.
0: No el que hi és, el que no hi és.
1: Opció A, Etna. Opció B, Stromboli.
0: Sí.
1: Opció B, C, Arenal. Ens ho dieu, 628-414-029, i també ens demaneu una cançó.
0: La nova de Taylor Swift, ara mateix el feedback amb Patient Zero.
1: Diu a la flashback, som en Xavi, en Jordi, la Laura, i anem de camí a Tarragona escoltant-vos al cotxe. Ens agradaria escoltar, si poguéssiu, la cançó, l'última de Taylor Swift, Patient Zero, i moltes gràcies, bon cap de setmana.

0: Són Gina Stein i el Moliner, amb qui estaràs que m'ha ajuntat amb aquesta dedicatòria.
1: Crec que és l'última opció, no me'n recordo com es diu, però és el que no està a Itàlia. I voldríem entrar en el sorteig. Vaig aquí amb l'Alba, però no vol dir res. Hola, digues hola.
0: Hola, Alba. Ara.
1: Un besito.
0: Besitos, home. Adéu, adéu.
2: Doncs mira, per l'Alba també li hem posat aquesta cançó de Gina Stein, Nil Moliner.
0: Mira, anem a parlar de Dua Lipa, perquè és gros això que ha passat, eh? Escolteu, sí. És el que li ha passat a un home que va anar a veure tan tranquil·lament un partit del seu equip de beisbol als Marlins de Miami.
2: Que mono. S'ha fet viral el moment que el graven parlant amb una parella que tenia al costat. Ell comença a parlar de beisbol amb ell sense tenir ni idea qui estava parlant, que eren Dua Lipa i Callum Turner. Quan li diuen qui són i per què tothom els miraven, doncs clar, ho entén tot. Però bé, ha penjat un missatge a Twitter dient que no sabia qui eren, que van ser molt simpàtics i que ell sap d'esports i no de música ni de cinema.
0: Pues li dono tota la raó, eh?
2: Perquè oh, sí, sí,
0: nosaltres
2: clar.
0: Sí que els coneixem perquè, mira, posem la seva música i parlem d'ells. Però depèn d'aquí, on té ni idea qui és Dua Lipa
2: clar,
0: i qui
2: ell és. Ell explicant-li la vida de l'equip i de sí, perquè els orígens, perquè porten tants partits sense perdre, perquè tal, perquè aquest jugador...
0: Heu de veure el vídeo, que és molt divertit. Que veus les dates que van fent, que si en topo que em diuen, hòstia, no para aquest, eh? No para amb el béisbol.
2: Ara com per dir-li, no, és que no t'entenc res.
0: Ja, i és, està molt bé el vídeo.
2: Molt guai, molt guai, la veritat.
0: Per cert, també els felicita pel seu casament, que es van casar fa poc, Callum Turner i Dua Lipa. Anem a escoltar Dua Lipa, que ens ve sempre molt de gust amb Physical.

0: Avui estic trist. Tinc depressió?
1: No necessàriament.
0: Porto uns dies estressat. Tinc un trastorn?
1: Tampoc necessàriament.
0: Doncs què em passa?
1: Que ets una persona. I les persones també passem per moments difícils. Sentir malestar emocional no significa tenir un trastorn mental. Però això no vol dir que no sigui important. Aprendre a reconèixer què sentim, parlar-ne i demanar ajuda quan la necessitem també és cuidar-nos. Comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Generalitat de Catalunya.
2: Andorra
3: 96.0.
4: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
5: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
6: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
5: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
7: Coneixes el Creant Piam, l'assegurança de salut amb més cobertures i serveis del país? El Creant Piam no redueix les cobertures en cas de sinistralitat. És el producte perfecte per a la teva tranquil·litat, sense sorpreses.
8: A Creant Assegurances Vida, comptem amb una àmplia gamma d'assegurances de salut i baixa per donar resposta a les teves necessitats, siguin quines siguin. I a més ara, en contractar qualsevol de les nostres assegurances de salut i baixa, et regalem 3 mesos gratis. Sí? Com ho sents? 3 mesos gratis. Entra a creantvida.ad i descobreix avui mateix com podeu estar protegits tant tu com els teus.
7: Cuida't, cuida'ls amb Creant Assegurances Vida.
9: Flashback. De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som.
10: Segueix-nos a l'Instagram de Flash Andorra.
9: Flashback. Aquesta setmana, a la llista de Flashback.

Ugel té nou èxit a Flashback, amb David Guetta, Shine. El debut d'Adela, Flashback, ja és dins la llista. Hem entrat Ain't in Los Angeles.

0: el número de flashback és per Ugel. Amb Ultranaté lidera la llista Moving to the Sun.
1: Descobreix la nova llista de la setmana els diumenges de 5 de la tarda a 9 del vespre amb en Jordi Quadres. A Flashback.
2: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.

0: Aquests són Justin Bieber i Nicki Minaj, amb Built Diana Beat, 628-414-029.
1: I posem la meva última dedicatòria de la setmana.
0: Sí?
1: Bé, no, no em fa bé, nano.
2: Hola, jo sóc Eva, de Santa Coloma de Gramenet. I em vull dedicar la cançó de Justin Bieber a mi mateixa, que compleixo anys el 12 d'octubre.
0: Home, felicitats.
2: I per avançades, també sí, vull dedicar-li a totes les pilars que celebren el seu sant dilluns. També vull participar en el sorteig del racó i jo crec que l'Arenal és el volcà que no es pot trobar a Itàlia. Una abraçada.
0: Adéu.
2: Que vagi bé.
1: Una abraçada molt forta. Perfecte.
0: Va, Cristina, vés marxant, que no vull que arribis tard. Ai. Oques grasses.
1: Val.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Dimarts ens explicaràs què tal.
1: Exacte. Dimarts 13.
0: Sí, bueno, no passa res, Cristina, no passa res.
1: A nosaltres...
0: Aquestes coses, estem per sobre de tot això. Cristina, que vagi bé, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, ja us explicaré.
0: I bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: Arriba Sienna Spiro amb Great Expectations.

0: Hola.
1: Som el Marc i el Jordi. I volem la cançó de Et faig un bici, un bici, un bici, un bici. Bueno, més ben dit, la de pintura sant. I participar en tots els concursos disponibles. Adéu.
2: Adéu, adéu, nois. Molt bé, doncs faig un bici. Moving to the sun de Igel. A 2:45 clavats de 8. Va, anem a escoltar més coses que tenim als Catarres.
3: Hola, Flashback. Som en Jan.
4: I l'Abril.
3: I volem demanar-vos la cançó.
4: De Diumenge sense drama.
3: Dedicada a les nostres pares. Molts petonets.
2: Igualment, adéu.
3: I creiem que la resposta correcta és la C.

0: principis de setembre, el dia 1 de setembre, estava en concert de weekend a la ciutat de Barcelona, concretament a l'Estadi Olímpic, presentant a la seva gira After Hours Till Dawn Tour. I el tenim sonant amb Blinding Lights. 4 minuts i 3 quarts de 8. Anem a veure com tenim les carreteres. Per això actualitzem l'estat de les carreteres del país. Ho fem amb la Laia Batet, que la saludem ara mateix des del RAC. Laia, bona tarda.
1: Bona tarda. A aquesta hora la circulació comença a millorar a les rondes de Barcelona, tot i que encara hi ha algunes complicacions. A la ronda del litoral hi ha 6 quilòmetres de cues cap al nus del Llobregat i a la ronda de dalt les cues s'han reduït fins als 4 quilòmetres en els dos sentits. Pel que fa a l'AP7, continuen les retencions amb 7 quilòmetres de cues entre Mollet del Vallès i Granollers cap a Girona i 6 quilòmetres entre Castellbisbal i Castellví de Rossana en direcció Tarragona. Més al sud, també hi ha 6 quilòmetres de congestió entre Reus i Vinyols i els Arcs cap a Castelló de la Plana. I pel que fa a la C-16, es mantenen les retencions cap al Pirineu, amb 3 quilòmetres a Berga i 4 més a Cercs, en direcció Puigcerdà. Això és tot des del RAC.
0: Laia, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: Adéu, adéu. Molt bé, doncs ja tenim l'actualització de l'estat de les carreteres i nosaltres ja anem cap a 3:15 i ho fem escoltant aquesta.
2: Hola, bona tarda, sóc l'Emma i volia dedicar la cançó Agua de Shakira al meu germà Lucas i al meu germà Dani. I també m'apunteu a tots els concursos que hi ha. Adéu.

0: A la Remei, una sortida li va canviar la vida. El Lluís mai s'hauria imaginat que tornaria a la universitat. L'Olga sap tocar les notes que desperten somriures. A Creant Fundació, creiem que el que ens fa únics és també el que més ens acosta. Per això posem al teu abast coneixement, cultura i una xarxa de persones que fan de cada dia una oportunitat de millora. Persones com tu. Creant Fundació.
1: La veu d'una cançó pot ser brutal. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
2: Volarem sobre la por.
1: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
3: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
1: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits. Flashback. Ivan Herzog.

0: Flashback, on neixen els èxits.
1: Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
0: Feedback, de dilluns a divendres, a Flashback.

0: tocar, que pensem que no està a Itàlia, és l'Arenal.
1: Sí.
0: I ja els demana la cançó d'Olivia Rodríguez, a Stupid Song, sí. I li dic a la seva família, inclosa entenc que jo, la seva mama, així que m'ho dedico, vale? Moltes gràcies.
1: A tu, adéu. Gràcies per la dedicatòria i, efectivament, eh, el volcà que no està a Itàlia és l'Arenal, un volcà que trobem a Costa Rica, que té una altura de 1.670 metres i l'última vegada que va entrar en erupció va ser el 1968. L'Etna i l'Stromboli, evidentment, estan a Itàlia. Hem enviat un missatge ja a la persona que s'emporta l'àpat per anar al racó i també qui guanya les entrades per anar al The Wedding Market. I com cada dia d'aquesta setmana, acabem amb un tema d'oques grasses.
2: Bona tarda, Feedback.
1: Bona tarda.
2: Jo em dic Clara i m'agradaria entrar en el sorteig de les entrades per poder agafar moltes idees per la futura boda que ens casem l'any que ve. I m'agradaria molt dedicar la cançó de Sort de tu a la meva parella, perquè gràcies a ell vaig poder tornar a ser molt feliç.
1: Oh, que bueno.
2: Gràcies.
1: Molt bé, doncs una abraçada molt forta i abans de marxar, però arriba la curiositat musical que té a veure, mira, amb aquesta cançó. El cantant del Zaha, Morton Rocket, és una màquina, ara entendreu per què, perquè té el rècord d'aguantar durant més temps una nota musical. Ho fa amb aquesta cançó titulada Summer Move On, amb aquesta nota, i l'acaba cantant sense interrupció 20,2 segons. La mateixa nota, eh? 20,2 segons. Tota una màquina. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana, llarg cap de setmana, i tornem dimarts, i si te'n vas a Oques, que vagi molt bé avui i demà, últim concert d'aquesta gira de comiat. Que vagi bé. Adéu.

Flashback, on neixen els èxits. Els locutors com si et parlessin a cau d'orella. Els teus èxits com si gairebé els poguessis tocar. El so de Flashback en directe des de la nostra web frega la perfecció. Fent-lo. A flashback.cat. Flashback. Són les 8.

0: deixa el mòbil si no és per enviar-nos notes de veu. És el moment de conèixer les novetats de les estrelles Flashback. Prepara't per criticar els ex o qui tu vulguis. Fins a les 11 sentiràs tot el que no es pot dir quan es pot dir. Sense filtres. A partir d'ara obrim les portes del backstage. Tot anirà bé o no. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Les 8 del vespre d'aquest divendres, dia 9 d'octubre, obrim les portes del backstage de Flashback. Avui, que venim directes de la maquinista de Westfield, la maquinista, després de l'Intimate Flashback amb Flashy Ice Cream. Hola,
2: sí,
1: Andrea Romera.
2: Hola, hola, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
2: Jo
1: ja
2: estava, anava directe a parlar d'aquest Intimate Flashback que hem fet amb Flashy Ice Cream,
1: sí.
2: Però estic bé.
1: Val, val, val.
2: És important, tu com estàs?
1: Sempre comencem així, llavors dic, ara no vol que li pregunti, no?
2: No, sí, sí, vull
1: tot
2: bé,
1: no?
2: Sí, el que volia dir era que ben aviat podreu recuperar aquesta entrevista amb els Flashy Ice Cream, però és que avui, tot i ser divendres, tenim un altre acompanyant al backstage. Alba Morena, l'artista que ha versionat El Mar, de Manel, ens presenta el seu nou àlbum.
1: També parlarem de Safareig del Dia amb Sebastián Yatra com a protagonista i escoltarem les novetats musicals més destacades d'aquest divendres en una playlist.
2: I com sempre, la cançó amagada, les notícies més virals del dia i nosaltres, que estarem aquí fins a les 11 de la nit. Per tant, des d'ara i fins a les 11 de la nit, tot anirà bé, eh?
1: Oh, no, ja ho veurem.
0: Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: sabrosa.
1: Som la millor cita que tindràs avui. Backstage, de 8 a 11 del vespre, a Flashback.
2: Passen 5 minutets de les 8 del vespre, sou al Backstage de Flashback i comencem, com sempre, amb aquella secció on us expliquem la cosa més random que hem conegut en el dia d'avui. Una novetat en les nostres vides que ens ha fet riure o que, si més no, ens ha interessat i que volem compartir amb tots i totes vosaltres. I atenció, perquè avui aquesta em fa molta il·lusió.
3: Què?
2: Sé que tu no tant.
3: A veure.
2: I és que avui el que hem conegut i més ens ha impactat és que Pitbull ha tret un nou àlbum! Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street, Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Com riu, eh? Quina gràcia que li fa.
3: A mi també, eh?

0: Quines ganes tenia d'aquest moment, per favor.
1: No, tu en tenies moltíssimes. Jo de l'1 al 10 potser 6.
0: 6?
1: Bé, un bé.
0: Tenies absolutament zero ganes que passés això, no?
1: No, zero tampoc, però no era la il·lusió de la meva setmana en absolut.
0: Ja ho veig. A més, el nom es diu... és que ja només el nom és random. Bitcoin. En lloc de Bitcoin,
1: sí,
0: Bitcoin.
1: Sí.
0: La moneda de Pitbull.
1: Ell és un geni, un geni.
0: Mestre dels mestres. Et juro que em faria bastanta il·lusió entrevistar-lo un dia.
1: A Pitbull?
0: Sí.
1: Creus que aniria dient cada dues frases Mr. Mundial i coses... No, Worldwide,
0: Mr. Worldwide,
1: Mr. Worldwide,
0: sí.
1: I coses així.
0: Dale, saps?
1: Molaria bastant.
0: A mi que em fes un... A l'orella ja està, en tindré prou.
1: Per cert, podem comentar el que ha dit l'Albert Plana de Vall sobre el títol d'aquest àlbum?
0: Posar-li un àlbum. Això és... Obro cometes, eh? Albert Plana de Vall, dos punts, cometes. Posar-li a un àlbum Bitcoin és de tenir-los quadrats. Tanco cometes. Albert Plana de Vall, aquesta tarda, 2026, a la redacció.
1: Però ha dit que li agrada molt Pitbull, sí, que és molt fan.
0: La veritat és que poca broma, perquè és el 14è àlbum de Pitbull. Compta amb col·labos com Lil Jon, Jason Derulo, Akon, Wiz Khalifa, Enrique Iglesias, Kiss, Bon Jovi o Gente de Zona. Té 24 cançons i després de batre el rècord Guinness a Hyde Park, a Londres, que van parlar-ne al backstage,
1: sí, és veritat,
0: on va reunir més de 22.000 persones amb gorros per simular la seva calva.
1: Clar, no es poden dir perruques perquè no tenen pèl, no?
0: Exacte.
1: Són com gorros de piscina.
0: Més o menys. Mira, molt bon símil. Doncs ara torna amb un nou disc sota el braç i al backstage de Flashback escoltarem algunes cançons.
1: A veure.
0: Va, per exemple, la novetat amb Kiss, aquesta que es diu Reach for the Stars.

0: És pan, boli, sal i xocolata, una mica?
1: És, no, no, no, no. És sucar un xoriço en un iogurt. O sigui, és com que és molt diferent entre si, no, no acabo d'entendre, potser m'he d'acostumar i he d'anar entrant a poc a poc, però de moment aquesta primera aquesta que sentim no, no, no l'acabo de veure.
0: Estranyota, estranyota. La que sí que és molt bona és amb un artista, amb el teu artista preferit, llavors sé que t'agradarà segur, amb Jason Derulo. Pitbull, Jason Derulo, ai, i aquesta que es diu Privacy. Stop.

0: I ara parlem en el moment en què canta Pitbull, si és que sempre passa el mateix.
1: És el que t'he dit a la redacció. Totes les col·laboracions de Pitbull, la millor part és la que no és de Pitbull.
0: Tota la raó del món, això és veritat.
1: I aquesta, malgrat que sigui amb el meu millor amic Jason Derulo, sí, m'agrada.
0: És que està prou bé, eh? Vidre baixat, finestra baixada, sí, braç a fora del cotxe i flexejant.
1: Colze per fora, sí.
0: Una mica, una mica.
1: Jason Derulo, jo és el que dic sempre, eh? A mi no em desagrada. El que em desagrada són les cançons de TikTok aquelles que va estar fent durant una època.
0: És que això crec que tindrà ball a TikTok, fer-ho de la pinta, no?
1: Val, però si surt abans la cançó i després el ball, és diferent que si surt primer el ball i ja després es decideix fer cançó.
0: Això sí que no ho sé, no en tinc ni idea. Més

0: Res, 10 minutets per sobre les 8 del vespre. Sou a Flashback, tranquils. Déu-n'hi-do, eh?
1: Aquesta m'està agradant molt, eh? M'estan venint ganes de sortir de festa.
0: És molt de festa, és molt de festa de l'any 2012-2015,
1: no? Sí, però ja agrada això, no? Torneu una mica a aquella època on vam ser tan feliços.
0: Abre la boca.
1: Abre la boca,
0: de cop, Pitbull. En tenim més amb Bon Jovi. Aquesta es diu Now or Never

0: La part bona és la tornada del It's My Life de Bon Jovi. Vull dir, no entenc res.
1: Que ja la coneixíem. Aquesta no la provo, eh? Em sap greu, no. Pitbull, aquí no...
0: Aquí no, no ens hi trobarà.
1: Però mira, Pitbull. De moment anem 2-2, dues que sí que les aprovem i dues que no gaire.
0: I contra tot pronòstic has aprovat la de Jason Derulo, eh? A mi sí. Em flipa això.
1: No, no, no, està molt bé, està molt bé.
0: I ara estic buscant si he posat bé el títol al guió, perquè no, no ho sé ben bé, eh? La de Pitbull
1: amb
0: Gente de Zona.
1: Ah!
0: Sí, sí, és així. Es diu Gringa Repartera i és l'última que us posem d'aquest nou àlbum de Pitbull.

0: Què?
1: Aquesta m'encanta. Topo de totes les que hem sentit. Em dona una mica de fantasia, una mica d'energia, no? Ganes de ballar.
0: Jo crec que ens sorprendrà. Hi haurà cançons que ens sorprendran. En té un parell amb Lil Jon dins de l'àlbum. N'hi ha una, sobretot, que m'agrada bastant. No sé, em feia il·lusió aquest àlbum. Us prometo que anem a fer aquesta secció a moda d'en Fotre-me'n. I a mesura que he escoltat l'àlbum aquest matí he pensat, ostres, compte que Pitbull té cançons que ha tret que ens portaran de festa, segur.
1: És que la qualitat mai es perd, eh? I ell té allò que ningú sap ben bé què és, però que enganxa.
0: Es diu amb els futbolistes, gent que ha jugat a futbol i que al cap d'uns anys...
1: Són entrenadors. Encara...
0: No, no.
1: No.
0: No, però que els veus fent un control i tal i se'ls diu, quien tuvo, retuvo.
1: Clar, el típic mem de típic entrenador que havia estat jugador quan li arriba la pilota a la banqueta i fa quatre toques, pam, pam, pam, i li torna a l'àrbitre o a qui sigui.
0: Acabem-la d'escoltar, aquesta de Pitbull i Gente de Zona.

0: Com es nota que és divendres, eh? Com hem començat el backstage de Flashback avui, tu.
1: Ve de gust, no? Toca una mica això.
0: Clar que sí, cap amunt. Cada dia, quan es fa la nit, backstage a Flashback.

0: Arriba la nit. Comença el backstage de Flashback. Amb Marc Frigola i Andrea Romera. La cançó amagada.
1: Sou al backstage de Flashback, que com cada dia arriba la cançó amagada. Ja sabeu com funciona. Hem triat una cançó i l'hem traduïda al català. I a més, us hem posat dues pistes de so. Un tall molt lent de la cançó i també un fragment
2: al revés.
1: Sempre ho dic al revés, precisament.
2: Sí. I com sempre, si creieu que sabeu quina és la cançó amagada, ens heu d'enviar notes de veu al 628-414-029 amb els tres requisits de sempre. Nom de la cançó, nom de l'artista...
1: Sí.
2: Ai, que no entra.
1: No entra el clean.
2: I cantar una miqueta la cançó. Ara.
1: Molt bé, doncs va, WhatsApp obert, 628-414-029. Anem a les pistes. La primera, que és el tall al revés de la cançó, fa així.
2: No he entès absolutament res, eh?
1: No? Avui és difícil?
2: Sí, em sembla que és
1: tan
2: difícil. Jo crec
1: que pel fons alguna cosa...
2: no ho sé,
1: alguna cosa podem trobar. Ho podeu anar provant al WhatsApp, 628-414-029. Segona pista, com deia la traducció al català, Andrea.
2: Solia tirar els daus, sentia la por als ulls del meu enemic.
1: Uau. Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, no.
1: Avui els enemics estan...
2: Quin mal rotllo, nen.
1: Sí,
2: sí, sí. Ara, no? Ens ha tallat el rotllo.
1: Podeu anar-ho provant al WhatsApp, 628-414-029. Mentrestant, Andrea, anem mirant què ens diu la gent. Què diuen al WhatsApp?
2: Mira, hi ha una persona que ens diu que és Human, de The Killers.
1: No és The Killers.
2: No. I hi ha algú que ens diu que és el Merengue, de Manuel Turizo.
1: Què dius?
2: Jo crec que està escoltant una altra emissora.
1: Sí, s'ha confós. Podeu provar-ho, 628-414-029. Última pista, el fragment lent de la cançó amagada d'avui fa així.
2: Ara es pot treure molt fàcil.
1: Jo crec que sí. Avui m'estic passant de fàcil, últimament.
2: Si estàs fluix, a veure si espavilem.
1: La resposta de seguida al backstage de Flashback.
0: De 8 a 11. Backstage a Flashback. Andorra. 96.0.
3: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
4: Del 9 a l'11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
3: 8a edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
4: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra. Emissores oficials.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes-Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes-Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Andorra, 96.0. Flashback. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
8: Si sona Flashback, és un èxit.

0: Flashback. Flashback. Andorra. Andorra. Flashback. 96.0.
1: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Plegats fins a les 11 de la nit al backstage de Flashback, fent camí a 8:45 del vespre, i hem de resoldre la cançó amagada d'avui. Abans fem un repàs a les pistes. A la pista al revés era aquesta. És que jo crec que per la música ja sí. Es podia treure.
3: Ai, sí. A mi la pista al revés m'ha semblat complicada avui, eh?
2: Com deia la traducció al català?
3: Solia tirar els daus, sentia la por als ulls del meu enemic.
2: Va, 628-414-029. Què ens han dit els oients a través del WhatsApp?
3: L'han encertat, els oients.
4: Hola, la cançó amagada és la de Viva la Vida, de Coldplay. Aquella que fa... Oh,
2: oh, oh, oh, una mica així, no? L'han cantat així. Molt bé, clar que sí que era aquesta. Anem a més notes de veu al 628-414-029.
5: Ei, penyita Flashback.
2: Què passa?
5: Està claríssim. La cançó amagada és la Viva la Vida de Coldplay. I want to down the one. I want to down the one.
3: Molt ben cantada, no?
2: Sempre diem que al backstage tenim gent que canta amb un anglès perfecte. I després hi ha aquesta persona, que, en fi, cadascú té el nivell que té, eh?
3: Aquí tots sou benvinguts, al backstage.
2: Més notes de veu.
6: Hola, Flashback. Crec que la cançó amagada d'avui és Viva la Vida, de Coldplay. Bona tarda, un petó.
2: Bona tarda, una altra per tu, molt bé.
3: No ha volgut cantar.
2: Llàstima. I una última nota de veu, va.
7: Hola, Flashback, què tal?
2: Hola.
7: Jo crec que la cançó amagada és Viva la Vida, de Coldplay. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan.
2: Ara sentir aquestes notes i pell de gallina ja.
3: És genial perquè cada persona ha cantat una part diferent de la cançó avui, eh? Molt bé.
2: Doncs aquesta era la cançó amagada d'avui. El so de Coldplay fa, mira, majoria d'edat. Fa 18 anys, tal dia com avui, que arribava el número 1 de la llista de Flashback l'any 2008.
3: 18 anys del Barça de Guardiola, ja.
2: 18 anys del Barça de Guardiola.
3: Que vells que som, no?
2: Bueno, 17, en realitat, perquè va ser el 2019. El 2009. Però sí, sí, aquesta cançó, l'any 2008, a l'octubre, arribava el número 1 de la llista de Flashback. Wow. Déu-n'hi-do, eh? L'escoltem al backstage de Flashback, Viva la Vida, de Coldplay.
1: Cada dia, quan es fa la nit, backstage, a Flashback.

0: amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Doncs el Backstage de Flashback és moment de posar-nos seriosos i serioses i tractar l'actualitat. Per això us portem les notícies més interessants del dia, aquelles que encara no us han explicat.
2: Ha quedat molt de pitbull, no, aquest crit?
1: Bueno, jo crec que la gent a casa seva li hauran pitat les orelles, Andrea, eh?
2: Hauré de practicar dilluns... No, dilluns és festa.
1: No, i apartar-te una mica més del micro, si pot ser.
2: Ah, disculpa. Saps? Ho he intentat, però veig que no
1: ha funcionat. L'emoció, no ha funcionat.
2: Disculpeu, gent de casa.
1: Amb Shakira ha confessat a David Broncano que parla català amb els seus fills i el millor és el motiu, diu que ho fa perquè la resta no sàpiguen què es diuen.
2: Molt bé.
1: Això ha passat a la Revuelta, que han visitat l'estadi Shakira a Madrid i, evidentment, David Broncano doncs, ha entrevistat a l'artista colombiana i en un moment s'han posat a parlar català. Això ha passat a Ràdio Televisió Espanyola.
2: Que guai, molt bé, no?
1: Sí, a més, ella, que és la més catalana del món, diu que parla en català amb els seus fills i que sap el català.
2: Vull dir, clar,
1: que...
2: home, va estar vivint aquí a Catalunya molts anys, normal.
1: Escolteu el moment, mireu.
3: Puta mare, com ho dic en
4: català. De puta mare, eh?
3: De puta mare.
4: Hables català?
3: Sí, parlo.
4: Jo parlo també.
3: Sí?
4: En català?
3: Sí, jo parlo també.
4: El meu segon idioma.
3: Jo parlo...
4: Si tu vols...
3: Els meus fills.
4: Ah, clar, perquè els teus fills són catalans.
3: Sí, sí, són catalans.
4: Parlen català?
3: Sí, parlen català. I parlo amb ells...
4: Sí.
3: En Miami, també.
4: En català?
3: En català, sí. Para que no nos entiendan mucho. Sí, cuando ellos no quieren que los amiguitos entiendan, me hablan en català. Hablo más català en Miami que en cuando vivía en Catalunya.
4: Qué bonito, ¿eh? Tú con tus hijos
3: sí.
4: En Miami...
3: Sí.
4: ¿Qué te fas?
3: ¿Pero qué fas, tío?
4: ¡Ah, dormido!
3: ¿Pero qué fas?
4: Y la gente sí, en Miami sí, está, gente... está poseída. ¡Ay, Virgen Shakira, se le fue la cabeza! ¡Está loca!
3: Milan, parlem després. Parlem després.
4: Milan, estic molt enfadat amb tu.
3: Sí, molt enfadat.
4: Aquesta cosa que tu has fet per mi és una decepció.
3: Jo tenim que parlar. Tenim que parlar d'això.
2: Sí, sí.
3: I així ja ells nadie s'entera.
4: Ellos hablan català?
3: No. Hablan mucho inglés entre ellos.
4: Oh, sí.
3: Sí, sí, sí.
1: Claro, eso.
4: Pasan muchos idiomas, ¿eh?
3: Sí. Hablan inglés. Yo intento hablar en castellano con ellos todo el tiempo.
4: También que no pierdan también
3: el castellano. Y en catalán cuando no quiero que me entiendan.
4: Muy bien. Bueno, a mí me pasa también. Yo hablo en catalán también.
3: Sí. Porque tú eres de Barcelona.

0: No, ¿tú dónde eres?
1: Jaén, Andalucía.
0: ¿Y tú por qué hablas catalán?
1: Porque me gustan todos los idiomas del Estado
0: español,
1: me encantan.
0: ¿Tú tuviste aprender... una novia catalana?
1: También, también ha pasado,
0: ah,
1: sí.
0: ¿Ves?
1: Nos ha pasado lo mismo los dos.
0: Bueno, más o menos es lo mismo. No sé si lo
1: los,
0: mismo, pero...
1: Los dos hemos pasado por eso.
2: És boníssim aquest moment del final quan Broncano li diu sí, sí, jo he tingut una nòvia catalana igual que tu, els dos hem passat pel mateix, i ella diu, bueno, no és el mateix, no és el mateix.
3: Home, no, jo crec que ningú ha passat el mateix que Shakira, molta gent segurament ha passat per infidelitats, mm-hmm. però per una infidelitat tan pública i que s'ha generat tant de contingut arrel d'aquesta infidelitat, bueno, ella va fer gairebé tot un àlbum sobre això, que he de dir que no és la primera ni serà l'última artista que faci un àlbum sobre una infidelitat, que això ja s'ha fet moltes vegades abans.
2: Que monetitzi el drama, que ens encanta això, clar que sí.
3: Sí, si poguéssim, nosaltres també ho faríem.
2: Doncs mireu, Shakira, la més catalana, que, escolta, m'ha dit això i ens ha fet gràcia, la veritat.
3: El que no m'ha agradat és que digui que parli més català, ara allà, que viu a Miami, va. Que no, quan vivia aquí, Shakira.
2: Tota la raó, Shakira, va, home, una mica.
3: Va.
2: Només una mica.
3: Una miqueta.
2: De puta mare. I no estava mort, no, no, no, i no estava mort. Atenció, perquè una parella es desperta en un hotel de Mallorca amb un alemany desconegut,
3: com?
2: Completament borratxo, a dins del llit.
3: Com?
2: Així ha estat.
3: Però, a veure, entenc que potser aquesta persona alemanya, si estava tan borratxo el noi,
2: sí.
3: hagi acabat en un llit sense saber com. Però i la parella no s'ha adonat fins que s'han despertat? És molt raro, això, i a mi m'espantaria molt si em passés, eh?
2: Una parella estava dormint tranquil·lament en un hotel de Mallorca. I res, doncs es van endur una sorpresa monumental perquè s'han despertat amb un alemany desconegut i completament borratxo ficat a dins del llit. Que això encara em faria més por.
3: Home, sí, que
2: perquè
3: fa por, sí.
2: Perquè una cosa és compartir una habitació d'hotel i l'altra és que algú decideixi, sense ser convidat ni res, doncs, pam, també compartir el matalàs amb tu, saps?
3: Però era una habitació d'aquestes, tipus hostel, amb molts
2: llits,
3: o era privada?
2: Habitació privada de dues persones.
3: Què dius?
2: I era una parella que estaven allà dormint. Doncs resulta que la Guàrdia Civil ha detingut a l'home i quan els agents li han demanat que què coi feia allà dintre, li han demanat explicacions,
3: sí.
2: Doncs ell ha dit que havia actuat seguint un repte que li havien proposat a través d'una aplicació del mòbil. Sí, sí. Resulta que va entrar per la terrassa i es va tombar sobre de la dona.
3: És broma?
2: No, no, no, mentre la dona i l'home estaven dormint al matrimoni.
3: Això no, sí que no fa ni punyetera gràcia,
2: home. Total, que es van despertar, la dona es va despertar el seu marit i va dir, què fot aquest aquí? I entre els dos, doncs, el van reduir i el van portar a la recepció de l'hotel. I una vegada allà, doncs, va arribar la Guàrdia Civil perquè van avisar-los i van detenir a aquest jove, que l'explicació que va donar és aquesta, que ell seguia un repte d'una aplicació del mòbil.
3: A veure, començant perquè hauríem de tenir tots dos dits de front i saber que no ens podem colar les habitacions als hotels de la gent ni estirar-nos a sobre de ningú.
2: Evidentment que no.
3: Però després, en quin moment una aplicació del mòbil té aquest tipus de repte de fer coses il·legals?
2: Alemanys a Mallorca, Andrea, alemanys a Mallorca.
3: No, sí.
2: T'he de dir una altra cosa, eh? Resulta que aquí està... hi ha una pena per la gent que entra en propietats privades sense permís, que va dels 6 mesos als 2 anys de presó. Veurem si aquest alemany es queda aquí de vacances un temps més.
3: Bueno, a veure què tal.
2: I atenció amb això, perquè Hitler, Mussolini i Simeón és el nou alcalde d'un districte de Perú.
3: Al principi és molt forta, vale, aquesta notícia, però quan has començat a dir els noms Hitler, Mussolini, pensava, ara dirà Franco i fa com la llista, no?, dels tres grans dictadors d'Europa.
2: Només quedava aquí Franco. Doncs no, un home que es diu Hitler, Mussolini, Simeón Flores.
3: Toca't els collons, posar-li aquest nom.
2: Sí, els pares, quina mala llet. Doncs ha guanyat les eleccions municipals d'un poble peruà.
3: I clar, de quina ideologia deu ser el seu partit?
2: No, ara t'ho explico.
3: Ai, a veure.
2: El tema és que tu agafes una papereta i et trobes a Hitler i Mussolini junts. I mira, doncs aquesta vegada s'estan repartint una alcaldia, no a Europa, saps?
3: Sí, sí.
2: Doncs el paio s'ha presentat per un partit de centre-esquerra.
3: Què dius ara?
2: Sí, amb aquest nom i té aquesta ideologia, sí, sí. O sigui, que els noms són de dictador feixista, però el partit va per un altre costat. Has de separar l'obra de l'artista, en aquest cas.
3: És veritat, ara tampoc no ens posarem molt a parlar de geopolítica ni de política, però hi havia... si miraves el programa de Hitler,
2: sí.
3: Evidentment no el vull justificar ni molt menys, però sí que és cert que hi havia com moltes mesures a favor dels treballadors i coses així, que és una cosa que sobta bastant després de veure totes les atrocitats que va fer amb altres persones.
2: Doncs veurem Hitler Mussolini, què acaba fent, ha guanyat amb 229 vots i no sabem si els votants el van votar pel seu programa electoral o pel seu nom, perquè clar...
3: Home,
2: potser, espero que no l'hagin votat pels lols i pels jajas, Perquè, clar, votar Hitler, Mussolini i Simeón deu fer gràcia.
3: No fa cap mena de gràcia. La
2: pregunta,
3: però cap ni una.
2: La pregunta és, com es diuen els seus fills?
3: Clar.
2: És que aquí pot ser una cosa feroig, eh?
3: Quin greu.
2: Ah, che Guevara, Hitler, Mussolini, saps?
4: No. De dilluns a divendres, de 8 a 11 de la nit, entra al backstage de Flashback.

0: Només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
1: I el millor moment del dia.
2: I per fi arriba el millor moment del dia, el moment del safareig al backstage de Flashback. Avui que parlem d'una persona que no acostumem a parlar d'ella, d'ell, en aquest cas, no ho fem sovint.
1: És un noi, eh?
2: És un noi.
1: De qui parlem avui?
2: De Sebastián Yatra.
1: Ui! Mi pedazo de corazón.

0: Per què és notícia, Sebastián Yatra?
1: Resulta que aquest cap de setmana Sebastián Yatra fa un concert a Madrid enmarcat en la celebració del Dia de la Hispanitat i ha passat per diferents mitjans espanyols per fer-ne promoció.
0: No hi ha artistes espanyols per celebrar el Dia de la Hispanitat,
1: no? És una cosa molt rara. No ho he acabat d'entendre gaire, però mira, jo què sé, això és el que he llegit i jo trasllado el que he llegit als mitjans.
0: Sí, sí, sí.
1: El cas és que un d'aquests mitjans per on ha passat ell per fer promoció és El Mundo, i allà ha fet una entrevista on li han preguntat per Aitana.
0: Què dius?
1: Li han preguntat per Aitana. Sebastián Yatra, en aquesta entrevista, no ha fet allò de dir no, jo no parlo de la meva privada, de la meva vida privada. No. Ell s'ha mullat.
0: Què dius?
1: I ha parlat sobre les declaracions que va fer la seva ex, Aitana, al confessionari del Luxor.
0: Mare de Déu, senyor.
1: Però abans, per no deixar ningú enrere, anem a fer una miqueta de context. Sebastián Yatra i Aitana van ser parella, això ho sap tothom. Uh-huh. És la parella que va tenir Aitana abans de començar amb en Plex, que és el seu nòvio actual. Amb en Sebastián Yatra van tenir una relació una mica tòxica, perquè va tenir anades i vingudes, però l'any 2024 va esclatar una forta polèmica, quan ja no estaven junts, perquè Sebastián Yatra va fer aquestes declaracions al podcast A Solas.
2: Mi máximo de relaciones ha sido un año, pero me pasa que digo, parce, si yo tuviese una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me daría ganas de ser infiel, me daría ganas, aunque esté enamorado de alguien, me daría ganas de estar con alguien más. Sí. Entonces, ¿cómo hago en una relación a largo plazo? Igual sí quiero estar con esta persona porque la quiero, pero ¿cómo lo manejas? Porque estás como con esa dualidad de te quiero, pero igual, uy, estoy de viaje y quiero tener esa libertad de qué pasa. Entonces, ¿qué me pasa también? Uno se mete en una relación y te empiezas a limitar muchísimo y...
0: Mare de Déu, senyor.
1: És una explicació bastant més llarga, però cada cop va pitjor. Diu coses com, si tinc parella, per què hauria de sortir de festa si no em puc liar amb ningú? Llavors, si m'he de cohibir, em quedo a casa. Unes declaracions molt grosses que es van comentar moltíssim. Què passa? Que aquest 2026 Aitana va pujar al confessionari del Luxtour, de Rosalia, i tot i que no va dir cap nom, tothom sabia, tots sabíem que va rajar de Sebastián Yatra.
0: Clar que sí.
1: I justament ho va fer fent referència a aquestes declaracions.
3: Es verdad que cuando ya vamos a hacer un año, se acabó.
4: ¿Un año?
3: ¿Cómo? Un año, no más de un año. Me dijo, es que ¿sabes lo que pasa? Que a partir del año yo puedo llegar a ser infiel. Lo dije así, yo dije, pues ya está, lo dejamos, hombre. Yo infiel no quiero que sea.
4: No, claro.
3: ¿Cuándo? ¿A los meses? Porque todavía no hemos hecho ahí el año de todo.
4: Vale.
3: Me dio por volverlo a intentar. Salieron estas declaraciones.
4: ¿Qué declaraciones? Porque era cantante, ¿no?
3: Era cantante, sí.
5: Porque todavía te quiero.
0: La Rosalía fent de periodista, perquè era cantante, no?
1: Sí, perquè a més Rosalía també va tenir una polèmica amb Sebastián Yatra, que si escoltéssim l'àudio sencer d'aquest confessionari, ella també hi posa cullerada, sí. Amb tot això, arribem a aquesta entrevista del Mundo, que es va publicar ara fa dos dies, on l'entrevistador llança una pregunta a Sebastián Yatra amb una precisió impecable. L'entrevistador no s'esperava aquesta resposta, jo crec, però està molt ben tirada aquesta pregunta. Diu... Quin és el prejudici sobre tu que més et molesta? I Sebastián Yatra contesta. No sé si és que em molesta, però són mentides. Això de la infidelitat.
0: Com?
1: I continua Sebastián Yatra. Ningú està exempt de que parlin coses d'ell, coses que no són certes. Has d'aprendre a conviure amb això. I l'entrevistador diu, home, hem obert ja la caixa de Pandora, vaig a seguir tirant preguntes, no? I li pregunta... Et va sorprendre que la teva ex, Aitana, parlés d'aquest tema en el confessionari de Rosalía? Sebastián Yatra fa un badall, perquè ens indiquen aquí badall, entre parèntesis, i contesta, tot bé. Que...

0: És que mira que si ets Sebastián Yatra pots sortir per pataneres d'aquesta pregunta. Te'n pots anar... Mira, m'ha molestat que em diguessin que aquesta cançó no els agradava.
1: Clar, per exemple, on? Qualsevol tonteria. Però és que és ell s'està posant de cap en aquest jardí.
0: Clar, en quin moment? I a més, vas ser tu també que vas fer aquestes declaracions.
1: Clar. O sigui, ell entén que pogués dir, mira, això que explica Aitana, això que va explicar el confessionari és mentida, jo vaig viure la ruptura o la relació d'una altra manera i la meva versió és una altra que no la vull compartir,
0: no vull...
1: o si la vull compartir és aquesta. Però és que va ser ell mateix que va fer aquella entrevista en aquell podcast on va donar aquestes declaracions explicant amb pèls i senyals que ell no podria seguir sent fidel a la seva parella si portessin més d'un any. Llavors,
0: no, és
1: què
0: heavy,
1: vols que et digui, nen?
0: I a més, badall. O sigui, posa entre corxets badall, que és en plan, el tio estava avorrit ja del tema, doncs no hi entris.
1: I que si fas un badall sense voler, no ho poses a l'entrevista.
0: No, clar.
1: En el moment en què la gent del Mundo ha escrit badall entre parèntesis, és perquè ella ha fet el gest de, ai, com quina mandra, saps? Com donant a entendre que li fa mandra tot aquest tema d'Aitana.
0: Tant de bo hagin gravat i veiem aquest vídeo, i surti aquest vídeo, i veiem la reacció com en directe, no? Però... Déu-n'hi-do, Sebastián Yatra, un bon perla, també.
1: No para, bueno, i ja vam comentar fa poc també que va penjar aquell vídeo cantant Superestrella d'Aitana, és que ell no para, diu que tot bé, que badalla, que li fa mandra i no sé què, però és que ell tota l'estona que es foten els merders.
0: En fi, si hi ha més actualitzacions, les tindreu com sempre al backstage de Flashback, clar que sí.
1: Sí, sí, sí.
2: Cada dia, quan es fa la nit, Backstage a Flashback.
0: Has fet un sí, com que et fa una mica de mandra, no?
1: A mi també em fa mandra, sí.

0: backstage de Flashback fins a les 11 de la nit amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Segona hora de programa en marxa, sou al backstage de Flashback i arriba el moment d'obrir aquell espai on us posem per primera vegada les cançons que més escoltareu en els propers mesos. És divendres, i és divendres de novetats musicals. També us dic que és un divendres que no passarà la història.
2: No, no hi ha gaire novetat.
1: No m'acaba.
2: Bueno, hi ha l'àlbum de Pitbull que l'hem comentat fa una estona, que amb això jo crec que ja anem ben servits, pel cap de setmana.
1: Alguna cosa escoltarem, jo crec, d'aquest àlbum. La primera novetat que us volem presentar és de Jutline.
2: Sí.
1: I es diu La

0: La Falda, el so de Jude Lyne, amb aquesta cançó que has detectat molt bé, Andrea Romera, a la redacció, que era una cançó de la pel·li d'Amélie, J'y suis jamais allé.
1: Com, com?
0: J'y suis jamais allé.
1: Molt bé.
0: Jamais.
1: Le français.
0: Jamais.
1: No? Val.
0: J'y suis jamais
1: allé.
0: Que és aquesta, escolteu bé, i ara us torno a posar La Falda de Jude Lyne.

estàvem escoltant les novetats i de cop diu l'Andrea, però això és Amélie, això és Amélie. I dic, no, això és Jutline. I diu, no, això és Amélie, ho hem buscat. I efectivament, sí, sí. Escolteu la falda.

0: Una mica de fusió de música clàssica,
1: sí,
0: amb flamenc, reggaeton... Déu-n'hi-do,
1: Ho dèiem abans de la redacció, sona bastant a Rosalía, sí, al Mal Querer, una mica com aquest so de flamenc barrejat amb sons com més moderns, podríem
0: més
1: dir.
0: Urbans, més urbans,
1: sí, exacte. Sí, sí.
0: Doncs mira, aquesta de Jude Lyne, que ens ha agradat bastant, la veritat sigui dita.
1: Sí.
0: Més cançons, arriben els Morat, tenen nova cançó que es diu Me Mata.

0: No és fàcil, eh?
1: Home, estan complicant molt més fent això que buscar una paraula amb aquest nombre de síl·labes,
0: totalment,
1: no?
0: Totalment, totalment. Sona amorat. Sí. És el que té quan aconsegueixes ja que el teu soci s'identifiqui amb tu com a artista.
1: Sí.
0: I la veritat és que sona tot molt igual, però sempre els sona bé, no sé com s'ho fan.
1: Bueno, i que tenen aquella base tan fidel de fans que els agrada aquesta música, els agrada que mantinguin la seva essència i suposo que estaran contentíssims amb això.
0: Més cançons. Aquesta és de Ralphie Chu. Tenim novetat de Ralphie Chu.
1: A veure.
0: I es diu Amarillo Nena. A veure, no us espereu una cançó, doncs, molt...
1: molt flashback.
0: Exacte.
1: Val.
0: No ho és. Ja us
1: no,
0: dic jo que no.
1: No, però Ralphie Chu no ho és, ja.
0: És aquesta.

0: Un rotllo Rosowski.
1: Sí.
0: Un punt així... aquesta nova onada que està sortint d'artistes molt, molt outsiders, però que s'estan convertint en mainstream.
1: Són tota aquesta colla, Rosowski, Ralphie Chu, Barry B, que sí, fan un so molt similar, sí.
0: Doncs aquesta és la més nova, es diu Amarillo Nena, i anem a animar-nos amb la preferida del nostre Pitbull,
1: a veure,
0: del nou disc, és amb Gente de Zona.
1: Sí.
0: És espectacular aquesta.

0: Es diu Gringa Repartera, és la més nova de Pitbull, al costat de Gente de Zona, dins d'aquest àlbum, Bitcoin. Què rius?
1: M'encanta que diguis Gente de Zona.
0: De Zona,
1: com si
0: sí.
1: Et poses com molt en el paper, clar, de que ara sí. Tu també ets de Llatinoamèrica i tens aquest accent.
0: Anem a escoltar-los, va, acabem d'escoltar-la. Que lo que era, això.

0: 96.0.
1: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera. Camisa 3.

0: de 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Som al Backstage de Flashback, és divendres, i ja sabeu que els divendres creiem que necessiteu saber quines són les nostres cançons més escoltades d'aquesta setmana.
2: Arriba el moment de dir-vos el nostre top 3. Us farem sonar les nostres cançons més reproduïdes aquesta setmana i vosaltres ens podeu dir al WhatsApp, al 628-414-029, quines són les que més us han agradat.
1: O quin és el top 3 que més us ha agradat en general, així guanya un dels dos i sempre estem més contents, no?
2: És genial, perquè en principi només ens havíem de barallar els dijous, però estem com buscant excuses per barallar-nos tots els dies de la setmana.
1: Absolutament cada dia, exacte.
2: Sí.
1: Al Backstage també ens agrada molt fer-vos de prescriptors, per tant, apunteu-vos aquestes cançons si és que us agraden, perquè probablement doncs, les escoltareu bastant en els últims temps, si més no. Aquestes són les que ara mateix tenim al cap. Comença tu, Andrea.
2: Començo per el meu top 3, la número 3. És una cançó d'Adela, una artista nova. Es diu Ain't in L.A.

0: És la de Miley Cyrus, una mica,
1: sí.
0: No?
1: Quan, per cert, que quan dic artista nova em refereixo a Nova Flashback.
0: Evidentment,
1: no vull
0: evidentment.
1: Dir que hagi nascut ahir, Adela. Aquesta cançó, Ain't in LA, la van presentar els primers al backstage, van fer de prescriptors i ara...
0: I la tens enganxada, aquesta, eh?
1: Sí.
0: Home, ha entrat directe a la número 35, diria, de la llista. Vull dir, ha pujat com l'escuma i crec que està sonant molt a tota Europa i també, evidentment, havia de ser a la llista de Flashback i a la programació habitual de la Ràdio Musical de Catalunya.
1: Això mateix. Anem amb el número 2?
0: No sé què he dit, però això mateix, no?
1: No, sí que t'estava escoltant. Has dit que com que sona a tota Europa, doncs, evidentment, també havia de sonar Flashback a la llista, a la Ràdio Musical de Catalunya.
0: Molt bé, has dit tal qual ho he dit
1: jo. No t'escolto. No, perquè com que tu a mi no m'escoltes, normalment, quan parlem...
0: Jo t'escolto perfectament.
1: Mai.
0: Sempre paraula penses, per paraula.
1: No, et penses que jo faig el mateix.
0: Que no ens hem de barallar ara, home. Que és divendres, alegria.
1: Fa les tendres.
0: Clar.
1: Número 2. Dorayakis, de Flash i Ice Cream i 30.

0: s'ha comentat aquesta gran referència a la Peu un Gang, eh?
1: Home, i tant.
0: No oblidem mai a la Peu un Gang, referents de la música urbana en català. Aquesta cançó l'he posat en el número 2 perquè, com que avui hem fet aquesta entrevista amb Flashy Ice Cream a l'Intimate, evidentment, sempre, això ho hem dit moltes vegades, quan fem una entrevista ens la preparem i ens documentem sobre els artistes a qui anem a entrevistar. I entre aquesta documentació entra escoltar-se la seva música. Llavors ha estat un molt bon moment per recuperar aquesta cançó d'Orayakis, que trobo que és boníssima.
1: En bucle, ja ha sonat moltíssim també a Flashback, ha sigut número 1 de la llista d'Orayakis, el top 2 i el número 1 d'aquesta setmana.
0: El número 1 ha de ser, evidentíssimament, per Oques Grasses i aquesta que es diu Elefants.

0: mira si estàs en bucle amb aquesta cançó, que no sé si era ahir o avui. He vist una story d'Instagram d'Andrea Romera compartint part de la lletra d'aquesta cançó.
1: De fet, he volgut posar-la des del principi perquè crec que la lletra, des de que comença fins a aquest moment, és boníssima.
0: 100%.
1: I el missatge és com molt d'empoderar-te, no?, i de sentir-te a gust amb tu mateix.
0: Ah, sí?
1: I de... Que rata,
0: no, perquè m'has vacil·lat molt amb aquesta cançó.
1: Ah, sí, també és igual.
0: Clar, però no. M'has vacil·lat molt.
1: No.
0: M'has dit que sóc una persona que vull veure elefants volar. I ara de cop tu estàs en bucle amb elefants.
1: Però si jo t'he vacil·lat amb aquesta cançó no és per la cançó en si. És perquè tu critiques molt els nous artistes i les noves modes musicals que surten. Llavors jo et dic que estàs antiquat perquè l'única cançó que t'agrada en el món és Elefants. O Cas Grasses, que és una cançó de fa la pila d'anys. Això no vol dir que no sigui bona. A mi m'encanta, he anat a veure Cas Grasses a l'Estadi Olímpic, em va encantar el concert, però això no vol dir que no em puguin agradar els nous artistes o els nous sons que van sorgint. I tu estàs allà, fixat amb Cas Grasses, que no surts d'aquesta cançó i no t'agrada res més.
0: No és veritat.
1: Mira, només vols veure Elefants volar.
0: Mira, dic el meu top 3, va. Una nova artista que precisament avui passa pel backstage de Flashback, Alba Morena. He tingut en bucle aquesta versió que ha fet de Manel al mar.

0: Alba Morena, aquesta artista que hem descobert amb aquesta cançó, El Mar, i avui ens ve a presentar el seu nou treball d'estudi, Morena con A.
1: Sí.
0: Serà, res, d'aquí una estona, a les 10, a partir de les 10, i entrarà al Backstage de Flashback.
1: A veure què ens explica Alba Morena.
0: Déu-n'hi-do, dia avui de fer moltes coses. Hem anat a l'Intimate, ara Alba Morena. No parem.
1: Necessitem descansar, ens quedarem calds, si no.
0: Més cançons que estan dins el meu top 3 de les més escoltades d'aquesta setmana. No podia faltar-hi oques, gràcies.
1: Home.
0: I la cançó que més m'agrada del seu nou disc, Corre pels camps. Sé que no...

0: corren pels camps, yeah, yeah, yeah, yeah. Com quan tenia 10 anys, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: És màgia amb un ukelele, quatre acords de fons i la veu d'en Montero, és que no fa falta res més, eh?
2: Saps què em passa amb aquesta cançó?
1: Aviam.
2: Que no sé dir córrer pels camps. Em sembla molt difícil.
1: Córrer pels camps?
2: Barrejo les consonants. I dic com córrer pels camps, o sigui, em costa moltíssim cantar-la. I llavors, quan sé que ha de sonar aquesta cançó, dic, va, Andrea, esforça't. Corre pels camps.
1: I obres així la boca,
2: però,
1: com si...
2: a l'hora de dir-ho ràpid, jo vull córrer pels camps. Em costa molt.
1: Val.
2: Hi ha moltes P's i moltes C's barrejades i admiro molt el Montero perquè ho va fer molt bé. El concert no es va entrebancar. Potser és que eren problemes meus.
1: Ara t'anava a dir. Admires a tothom absolutament al món que la canta bé, normal, i tu et costa.
2: Tu la cantes bé.
1: 628-414-029, si hi ha algú que la canti malament com l'Andrea.
2: Intenta-ho, digue-ho ràpid.
1: Jo vull córrer pels camps. Yeah, yeah, yeah, yeah. Clar,
2: jo,
1: sí. Jo crec que sí. Però també diré una cosa. Jo no sé dir programa, per tant, aquí cadascú té les seves tares, eh? No estàs sola en això, companya. I per últim, però no menys important, també he escoltat en bucle la més nova de Maluma i Shakira. Es diu Agua, fa molt de divendres aquesta, eh?

0: la Shakira, que ha confirmat precisament que Maluma serà un dels artistes convidats el dilluns, dimarts, sí, o dimarts 13.
1: Dilluns
0: és l'últim concert que han afegit a aquest estadi de Shakira, i col·laborarà, doncs, Maluma, hi haurà Dani Martín, BLE, en fi, sí, molts artistes, i Maluma suposo que cantarà aquesta Agua amb Shakira.
1: Home, esperem, perquè si no la canta no cal ni que hi vagi,
0: No, 100%. Déu-n'hi-do, tamacla. Doncs aquest ha estat el nostre top 3. Dieu-nos quin és el que més us ha agradat, al 628-414-020. Guanyo jo.
1: Avui està complicat, eh? Sí, avui t'ho has currat tu.
0: 029, que no és ni dit al final del WhatsApp.
1: Jo tinc el telèfon apuntat. Cada dia, quan es fa la nit, Backstage, a Flashback.

0: Flashback, només èxits.
1: Només èxits.
0: Al backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
2: Fent camí a les 10 de la nit. I com cada dia volem sortir del bucle i ensenyar-vos cançons noves que no sonin habitualment a Flashback, amb l'objectiu que el programador musical d'aquesta casa, en Xavi Dalmau, cada dia ens agafi una mica més de mania.
3: I avui farem allò de dir no, avui no ens agafarà mania, en Xavi Dalmau. Perquè parlem d'un artista que sabem que li agrada, que escolta la seva música, en Xavi Dalmau.
2: De qui estem parlant?
3: Olivia Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo, que no parem d'escoltar la flashback amb aquesta cançó que està sonant de fons, Stupid Song.
1: Sí.
0: És un dels seus temacles inclosos dins del seu darrer àlbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.
1: Oh, wow, what in English? This girl is going to English classes,
0: yeah,
1: you know?
0: Man.
1: Ah, yeah.
0: Aquest àlbum que sempre diem que té un títol tan llarg que no hi cap a la caràtula.
1: El van haver de posar així en corb, no? Una mica com corba el nom.
0: Com quan no et cabia una paraula allà a les fitxes del col·le, sí, i anaves, sí. Començaves a anar cap avall.
1: O feies cap avall o cap amunt? Al marge.
0: No, cap avall, crec.
1: Cap avall.
0: Diuen que això està trist.
1: Ah, sí?
0: Clar, o sigui, depèn com escriguis.
1: És l'Smiley.
0: Si te'n vas cap a baix...
1: L'Smiley Cyrus.
0: Deien que eres una persona trista, trista. I si t'anaves cap amunt, que eres una persona contenta.
1: És que sempre he volgut veure elefants volar, perquè m'han anat cap a dalt.
0: T'anaves cap amunt.
1: Cap amunt, no cap amunt. Molt bé.
0: A veure, continuem parlant de Olivia Rodrigo, perquè aquesta no és l'única cançó d'aquest disc, que ha sonat amb moltíssima força a la ràdio. També hem escoltat Drop Dead. Sempre fa molta il·lusió parlar d'Olivia Rodrigo perquè és una artista que, en el meu cap, ja és la meva millor amiga.
1: Ja, és
0: també amiga nostra, perquè si és amiga meva, és amiga dels dos. Aquí les coses van així.
1: Bueno.
0: Què?
1: Tu tindràs amigues que potser no seran amigues meves o amics.
0: O tu.
1: Ah, també, exacte, també.
0: Això també passa. Ah, no direm...
1: Uau.
0: Que no. Va, anem a sortir del jardí. Olivia Rodrigo. Que jo crec que ens van fer millors amigues quan vaig anar allà a la presentació al Billions Club Live de Spotify, quan va fer aquella col·laboració amb el Barça, que sortia el seu logo a la samarreta del Barça, pel clàssic. I sempre dic el mateix, que tenia una veu i una energia sobre l'escenari que em va captivar, i a part de ser amigues em vaig enamorar una mica.
1: Vas tornar molt contenta d'aquell esdeveniment i et va agradar molt, i la veritat és que ho vam poder gaudir en directe al backstage de Flashback, en aquell especial.
0: Sí, però a banda d'això, també la considero la meva millor amiga per una cosa que he descobert recentment, que és que és molt fan de One Direction.
1: Home,
0: tenim,
1: ja està.
0: Tenim moltes coses en comú, Olivia Rodrigo i jo, i ella anava més enllà perquè jo tenia un compte de Twitter d'aquests de fans, però ella estava una miqueta més boja perquè escrivia fanfictions inspirats en One Direction, la seva boyband preferida.
1: Déu-n'hi-do, eh? Aquí la mateixa persona, Andrea Romera i Olivia Rodrigo, ja ho veieu.
0: Avui tornem a recomanar una cançó d'aquest últim àlbum d'Olivia Rodrigo, el més nou, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.
1: Oh, wow, yeah, this album.
0: És la segona cançó amb més escoltes del disc, per sobre de Stupid Song.
1: Déu-n'hi-do.
0: I Olivia Rodrigo, per cert, una artista que té una afecció neurològica que li permet veure els colors quan escolta música.
1: És a dir... Aquesta Good For You, per exemple, la identifica amb un color.
0: Sí, ja, o sigui, depèn de la persona. No sé quin és, o sigui, no sé específicament com ho viu ella, però hi ha gent que, per exemple, les notes do, re, mi, cada nota li posa un color.
1: Un color, uau.
0: Però això passa molt. A tu no et passa amb els dies de la setmana, per exemple?
1: No, a mi això em passa amb les llibretes del col·le. I llavors, que eren cadascuna d'un color.
0: Llavors vindràs a dir-me que matemàtiques era blau, no?
1: Matemàtiques era groc, crec.
0: Què dius?
1: Sí.
0: Era vermell, matemàtiques de
1: vermell.
0: Tota la vida. O sigui, és l'eterna discussió blau o vermell, però groc, què vol dir groc?
1: Crec que la tenia groga, jo, no sé.
0: La llibreta.
1: Evidentment, per favor. De 8 a 11. Backstage. A Flashback. Anem a escoltar la més nova d'Olivia Rodrigo, que es diu The Cure, que no ho havíem ni dit.
0: És veritat,
1: va.
0: És veritat.

0: De 8 a 11. Backstage. Amb Marc Frigola i Andrea Romera.
1: Avui entra al backstage de Flashback una compositora i intèrpret de Salou, que a més ens ha fet molta gràcia que és violinista. S'ha atrevit a versionar una cançó que està sonant amb força a Flashback, El mar de Manel, i avui la tenim amb nosaltres perquè ens presenta el seu àlbum d'estudi Morena con A. Hola, la Morena, benvinguda al backstage.
2: Hola, què tal, com esteu?
1: Doncs molt bé. Mira, la primera pregunta que fem sempre a tothom va en aquesta línia. És una mica sobre matemàtiques. Demanem a tothom que puntuï el seu dia de l'1 al 10. Què tal estàs avui?
2: Bé, 8. Però bé.
1: Pel bé no sonava a 8,
3: era un bé de 2.
1: Era un bé de conversa d'ascensor, de no em preguntis més, que estic...
2: A veure, era un bé és de nit.
1: Clar.
2: Però 8.
1: És tot fosc, com deia teràpia de xoc.
3: Juro que ho estava pensant.
2: És tot fosc.
1: És que és com 1 d'octubre, Niublini, perdó, que
2: sí,
1: tu dius sempre.
2: Sí.
1: Doncs sí, sí.
2: Exacte.
3: A veure, Alba, vens a presentar el teu àlbum, Morena con A, i nosaltres tenim una pregunta. Aquest con A és de que tothom et diu Moreno, llavors tu vols especificar i deixar clar a tothom que és Morena?
2: Sí, això per començar. I després, que al ser el meu primer àlbum d'estudi, perquè el primer que vaig fer, primer com més debut, va ser amb el mòbil. Ho vaig fer amb el GarageBand del mòbil.
4: Això és aquest, heavy,
2: sí. I aquest és el primer que he fet a estudi i he gravat músics i demés. Volia que fos això, àlbum de debut. I el mític és com Alba Morena, Alba Morena. I llavors va ser no, Alba Morena, Morena, con A.
1: Oh, molt bé, eh? Com per remarcar-ho. Ho hem dit molt, que fa molt d'artista. Dua Lipa. Té un disc que es diu Dua Lipa.
2: Sí, clar, és molt típic. Debut,
3: sí. A més, t'entenc perquè jo em dic Andrea Romera i tothom diu Romero. Llavors, sempre que he de donar les meves dades he d'especificar Romera con A, perquè si no m'ho posen malament sempre.
2: Ai, ja, a mi em passa el mateix.
1: Mira, compis, ja sou superamigues.
2: Sí.
1: Mola molt...
2: Trauma bonding, perdó. Sí.
1: Però mola molt també perquè pensàvem, hòstia, potser és Morena con A d'Alba. Perquè, clar, també té la casualitat que el nom comença per A. Llavors, com volies remarcar molt, que era el teu primer àlbum, no?
2: Sí, àlbum debut.
1: I, clar, ens has explicat això del GarageBand, que comences tu pel teu compte, tal, i ara ja com potser és un àlbum més professional. Com portes això de treballar amb altra gent, amb altres compositors i tal?
2: A mi m'ha encantat.
1: Sí, eh?
2: A més, ha sigut, per mi és un àlbum, bueno, ara sonarà molt com a... lóbulo prefrontal desarrollado de 25 años, pero maduro, ¿saps?
1: Sí, eh?
2: Em sento com que és un àlbum madurat, pensat i fet amb molta consciència i com també després d'un procés d'anys de trobar-te com a artista, perquè per mi no ha sigut fàcil. O sigui, hi ha gent que arriba i és com, bueno, sí, jo vull fer això, i he provat fins que he arribat a aquest àlbum de Morena con A.
1: Que guai, molt bé.
3: Tot i així has explicat que en el moment en què es publica l'àlbum ja ha passat molt de temps des que vas començar a treballar en les cançons i que hi ha cançons amb les quals ja no et sents tan identificada.
2: Clar.
3: Que llavors, com se sent haver de defensar en directe, per exemple, aquestes cançons i ja no ets la mateixa Alba que quan les vas escriure?
2: Bueno, és divertit, perquè també hi ha cançons que he fet de gent que m'ha fet molt mal, que són divertides, i llavors doncs, ja no recordo aquelles històries com tan dramàticament. I a més, com les vaig, quan les vaig fer, les vaig produir d'una manera, i ara amb aquest àlbum les he produït d'una altra, les sento fresques, les sento noves, també, d'alguna manera.
1: Que guai. És que, clar, mira, m'he apuntat algunes lletres. A No vuelvas dius, yo solo quiero consagrar que me va fatal en el amor.
2: Sí.
1: Estaves destrossada aquí, eh?
2: Sí, no, estava fatal, fatal.
1: I després també ens agrada molt Estava clar que no, que és la cançó en català del disc, que diu, com la terra promesa a la que mai arribo.
2: Sí.
1: És l'amor. Era l'amor en aquell moment i era com, no ho estic trobant.
2: Eso, sí, però ara l'he trobat.
1: Ah,
3: molt bé.
1: Mira, veus, parlàvem d'això a la redacció, dèiem, que no se senti tan identificada amb aquestes lletres és que l'Alba ara mateix està enamorada.
2: Sí, estic molt bé i també super lóbulo prefrontal desarrollado. És primera relació sana, bé...
1: Que guai.
2: Tot molt bé, la veritat.
1: Clar, ara faries unes cançons tan diferents, tia.
2: Clar, és que ara se viene com la continuació, no?
1: Val.
2: Una mica.
1: Molt bé.
0: Cada dia, quan es fa de nit, Backstage, a Flashback.
5: Hey, sembla que s'acaba el concert. Ja són moltes hores desperts.

0: 96.0.
1: En aquest backstage hi entra tothom. Potser aquest és el problema. Backstage amb Marc Frigola i Andrea Romera.

0: sabrosa.
1: A Flashback, només èxits.
2: Només èxits.
1: Al Backstage, només èxits. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera.
3: Som al Backstage de Flashback amb Alba Morena. Anem a parlar del mar, d'aquesta versió de Manel. Clar, a Flashback et coneixem per aquesta versió, que està sonant moltíssim. En quin moment decideixes versionar-la?
4: Tenia moltes ganes, després d'haver fet Estava clar que no, de fer una versió una mica veraniega d'alguna cançó mítica que hagués sentit jo i que relacionés amb l'estiu,
3: que
4: és el mar de Manel. I a més, em feia molta il·lusió perquè està tan... O sigui, l'hem sentit tant, aquesta cançó, que era com, vale, com la puc fer com meva. I estava molt obsessionada amb l'àlbum de l'últim àlbum de la Lily Allen, i aquesta cosa una mica com 2000era. I jo vaig dir...
3: Mi tiro, eh?
4: Sí, me voy a hacer así algo rarillo. I m'encanta, o sigui, no sé, ara també l'he preparat pel directe, una mica diferent, i em fa molta il·lusió.
3: Ho sap Guillem Gisbert? Li has enviat, ha passat alguna cosa aquí?
4: Crec que vaig fer un cop com una story, en plan, si ets Manel, queda't en aquest story, si no el pots passar. He fet una versió del mar, crec que t'encantarà.
3: Ole, sí. I què? No...
4: No ho sé.
5: Tio, no hi ha resposta. Arroba Guillem Gisbert.
3: Guillem Gisbert,
4: he de dir que em fa moltíssima il·lusió que soni a Flashback.
3: Que guai.
4: He sentit tota la vida i ara em fa molta il·lusió estar...
3: Olé,
5: que guai.
3: Sí. Ara la poses i ets tu.
4: Sí.
5: Suposo que els Manel devien ser uns referents per tu, de música en català, però quina altra música en català escoltes?
4: Jo escoltava molt també els Amics de les Arts. Tenia molta obsessió. Sobretot com aquesta escena catalana super storytelling. Sento que tenim moltíssima música... O sigui, com molts cantautors molt bons. O sigui, com aquesta cosa d'explicar una història... Bueno, és que, clar, els Amics de les Arts eren una locura.
3: Tu diràs.
4: Sí.
3: O sigui, a tu t'agrada, el tema de poder tu explicar històries, ja ho hem vist, que al final és que estàs explicant la teva vida,
4: Sí. I ara hi ha un moment també molt popstar a Catalunya que m'encanta, la Winnie... Bueno, sempre ho dic malament, ¿vale? Sempre em diuen és Uineta.
5: La Uineta, sí.
4: Uineta, vale, jo li dic la Uineta. Està bé, no?
3: Sí, Uineta, sí.
4: Vale, pues a mi em diuen que ho dic malament, no sé què dic.
5: No.
4: O les fades... O sigui, hi ha un moment també popster que m'agrada molt.
3: Olé.
5: Home, l'escena ara catalana mola molt perquè abans potser estàvem acostumats a la música que tot era el mateix so i ara està tot bastant variat, no?
4: Clar.
3: 100%.
4: Sí, està guai.
3: Clar, ens has explicat que vas començar a produir el teu àlbum amb un GarageBand i hem llegit també que els coros els havies gravat amb els auriculars de l'iPhone.
4: Sí.
3: O sigui, això és literalment Phineas amb Billie Eilish gravant el seu disc a l'habitació de casa seva, no?, una mica.
4: Sí, bueno, sí. Catalan version. Però sí, sí, vaig començar així i després em vaig passar a l'Ableton, al Mac, als estudis... I aquest àlbum ja l'he fet això. Jo he gravat tots els violins, no amb el micro de l'iPhone.
3: Val.
4: Els pianos també, és el piano de casa meva. I he gravat els meus amics. Un saxofonista, que és un amic meu.
3: Olé.
4: Guitarrista, baixista, són amics, sí.
5: Fas una mica de tot, tu, perquè a més també sabem que has escrit per altres artistes, ho continues fent. Per exemple, Ana Torroja, la cançó Recordar. Com va ser l'experiència?
4: Uau, increïble. A més, jo soc, bueno, sempre ho dic, ¿vale?, soc una pesada, però soc superfan de Mecano, també.
3: Home.
4: Grans storytellings, no? Poden escriure de qualsevol cosa, no?
5: Sí.
4: Tenien cançons raríssimes. Tenen una cançó que es deia El Mosquito o algo así, que era raríssima. Bueno, de l'igual. La muda és que jo era superfan, em van dir, bueno, Anna està fent el seu últim disc, vols fer una cançó amb ella? Jo, claro. I va venir a casa meva, a Madrid.
3: Què dius?
5: A casa teva?
4: A casa meva.
5: Hosti, quins nervis allò d'estar tot ordenat,
3: clar.
5: Una miqueta de pols en lloc.
3: Pis sí. D'estudiant a Madrid, no?
4: Sí. Bueno, aquesta cosa que em van dir també que arribava abans de temps i jo no. I jo tenia com això del cabell fatal.
5: La roba estesa pel menjador.
4: Sí, tot malament, tot malament. Però va ser bonic. Va portar berenar.
3: Oh, molt bé.
4: Sí, molt maca.
3: Hòstia, no va anar d'estrella.
5: No.
3: Molt bé.
4: És maquíssima.
3: Que guai.
5: Vas fer allò de dir-li si volia una mica d'aigua o alguna cosa així?
4: Claro.
5: I què va dir? Perquè és incòmode quan vas a una casa i t'ofereixen coses i tu dius, m'estic morint de set, però és que em fa vergonya dir que vull aigua.
4: No, sí. Va ser tot molt natural i molt bé, la veritat. La cançó és molt bonica.
3: I per tu devia ser un xec.
4: Home, clar, és com, ja està. Jo és mega fan loca.
3: Que guai.
4: Jo m'encanta.
3: Li vas dir?
4: Sí. Que soc mega fan. Sí, com cerrar el círculo
3: de
4: tu vida, no?
3: De
4: manifesting.
3: Però és que, a més, mira, a la nota de premsa ens diu que tens influències, des dels Beatles a Charlie XCX, passant per Rocío Jurado, ara també sabem que hi ha devoció per Mecano, la playlist d'Alba Morena és un popurri increïble,
4: sí.
3: No?
4: Sí, totalment, és que no et podria dir com... Escolto absolutament de tot. Ara estic obsessionada amb la Clairo, m'agrada moltíssim.
3: Hi ha algun artista així que diguis, ostres, et diuen que demà pots fer la col·labo amb aquell artista, amb qui et molaria
4: col·laborar? Bueno, clar, la Clairo em faria demà. Però demà.
3: Però perquè ara estàs obsessionada?
4: Sí, ara estic obsessionada. Clar. I m'agrada molt com tracta aquesta cosa. Sento que té aquesta cosa també fresca que jo estic buscant ara de gravar músics, de l'error, de no editar les veus tant, de que sigui tot més humà. M'agrada molt això.
3: Això mola, i tant.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 11 de la nit, entra al backstage de Flashback. Veus a...

0: Som al backstage de Flashback amb Alba Morena.
1: També ets una de les fundadores de la iniciativa Club Debut, que hem llegit que és un micro obert a nous compositors i que hi sou a l'Alba Reche, Rayuela i tu. Explica'ns una mica com sorgeix això i en què consisteix.
2: Bueno, va passar una mica que ens veiem moltes noies desparramades, no?, per Madrid, i de dir, ostres, és que no ens juntem, no estem fent com aquest caliu de conèixer-nos, de tocar, de conèixer-nos els nostres projectes, i vam crear aquesta iniciativa per anar a tocar. A més, és molt guai perquè no només venen com cantautores o músiques, també venen productores, tècniques, i mola que s'acaben creant aquestes com sinergies de gent de, no, mira, doncs aquesta persona m'ha produït el disc, o aquesta noia ara està tocant amb mi, ara no sé què, i és molt maco, la veritat. Vam fer una a Barcelona, crec que va ser el maig, i volem tornar a fer una a Barcelona també, perquè va anar superbé, i és que al final és que mola crear espais també de humans, no?, de veure'ns, de parlar.
1: O sigui, és una manera de descobrir artistes nous, però també de tu com a artista conèixer productors o gent amb qui treballar així en un inici que potser no tens tants contactes, no?
0: I que d'aquí deuen sortir coses superxules. Vull dir, cadascú amb la seva habilitat o amb el seu terreny, i si ajunta gent és un networking increïble.
2: Sí, és més que maco, la veritat.
0: Em sembla boníssima idea. Uau.
1: Que guai.
0: I també tenim una pregunta, que clar, els artistes que escriviu per la resta de persones a vegades, quan veieu allò que una cançó que heu escrit ho ha petat molt i dieu, hòstia, aquesta lletra és meva, si l'hagués defensat jo potser també seria un èxit, us fa una mica de rabieta, un punt de rabieta o no? Tu quan treballes per algú altre és com, és per ell i ja està.
2: No, exacte.
0: Sí, eh?
2: No, jo tinc molt dissociat això. A més, està com guai. Com veure que hi ha una part de tu en una cosa, però que no és teva. A mi em fa com una il·lusió. I veure la gent cantant-ho, a mi em mola bastant. Mira, ahir, per exemple, vaig anar a una festa del nou àlbum de la Yendri, que és una artista dominicana italiana increïble, i vaig fer una cançó de reggaeton amb ella, superdivertida.
0: Uau!
2: Sí.
1: Però és com completament al contrari del teu registre.
2: Clar, clar, totalment. Però a veure, jo sóc de Salou, o sigui, jo és reggaeton.
0: Clar,
2: piloto.
0: Piloto, m'agrada molt.
1: Però mola molt perquè és com una manera de ser com Hannah Montana, no?
2: Clar,
1: jo en el meu projecte faig aquesta música, però fora d'això puc fer el que em doni la gana.
2: És que és superdivertit. És que és com, sí.
0: Alba, i t'ho han dit mai? O sigui, jo ara sentint-te la veu, mira que t'hem sentit cantar i tal, però sentint-te la veu amb els auriculars, per mi és la veu de la Rosalía.
2: Què, en sèrio?
0: Parlant en català. T'ho juro, tanco els ulls i estic escoltant a la Rosalía. No t'ha passat?
2: No, no.
0: La manera de dir Barcelona, la manera com... No sé, que tens una veu molt dolça. T'ho juro, tia, m'ha semblat ara mateix dir... Has dit Barcelona igual que ho diria la Rosalía.
2: Ai, no ho sé.
0: No t'ho han dit mai?
2: No m'ho han dit mai.
1: Ai, potser una mica sí. És que ara no l'estic mirant, estic fent com aquest exercici. Sí que hi ha un punt, eh?
0: Just començar, m'he posat els auriculars i he dit, uau, que random.
2: Ai, no m'ho han dit mai. Però l'altre dia just estàvem fent un joc amb els meus amics, que és imitar a la Rosalía quan parlava anglès al principi, perquè té com una entonació super, no? I was making flamenco.
0: És que és la Rosalía, loco!
2: No, però és fa... O sigui, moltes amigues ho saben fer, no?
0: Però un moment, que tu no t'has d'esforçar gens.
2: No.
1: Vas estudiar tu al taller de músics, no?
2: Sí.
1: També, ella també vau coincidir?
2: No. Jo soc del 2000.
1: Ah, clar. Clar, per generació, no?
2: No.
1: Deu ser allà com una mítica, no?
0: Clar, si algun dia venia a classe o així. T'has fixat com ho ha dit, no? Jo soc del 2000.
1: Soc més jove.
2: Soc molt jove.
0: És que, clar, et tracta de la Rosalía i a la gent que tenim més de 30 ja, fatal, eh?
1: No, estàs molt afectat,
0: tu, eh? Estic fatal.
2: Què va? Però els 30 són maquíssims. No els tinc.
0: Que ara t'anava a dir, veus? L'òvulo...
2: Però sí, jo sempre penso, quan tingui 30, doncs mira, sempre millor, sempre fa millor.
0: Clar que sí. Alba, i escolta'm, què t'agradaria fer a partir d'ara? Clar, ara estàs amb el projecte, amb el disc. Suposo que farà gira.
2: Sí, començo...
0: Què hem d'esperar?
2: Faré el 16 a València, que a més he convidat com... Porto una banda de noies, llavors també ens feia il·lusió com fer que toquessin també noies abans dels concerts.
0: De taloneres,
2: sí.
0: Molt bé.
2: I està a Love Letter a València el 16, que és la setmana que ve, i a Cal Carrer Volta. El 17, aquí a Barcelona, l'Elio Gabal, que toca la Mariana també.
0: Oh, que guai.
2: Que mola moltíssim, esteu convidadíssims.
0: Hola, pues xulo.
2: Sí, i el 22 a Madrid, que toca la Isa Tofu, també, que és divertidíssima, que també està aquí a Barcelona, però ella és de Madrid.
0: Olé.
2: I també us la recomano anar a veure perquè, uf, o sigui, jo vaig riure moltíssim. Vaig tornar a riure.
0: Vaig tornar a riure. Això era abans de la ruptura, no?
2: Sí.
0: Molt bé, doncs Alba Morena, un plaer haver estat amb tu al backstage de Flashback. Moltíssima sort amb Morena Con A.
2: Gràcies.
0: Et seguirem escoltant amb el mar i tant de bo ens arribin moltíssimes cançons de l'Alba i les puguem punxar a Flashback. Això és casa teva.
2: Gràcies, gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Adéu.
2: Adéu. Adéu.

0: Al backstage només accés. Ai, Marc Frigola i Andrea Romera. Escoltat el backstage i no és cap broma.
1: Avui programa especial del backstage de Flashback amb l'Andrea Romera desplaçada al concert d'Oques Grasses.
2: Et puc parlar una miqueta de safareig. Hi ha molts vips en aquest concert. Mira, Nil Moliner ho està gaudint moltíssim, aixecant el braç i cantant. Ell és el més fan d'Oques Grasses, aixecant la cervesa, el veig ara també.
1: Molt bé, està guai, està guai, no?
2: Ell no sap que l'estic observant d'aquesta manera i estic narrant tot el que estic fent.
0: Backstage, de dilluns a divendres a les 8 del vespre, amb Marc Frigola i Andrea Romera. A Flashback.

0: 10 minuts i les 11 de la nit, al Backstage de Flashback, toquem el 2, pleguem veles, tanquem els ànecs i marxem a dormir en un dia intens, en una setmana molt intensa. Dilluns és festa.
1: Sí. El cul a la finestra.
0: Mira, tal qual. Sí, sí.
1: Però tu no ho deies, això, a l'escola.
0: No, jo...
1: No sé si això... És que arriba un punt que no sé on està el límit, quines són les coses que parlem a la redacció i quines les parlem a la ràdio.
0: Bé, és que ja no hi ha límit amb absolutament res. Vull dir... Ens exposem tant.
1: Sí.
0: Us expliquem cada dia les nostres xorrades de tal manera que ja a casa nostra els nostres pares ens passen revista i ens diuen, mira, sé que has fet això.
1: Ja,
0: i jo,
1: ja.
0: Hòstia, però si no t'ho he explicat. No, ho has dit a la ràdio. Vull dir, així estem, eh?
1: Però llavors, lo del cul a la finestra, tu no ho deies a l'escola.
0: No, ja, o sigui, totes les coses que tu deies i tu cantaves, jo no les feia, Andrea. Vull dir...
1: Que avorrits, no, llagostera? Què fèieu al col·le?
0: No ho sé, però passar-nos el millor que tu. Perquè, clar,
1: però un moment, i tu què saps?
0: Va, cantava unes cançons de merda,
1: demà
0: per favor.
1: Demà és festa, el cul a la finestra, demà passat el cul a l'ou ferrat. Em sembla fortíssim que no ho cantessis, això.
0: Així ha sortit. En quin moment fots el cul? A la finestra, mira, però l'ou ferrat.
1: Jo què sé, era una cançó.
0: Pues per això mateix.
1: Tampoc no ho feia,
0: per això mateix.
1: Eh?
0: Bueno,
1: tampoc existeixen els elefants que volen i bé que t'agraden a tu, eh? Si ens posem així...
0: Escolta, anem a dormir, ja prou de barallar-nos.
1: Sí, va, anem a... descansem. Mira, 3 dies sense veure'ns.
0: Va bé! I tornem el dimarts, dia... dimarts 13.
1: Oh, ai, no! Tot anirà malament, llavors. No, tot anirà bé.
0: Bon cap de setmana llarg. Ara us quedeu amb l'Andreu Preses i la sessió Flashback. No desconnecteu, d'acord?
1: Vinga,
0: adéu. Adéu, Andrea. Adéu, Andreu.
2: De 8 a 11, Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera.

petit tenies por de la nit i ara t'encanta. Si veies un monstre t'espantava, ara el segueixes. És el que passa quan escoltes. Sessió Flashback, mesclada per Andreu Preses. Andreu Preses crea per a tu les sessions amb més intensitat. Sessió Flashback.

Sessió Flashback, mesclada per Andreu Presas. Oh, oh. Oh, oh. Yeah. Hey.

0: Sessió Flashback.
1: No puedo seguir sufriendo por esa mujer.

0: sent l'autèntic so Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana.

0: Fins a nova ordre. Aquesta és la cançó que ocupa l'èxit de la setmana i que, a més, entra també a formar part del top 10 de la llista. Estem parlant de la nova cançó d'Ariana Grande. Hey, Dad, I Made You Love Me. Queda enrere per engegar aquesta nova hora a les 2 i pràcticament 4 minuts de la matinada d'aquest dissabte. Preparats per rebre el so de David Guetta, Teddy Swims i Tones and I.
1: Amb Jordi Plans.
0: Abans, atenció, al so de Casa Nostra, d'una banda Ginestà i de l'altra Nil Moliner per unir-se en un mateix projecte. És aquesta que sona de fons i que es diu Amb qui estaràs? Benvinguts i bona nit. Bona nit.